0: Si tu forma de entretenerte en el bus...
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I com totes les temporades, sempre passa que costa de creure que quan arribis a aquesta última setmana, doncs vagis tancant totes les diferents seccions que amb tanta cura i tanta estima fem totes les setmanes, però és que el temps passa volant i sembla mentida que ja també doncs, hem de concloure una temporada més de la nostra secció de coaching amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, una matinada, i cada vegada més motivat.
0: Escolta,
1: col·laborant amb tu, eh?
0: Això, bueno, és que, escolta, serà una pauseta, eh? Que fem una pausa d'hidratació, que diuen ara, Jordi.
1: Sí, sí.
0: Perquè de seguida, si tot va bé, doncs començarem la propera temporada sempre amb les mateixes ganes, sempre amb la mateixa il·lusió, perquè el Jordi avui ens vol parlar d'una cosa que sabem que fa, que compleix i que viu, que és l'aventura de la vida.
1: Sí, mira, a la vida les coses les tens que tindre planificades, tindre una ordre, una estructura i tot. Però també n'hi ha molt coses que no ens hem d'aventurar, saps, a la vida?
0: Sí, sí.
1: No ens hem d'aventurar perquè l'aventura està al creixement, està al desconeixement i està a l'aprenentatge, saps? Això és per mi és una cosa molt important, sempre ho comento a la gent, no? Si no t'aventures a la vida, no. Si tens una vida, si no t'aventures a la vida, no creixes. I, a més, si tens una vida molt lineal, és molt rutinària, saps?
0: Com podem tenir vida, pues, petits moments, no? Moments, allò que diem, d'agafar impuls, no?
1: Mira,
0: ara vinc aquí i faig, doncs, això, precisament, una pausa d'hidratació, sí. Però de seguida hem de pensar que hem de seguir creixent i que, com bé dius, els aprenentatges venen precisament d'aventurar-se, de llançar-se. Ep! Sí. Sempre mirant que hi hagi una corda o que hi hagi una xarxa, però aventurar-se és la clau, eh, que sí?
1: Bueno, sí, bueno, l'aventura també té un risc.
0: Sempre.
1: Però és que aquest risc el tens que tindre una mica controlat, perquè a vegades és un 50-50, però és que el risc et fa créixer,
0: sí.
1: Et fa posar a prova. El risc també, una cosa per mi és important, a part d'aprenentatge, te dona una experiència brutal. I a part de tot et dona un espit de creativitat i tal, bestial, saps? És per això sempre dic que la vida és una aventura, perquè a vegades passen coses que ni serien imaginables per

0: Tu tens aquesta capacitat de gestionar-les i liderar-les. O sigui, això nosaltres, el coach, jo, per exemple, dintre del coaching, nosaltres sempre tenim una cosa molt clara, som facilitadors, i també som facilitadors d'aventures.
1: Sí, sí, sí, és a dir, que en aquest cas el que sou engrescadors, sou aquells motivadors d'allò que ja està dins de les persones.
0: Sí, sí.
1: Busqueu allò que ja està dins, sí. i que es pot engegar i que pot portar molts aprenentatges. Al marge dels resultats, anem a dir, sí, sí, sí, victoriosos.

0: I n'hi ha que, a sobre entrenar-lo, també n'hi ha que posar-li objectius,
1: sí,
0: i metes, i sobretot posar-li rectes. Per mi és molt important a la vida aquest aprenentatge, perquè aquest aprenentatge el que fa no solament fa afrontar moltes coses, sinó que una vegada que aprens i estàs motivada o motivat, tens ganes d'aprendre més encara.
1: Exactament.
0: I posar-lo en marxa.
1: Exactament.
0: Perquè tot el que aprens n'hi ha que posar-lo en marxa.
1: Això farà que al llarg dels anys i quan vagis treballant, no? I diguem-ne, donant-li possibilitats a aquest olfacte de detectar coses que pots fer, farà que situacions com la que es poden donar ara durant les vacances, que sigui qualsevol petit viatge, qualsevol petita aventura, projecte, doncs estiguis més disposat a deixar-te sorprendre, a deixar-te portar, i que això, tot això et doni uns coneixements que et serveixin, doncs, per exemple, pel dia a dia o pel proper curs o per la tornada a la feina. Si tu tornes, anem a dir, a la feina amb aprenentatges que has viscut, tot això t'enriquirà i tot això et farà que el teu dia a dia sigui més ple, fins i tot, no? Perquè has aprofitat cada moment per tenir, doncs, estar disposat a que qualsevol dia sigui fantàstic en tots els aspectes, no?
0: No, és que això, a part de motivar, és molt engrestador, perquè, perquè lògicament, és a dir, quan tu estàs explorant, quan tu estàs aprenent coses noves, quan tu et poses rectes, que a vegades tenen que ser difícils però assolibles, ojo, els objectius, però tu quan poses tot això, lògicament veus que tens aquesta capacitat que a vegades ni t'ho podies imaginar,
1: saps?
0: Totalment. Hauries d'imaginar que moltes vegades, molta gent de l'entorn, a vegades t'ho diu, no? T'ho diu, escolta, podries fer això, podries fer l'altre, i a vegades és tot el contrari. Per què fas això? Perquè per això la vida, aquesta aventura, tenim que tindre una exploració interna, l'autoaventura, que jo dic. O sigui, aventurar-te està bé, però també compartir aquesta aventura en el teu equip, a compartir la teva família, la teva parella, és molt important, perquè l'aventura quan és compartida és exitosa, saps?
1: Sí, sí, totalment.
0: Sí, perquè a més és que aprens, ensenyes, facilites i també et faciliten a tu, perquè tenen que anar tots a la mà, perquè a més tots estem connectats. O sigui, a la vida tots estem una mica connectats, és un tema que jo moltes vegades ho parlo a la gent.
1: Sí, sí.
0: És que tenim aquesta afinitat moltes vegades que pensem que no existeix i en canvi existeix. El que passa és que n'hi ha que posar-la a prova, saps? I posar-la a l'abast dels altres, no? També és important tindre-ho molt clar, saps?
1: És una connectivitat que farà quan tots vibrem, no?, amb la mateixa, diguem-ne, freqüència, és quan aconsegueixes veure que tenim més coses en comú, i aquests petits reptes i aquests petits, com sempre diem, tant amb els projectes, cal viure aquesta proporció, Jordi, entre projectes personals i projectes interpersonals, és a dir, tenir coses que et vinguin de gust a tu, amb d'altra gent. I tot això fa que tinguis una vida més plena, també, no? Totes aquestes ganes d'aventures personals i col·lectives, jo crec que són importants.
0: No, és que en realitat és un tot. És que, a més, estem connectats treballant en equip.
1: Sí.
0: A més, moltes vegades es pensa, això, treballar en equip, què és? Treballar en equip és estar al costat de la gent, poder ajudar-la, que també t'ajuden a tu, i lògicament a explorar a vegades territoris que a vegades dius, però com és possible que jo en aquesta edat, aquesta situació, he pogut arribar a aquest èxit? Perquè aquí hi ha dos tipus d'èxit. Per a mi l'important és l'emocional. L'èxit emocional vol dir que quan te poses una cosa, diguem, entre ui i ui, al cap, dius, hòstia, ho puc aconseguir. I una vegada que ho aconsegueix, gaudeixeu. M'entens? A gaudir, perquè nosaltres estem avui en dia, en totes les coses que es passen a l'entorn, tenim que posar-nos algun regalet emocional, saps? Perquè al final no tot està inventat. Perquè molta gent diu, no, és que Jordi, quasi tot està... No, no, tothom no està inventat. L'aventura és fonamental, perquè aventurar-te tu és conèixer nous territoris, inclús a la teva vida emocional. Jo dic territoris emocionals, vol dir, on no series capaç en aquell moment de prendre una decisió, l'aprens.
1: Això també...
0: Perquè t'has aventurat.
1: Això també, totalment, és com tornar-se a sentir nen, jove, nena,
0: sí,
1: no?
0: Home, clar,
1: aquesta il·lusió, no?, que tenia un punt d'il·lusionant i precisament d'emocional, en el sentit de que podia passar qualsevol cosa, no? I això és el que el servei també agraïa des d'un punt de vista de veure quants aprenentatges hi ha en cada situació, no?
0: Sí, i a més energia, perquè això et dona energia, li dona sentit a la vida, David, perquè en realitat molta gent no li dona sentit a la seva vida, i en canvi té arguments sòlids per poder donar-li sentit. Perquè moltes vegades diu Jordi, és que això no és molt senzill, sí, però les coses senzilles, una darrere l'altra,

0: et fa molt potent, et fa ser gran a la vida, o gran. Saps? Moltes vegades, l'altre dia estava parlant un alumne, no? Deia, escolta, és que això tal... I jo li deia, no, no, és que això és el teu camí. I al teu camí arribaràs a metes que a vegades que ni pensaves imaginar. I l'altre dia em va dir, hòstia, doncs tens raó, perquè hi has començat el camí i estic ja recollint resultats, saps?
1: Mm, això és importantíssim.
0: L'aventura és molt important a la vida. Jo, aquesta matina, els diria als oients que s'aventureixin una mica. Una aventura en control, però també sí. Tinc petit risc, saps?
1: Sí, sí, sí, sí. Tot amb, sí, que... amb control, és a dir, quantificat, però també sabent que els resultats també aniran, sí. aniran en proporció i que, sí, per correcte. Tant, aquest èxit o aquest aprenentatge, anem a dir-ho sí, així, sí, no sí. hi ha possibilitat sí, sí. de fracàs, sinó d'èxit o d'aprenentatge. El que farà serà que siguin com aquestes petites dosis, no?, calcular puntificades i també amb aquestes proporcions, no? De saber, escolta, doncs aquí podem, sí, sí, sí. Podem anar com guanyant aquests punts o aquestes il·lusions, sí. no? Sí, que, sí, sí. que ens donaran motor i que la temporada vinent, Jordi, necessitarem que ens segueixis donant aquestes injeccions d'estímuls, de ganes de viure, de ganes de sentir coses que ens van estupendament bé, Jordi, així que moltíssimes gràcies una temporada més per acompanyar-nos i que la vida et doni tant com ens dones a nosaltres i t'esperem la propera setmana, Jordi.
0: I recordeu, un windsurfing emocional aquest estiu, eh?
1: Clar que sí, doncs aprofitar el vent, clar que sí, estar atents a aquestes ràfegues de vent que ens puguin anar fent i quan puguem avançar i quan no, recuperar-nos i agafar impuls. Jordi González Guillem, t'esperem la propera temporada, gràcies.
0: Igualment, gràcies, David. Bon estiu, que vagi molt bé. Adéu.

0: Salvador Pàniker i Alemany va néixer a Barcelona l'1 de març del 1927. Fill d'una mare catalana, pianista i admiradora de Gandhi, i d'un pare indi de Kerala, d'una casta guerrera i sacerdotal del sud de la Índia. L'origen d'aquell matrimoni era improbable. El pare havia anat a Anglaterra a estudiar química, havia fet el doctorat en curtits, havia passat per Alemanya i havia vingut a Espanya de vacances. Li va agradar tant que va tornar. I en tornar va conèixer una noia jove i romàntica que tocava molt bé el piano. Li va dir en un castellà vacilant: "Jo sempre te quereré", pensant que quereré era el futur de querer. Es van casar i va ser, deia Pàniker, un matrimoni molt feliç. De la unió d'aquell indi vital i extrovertit amb aquella catalana espiritual i contemplativa van néixer quatre fills. Raimon, que seria filòsof de les religions comparades i professor a la Universitat de Califòrnia, una germana llicenciada en química, un tercer germà i el petit, en Salvador. Podem sentir-lo en una entrevista amb Josep Maria Espinàs l'any 86 al programa de TV3 Identitats.
1: El meu pare era un indi molt, des d'una certa manera, molt occidentalitzat, era molt actiu. És molt curiós perquè a nosaltres a vegades ens diuen: "No, ja veiem el que tens d'indi, el que tens de català." I és possible que el que jo tingui d'indi vingui de la meva mare, que era catalana. I el que tingui de català i d'actiu i tot això, vingui del meu pare, que era indi. El meu pare era molt actiu, era un home extrovertit, era un home molt simpàtic. I era un home que anava cap al sud d'Espanya, per exemple, a Andalusia, i es trobava com a casa seva, i era un gran bevedor, un gran gourmet, era un home molt vital. I la meva mare era una leptosomàtica molt espiritual, molt admiradora de la Índia, molt admiradora de Gandhi. O sigui que, en certa manera, sembla que era ella l'oriental i l'occidental.
0: Salvador Pàniker va estudiar al Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià. Brillant però díscol, rebel però amb bones notes. Va seguir la via que el seu pare esperava d'ell i es va llicenciar en enginyeria industrial, destinat a continuar la indústria familiar. Però la ciència i les lletres eren per ell camins que no podien separar-se. Es va doctorar també en filosofia. Va ensenyar filosofia oriental a la Universitat de Barcelona i el 1964 va fundar, amb la seva primera esposa, la dibuixant i novel·lista Núria Pompeia, la

0: Editorial Kairos, una editorial petita, deia, però em feia de director literari i que es va convertir en un dels espais editorials en català i castellà més importants del país per a la filosofia, la psicologia transpersonal i el pensament oriental. Kairos portava implícita tota la seva visió del món, la reconciliació de les dues cultures, la de les ciències i la de les humanitats, la de l'Orient i l'Occident.
1: Bueno, al principi jo vaig fer enginyer industrial perquè jo estava predestinat a seguir la indústria familiar, el meu pare tenia molta il·lusió, i en aquella època la carrera d'enginyer era una de les carreres que tenien més dificultat, i com que a mi no es considerava que tenia facilitat pels estudis, em van dir, els pares, posem-li la més difícil, aviam com se'n surt, no? Però després jo m'ha agradat, perquè jo sóc molt partidari de la reconciliació de les dues cultures. Jo, aquesta gent que es diuen, per exemple, intel·lectuals, i que no saben una paraula de física quàntica, de cibernètica, de lògica matemàtica, de teoria de sistemes, de inclús d'ecologia, considerant l'ecologia no com una cosa purament folclòrica, sinó com un mode de pensar nou, a mi em sembla que són gent amputada, no?, d'una part. Jo crec que s'han de reconciliar les dues cultures. I a mi m'ha anat molt bé tenir una certa formació científica, perquè, a més, no concebeixo la filosofia avui dia, si no és com aquell lloc on van a parar tots els interrogants que es fan les ciències positives, que són interrogants moltes vegades sense resposta, o quasi sempre les últimes interrogants. Llavors la filosofia avui dia té que ser el receptacle d'aquesta actitud interdisciplinària.
0: No era un filòsof de sistema tancat. Ben al contrari, era un generalista en un món d'hiperespecialització. Algú que reunia caps que flotaven dispersos i feia una visió interdisciplinària de les coses, provisional per principi. Creia que les grans síntesis, Hegel, Marx, s'havien acabat i que el que quedava era connectar camps del saber de manera oberta i honesta. A finals dels anys 60, quan Espanya vivia en plena clausura franquista, va publicar Conversaciones en Cataluña, de l'any 66, i Conversaciones en Madrid, del 69, dos llibres d'entrevistes amb intel·lectuals, escriptors i pensadors que van tenir un ressò enorme. Demostraven que hi havia una vida intel·lectual real sota la crosta del règim i que es podien dir coses de veritat en la mesura que els temes filosòfics eren tractats amb menys sospita que els directament polítics. Conversaciones en Madrid va ser un best-seller. El 77 va ser elegit diputat per Barcelona en les llistes de la UCD, però va renunciar aviat al seu escó per cedir-lo a Juan de Dios Ramírez Heredia, que es va convertir en el primer diputat de la democràcia d'ètnia gitana. Un gest coherent amb la seva filosofia. El poder no li interessava per si mateix.
1: Ho vaig escriure amb una certa llibertat. Esclar, els temes filosòfics estaven vist menys el recel que altres. Però, efectivament, jo em vaig ocupar bastant d'aquesta visió interdisciplinària, d'aquesta visió de reconciliar les dues cultures. I a més, sempre jo fa temps que predico que anem amb una espècie de civilització del canvi permanent, no? Llavors, una civilització de la hipercomplexitat, de la incertitud, hipercomplexitat i incertitud van unides, i que aleshores farà falta, inclús des d'un punt de vista biològic, per adaptar-se en aquesta nova era de la hipercomplexitat i de la incertitud, segregar un plus de creativitat que fins ara no ens era necessari. I els que no sàpiguen segregar aquest plus de creativitat ho passaran malament.
0: El concepte filosòfic que Pàniker va elaborar amb més originalitat va ser el de la retroprogressió, la idea que no cal triar entre mirar enrere i avançar, sinó que cal fer les dues coses alhora. No posar-se d'esquena a la tècnica, però tampoc abandonar les arrels ni el temps interior. Volia una societat informatitzada que alliberés l'ésser humà de l'angúnia del temps, que permetés recuperar la dimensió contemplativa, que fes dels robots els nous esclaus, com els esclaus de la Grècia clàssica alliberaven els ciutadans per pensar, i que obrís pas a un nou humanisme i un nou individualisme. La retroprogressió era, en el fons, la seva versió del dilema que travessa tota la seva obra. Com viure en la hipercomplexitat sense perdre la profunditat?
1: Filòsofs com Heidegger encara es posaven una mica d'esquena a la tècnica, a la revolució científica, a aquestes coses, i anaven a buscar l'ésser i fent una metafísica una mica com feien els presocràtics, no? Bé, això en diríem una actitud retro. Després hi ha una actitud purament progre que diu, bueno,

0: passat no importa per res, les arrels no importen, i que van fent elucubracions cada vegada més de cara a aquest mite del progrés, com si les coses, el passat no contés per res. Jo t'he dit abans que el mite del progrés s'ha acabat, però que aleshores ara comença l'època del retroprogrés, que no ens posem, no ens hem de posar d'esquena a la tècnica, ni... Jo, per exemple, sóc partidari d'una societat informatitzada, però una societat informatitzada que no ens permeti recuperar, per exemple, les virtuts d'un home preindustrial no serveix per res. O sigui, a mi el que m'interessa que els robots siguin els nous esclaus, l'equivalent dels esclaus que tenien a Grècia, no?
1: La seva identitat era híbrida per naturalesa i per convicció. No se sentia ni del tot català, ni espanyol, ni indi. Se sentia ciutadà del món, sense renunciar a l'arrelament local. Creia que per ser veritablement universal calia ser molt local, perquè la participació en la cosa pública exigeix estar invertebrat en una comunitat. I creia que Catalunya, des d'aquesta dialèctica entre el planetari i el local, tenia un paper a jugar. Va tardar a descobrir les arrels índies. No va viatjar a la Índia fins que va morir el seu pare, quan ja tenia 30 i pocs anys. I quan ho va fer, va rebutjar fermament els hinduismes de pacotilla que circulaven per Occident, tot defensant la profunditat real d'aquella tradició mística, particularment al moment del segle VIII abans de Crist, en què uns homes van descobrir la intuïció d'una consciència còsmica.
0: Jo vaig dir que em sentia ciutadà del món. I és cert, home, català ja m'hi sento, ja. I això que el meu català, i això no és culpa meva, és culpa del règim de clausura que vam tenir durant tants anys, és molt insuficient, ho sento. A vegades faig faltes i castellanismes i tot això. M'agradaria ser com tu, que parles perfectament i escrius perfectament els dos idiomes. Jo escric també el català, però malament, pitjor. Pitjor, més malament del que voldria.
2: D'un temps ençà, de tota manera, el treballes molt més.
0: El treballo més, sí, va, perquè si no seria una vergonya, no? I vull dir, és una exigència. Jo em sento català. Jo crec que avui dia anem amb una espècie de... Bueno, jo desitjo anar amb un sistema mundial. Jo crec que avui dia el que tingui una certa sensibilitat històrica s'ha donat compte de que s'ha d'anar amb una nou ordre internacional, i que, bé, que el que abans era la nació o estat, avui dia és el planeta.
1: La música era la seva passió secreta que mai no va abandonar. La definia com la dimensió més important de la seva vida. No anava als concerts, no li agradava estar obligat a escoltar, sinó que posava la música a casa, amb aparells d'alta fidelitat, en silenci, relaxat, de vegades estirat. Feia cures de silenci perquè creia que la música massa omnipresent es deixava d'escoltar. Posar-la als auriculars tot el dia era, deia, matar-ne tota la gràcia. El silenci era, per ell, la condició prèvia per escoltar de debò. L'any 85 va publicar Primer Testamento, una obra híbrida que barrejava autobiografia, assaig i novel·la, i que tothom llegia a la seva manera. Ell mateix la definia com el producte d'un escriptor que s'ha de divertir fent el que fa, sense voluntat deliberada de cap to en particular. El llibre va sorgir com li va sortir. La producció literària va ser enorme i dilatada, des d'aproximació a l'origen del 82 a la sèrie de diaris que va continuar fins pràcticament la seva mort. Cuaderno Amarillo, Diario de Otoño, Diario del Anciano Averiado, Adiós a Casi Todo, passant per assaig com La dificultat de ser espanyol o Ensayos retroprogressivos. Panikkar era també un dels defensors més convençuts del dret a morir dignament. Va presidir l'Associació Espanyola i va defensar públicament en moltes ocasions no només l'eutanàsia passiva, desconnectar els aparells en fase terminal, sinó l'eutanàsia activa, el dret d'una persona lúcida a decidir que la seva vida ha deixat de tenir qualitat i que no vol continuar. Per ell, la vida no era un valor absolut en si mateix, sinó un valor amb condicions, i defensar-lo era precisament la manera d'estimar-lo més.
0: Jo això ho he defensat públicament en moltes ocasions. Aquí a Espanya, a nivell de tot l'Estat, hi ha una associació. A Catalunya hi ha una associació autònoma. I a tot el món hi deuen haver potser 25 o 30, no? És un moviment que cada vegada està més en l'aire. La gent vol morir dignament i no ser un títere o ser subjecte d'aquest aferrissament terapèutic que a vegades veiem. Però jo personalment vaig més enllà. O sigui, jo sóc partidari del que se'n diu no solament l'eutanàsia passiva, que vol dir desconnectar tots els aparatos quan ja la cosa estàs en una fase terminal, sinó inclús l'eutanàsia activa.
1: Va morir a Barcelona l'1 d'abril del 2017, als 90 anys, quan feia mesos que publicava el seu últim diari. Fins al final va continuar escrivint amb la mateixa lucidesa, la mateixa ironia i la mateixa avidesa intel·lectual. Havia dit moltes vegades que no tenia identitat, no se sentia ni català del tot, ni espanyol, ni indi, ni d'esquerres, ni de dretes. Era una manera de dir que la seva identitat era el dubte, la complexitat, el refús de les paraules en majúscula. Perquè deia que quan apareixen les paraules en majúscula comencen els crims. L'editorial Kairos, que havia creat el 64 i que continua el seu fill Agustí Pàniker, és el seu llegat més tangible. Però el llegat veritable és la manera de pensar que va proposar. Un filòsof que no es deixa amputar ni per les ciències ni per les humanitats, que és a la vegada indi i català, enginyer i poeta, occidental i oriental, que pren el te amb cerimònia i escolta vaga en silenci, i que proposa la retroprogressió com a única manera honesta d'avançar sense perdre els orígens.
3: Durante 8 horas que seáis muy, pero que muy felices.
4: Son las 3, las 2 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Se ha derrumbado un edificio de 3 plantas ubicado junto a un solar en la localidad valenciana de Benetúser. El incidente no ha causado heridos. Los vecinos habían sido evacuados previamente del inmueble al detectarse grietas en él. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado su apoyo a las familias afectadas en un mensaje en redes sociales en el que ha asegurado que está en contacto con la alcaldesa. En el exterior, Irán anuncia el cierre del Estrecho de Hormuz y advierte de que cualquier intento de pasar por esta ruta será respondido con ataques. El ejército iraní sostiene que toma esta medida después de que varias embarcaciones ignoraran la advertencia de transitar solo por la zona autorizada por Teherán. Mientras, Estados Unidos denuncia que Irán ha atacado 7 buques comerciales en el estrecho que han causado la muerte de casi una docena de tripulantes. El presidente Trump ha dicho en una entrevista a la cadena Fox que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reconoce que representantes de ambos países están en contacto.
6: He hablado con ellos y el mensaje que se transmitió fue que quieren llegar a un acuerdo, pero cada vez que llegan a un acuerdo, lo incumplen. Más les vale llegar a un acuerdo, no les va a quedar nadie. Estamos teniendo mucho cuidado con la población civil, como sabe, pero les dije, más les vale llegar a un acuerdo, no les va a quedar nada.
4: Durante la entrevista, Trump también ha asegurado que Estados Unidos podría volver a atacar una instalación nuclear iraní. En Reino Unido, Andy Burnham se ha asegurado ya los apoyos de las primarias laboristas y se prepara para ser primer ministro de Reino Unido después de recabar 27 apoyos adicionales de diputados laboristas, lo que eleva a 349 los respaldos. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
7: Andy Burnham allana su camino a Downing Street a recibir el respaldo de 349 diputados del Partido Laborista, es decir, la gran mayoría del grupo parlamentario, para suceder a Keir Starmer como próximo líder. En el segundo día, donde se podían presentar otras candidaturas, nadie se presentó como rival, por lo que se da prácticamente por hecho que no será necesario el proceso de primarias. El que fuera alcalde de Gran Manchester será el próximo líder laborista, convirtiéndose así automáticamente en el nuevo primer ministro. Su traslado al número 10 se espera para el 20 de julio. Será el 7º primer ministro en apenas una década, lo que evidencia la crisis política que vive el Reino Unido ante el auge del populismo.
4: De vuelta a España esta medianoche, centenares de personas han festejado que la entrada en vigor de forma provisional del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido que permitirá derribar la verja de Gibraltar, una medida de la que se beneficiarán más de 15.000 personas.
8: Bueno para los españoles y bueno para nosotros también. Tenemos el fluidity de pasajeros, las personas que trabajan aquí. Fantástica.
9: Nosotros siempre hemos vivido muy bien con la gente de la línea. Eso nos va a ayudar a la gente de la línea, porque trabajan aquí, ellos son amables y nosotros, porque nosotros somos demócratas.
4: Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará en Gibraltar, donde presenciará las primeras obras de demolición de la valla. Este martes, su hermano David Sánchez ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito de prevaricación. Los 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz han sentenciado por unanimidad que el cargo en la Diputación se creó a medida para David Sánchez. Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha dicho que no comparten la sentencia.
10: Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos. Ya he compartido con su compañera cuál fue el origen de este caso. Quiero recordar que, bueno, insistir en que nunca se personó un solo perjudicado. No existe acusación particular y la Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución.
4: Lo ha afirmado durante el Consejo de Ministros, donde el Ejecutivo ha aprobado el anteproyecto de ley de violencia vicaria que retirará la patria potestad a padres con condenas firmes por maltrato. Javier Andión.
11: En el anteproyecto se contempla que la violencia vicaria pase a ser un agravante de la violencia de género y se incluye la obligación de escuchar a los menores para acordar el régimen de custodia. Entre otros, también incluye una pena accesoria que prohíbe a estos agresores difundir públicamente mensajes, textos o imágenes relacionados con el delito cometido. Además, se facilita el cambio de apellido a víctimas supervivientes de violencia vicaria para evitar así la revictimización.
4: Es todo por ahora. Más información a las 4, las 3 en Canarias. Se quedan en No Sonoras con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
12: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
13: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Una de les claus del que estem vivint, del que sempre expliquem a Nits de Ràdio, és que és molt important ser conscients de tot el que ens passa, no? Per després tenir elements per poder fer anàlisi, per poder fer comentari, per poder, si cal, fer converses d'ascensor, però quan més documentats estiguem, quan més coneixement tinguem, més podem aportar a les solucions, perquè calen solucions. I és evident que, com diu l'autor del llibre del que parlarem avui, per exemple, cal que siguem masovers del món. I és que avui podem saludar al Nits de Ràdio a Joan Domènec Ros. Joan Domènec, molt bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: És imprescindible que prenguem consciència de tot el que està passant, de cada moment, almenys de moment, potser, no dic els nostres nets, però potser d'aquí unes quantes generacions, mira, tindran l'oportunitat d'anar a viure a algun altre món, noi? Però mentre només tinguem aquest, és importantíssim que siguem conscients que l'hem de cuidar, no?
1: Efectivament. Som estadants transitoris, perquè com a espècie animal tenim un temps de vida. Aquells que pensen que podrem viure milions d'anys, doncs segurament estan equivocats. Sí, els animals que han viscut més en aquest món són artròpodes, que potser han viscut 30, 40 milions d'anys. Ni els potents dinosaures van durar tant com feia pensar la seva estructura i la seva capacitat d'organitzar-se. De manera que tenim només aquest món. Mentre duri la nostra estada en ell, l'hem de cuidar. I l'hem de cuidar de manera radicalment diferent a com ho hem estat fins ara.
0: Algun cop, comentant amb algun divulgador, quan ens imaginem, per exemple, vivint a d'altres planetes, no? Fins i tot ara es comença a parlar d'alguna possibilitat, doncs, d'anar a colonitzar Mart, i, per exemple, les peculiaritats que tindria d'haver de viure subterràniament o amb una sèrie d'elements, ja ens venia a explicar que ja no en dues, però sí en 8, en 10, en 15 generacions, aquells humans que haguessin anat, que ja siguin marcians, encara que haguessin partit d'aquí a la Terra, evidentment, doncs amb unes quantes generacions ja serien marcians, ja començarien a ser diferents a nosaltres. És a dir, l'adaptació al medi seria clara, no? Per tant, és evident que ens hem de cuidar, ens hem d'habituar l'entorn i cuidar-lo, perquè si no, no podem seguir sent nosaltres mateixos, no?
1: Sí, naturalment no sabem fins a quin punt serem capaços de colonitzar la Lluna, Mart, sí, etc. Però precisament perquè les condicions ambientals d'aquests i altres planetes, als quals podem arribar relativament a una certa rapidesa, perquè n'hi ha alguns de molt llunyans, no?

Precisament perquè les condicions que tenen són tan diferents jo crec, de la Terra i tan terribles, per dir-ho així, jo crec que és una bona lliçó per veure que

0: és necessari que aquests recursos que els tenim
1: Exacte.
0: I que els utilitzem contínuament,
1: Exacte.
0: Els hem de seguir, els hem de protegir i els hem de seguir podent fer-los servir de la mateixa manera que, no diré fins ara, sinó fins fa un parell o tres de segles.
1: Sí, quan ho fèiem bé, no? Com a mínim no ho fèiem...
0: Més o menys.
1: No ho fèiem,
0: més o menys, sí.
1: No ho fèiem malament. En Joan Domènec Ros és biòleg i és catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, i per això em fa molta gràcia que un dels subcapítols, diguem, del llibre sigui precisament això, no? Què veu l'ecòleg quan mira un paisatge? Què és el que veu?
0: Sí, a diferència d'un pintor, d'un geòleg, d'un botànic, d'un promotor de construccions...
1: Sí, sobretot d'aquest.
0: Sí, doncs veu un conjunt d'organismes, veu una estructura subjacent que té una història, les muntanyes han sorgit en un cert moment, la vegetació s'hi ha adaptat en alguns llocs d'una manera i unes espècies que són les que s'hi troben millor, en altres doncs, són altres espècies. Jo diria que veu l'escenari i intenta, això no es veu normalment, però intenta veure quines són les relacions entre aquestes espècies, entre les espècies i l'entorn físic, el que nosaltres en diem ecosistema. Normalment, quan es parla d'ecosistema, els mitjans ho heu difós com altres termes científics, quan es parla d'ecosistema pensem en un paisatge i en organismes que hi ha. L'ecosistema és precisament totes aquestes relacions que no es veuen, qui es menja aquí, qui aprofita els recursos del sol per créixer perquè és una planta, etc. Aquestes relacions són l'ecosistema, efectivament. I això és el que veiem i com que no es veu tot, com que es veu només en part, intentem desxifrar-ne algunes d'aquestes relacions i poder entendre millor la natura.
1: Clar, aquí s'ajunta el problema, que és evident que al llarg de mil·lennis doncs el clima o ha anat tenint modificacions, com bé deia al principi, doncs hi ha hagut espècies que han desaparegut del tot, sigui per causes internes o externes, no? Com pot ser el cas d'un meteorit, no? que això et condicioni a cada cop i volta, doncs es creï una capa que faci doncs, que la temperatura augmenti o que sigui, no? O els volcans, no? Com va ser algun dels casos, perquè hi han hagut diverses extincions totals, no? Diguem, o quasi totals, no? Perquè sempre...
0: Gairebé
1: hi havia...
0: total.
1: Exacte,
0: sí,
1: sempre hi havia...
0: Perquè si no, no hi seríem.
1: Si no, ja no hi seríem del tot, no?
0: Més, no?
1: Aquella seria la definitiva, no?
0: Sí.
1: Doncs clar, hi han hagut elements que bueno, que han sigut clars, no? Però ara tenim uns microelements, no? que hem de saber detectar, i en el llibre en parla, no? des de aquests grans incendis que hi ha darrerament o el desglaç, són tants i tants elements que ens estan dient que no és que haguem de canviar, és que ja anem tard, no?
0: Aquest és el gran problema i segurament la cosa que em costa més d'explicar, ja sigui en conferències, ja sigui en aquest llibre i en altres, és que per intentar solucionar molts dels problemes greus que tenim, la sensació que jo tinc, i no la tinc així d'una manera, podríem dir, d'una opinió basada en res, sinó basada en coneixement i en les dades que et donen els científics i els organismes internacionals que treballen amb això. Doncs la sensació és que ja hem fet tard.
1: Yeah.
0: Que no hi ha manera, no hi haurà manera, per més que de solucions se n'han pensat moltes, no? No hi haurà manera de tornar a una situació anterior al canvi climàtic que estem patint, el desglàs dels gels doncs, de l'Àrtic, de l'Antàrtida, de la Grenlàndia, de les geleres dels Pirineus, dels Alps, etc. O una situació en què les espècies que estan desapareixent i que són milers anuals, el que passa que la majoria, el 90 i pico per cent, doncs són insectes o són organismes que no veiem, que no tenim el coneixement directe, però també hi ha grans animals, mamífers, ocells, etc., que també desapareixen. No? Doncs recuperar això, frenar aquesta situació, és molt difícil quan al mateix temps estem obrint selves, per plantar-hi el que sigui, estem modificant l'entorn. No cal anar a l'Amazònia, a casa nostra, estem veient

0: doncs per raons diverses s'està edificant, s'està doncs acometent amb noves vies de transport segons quines àrees que tenen comunitats molt riques, molt diverses i que estan patint no des d'ara, sinó des de fa, ja, jo posaria això un parell o tres de segles enrere, estan patint aquesta esbranzida que cada vegada és més gran, perquè resulta que som, en aquests moments sembla que hem de passar ja als 7.600 milions d'habitants del planeta. Diuen que a mitjans de segle, cap als 50, podem ser 9.000 milions d'habitants, alguns altres diuen 10.000 milions. Per tant, sabent que una part d'aquests milions, una part important, es mor de gana actualment, sabent que hi ha plans per enverdir amb terres de conreu gairebé tot el planeta, que la ciència està ajudant a trobar espècies que puguin viure en zones fredes, en zones alpines, en zones salades, cosa que ara no poden viure. Em refereixo a espècies alimentàries, sí, no? Sí, plantes, sí. Especialment. Doncs, sabem que tot això és així, el futur del planeta el tenim ben malament. I no hi ha, per més que hi ha molt bona voluntat de fer coses, aquestes són petits pedaços que no resolen el gran problema. Som massa gent, alterem massa l'entorn i ho fem d'una manera creixent, desmesurada i creixent. Jo poso un exemple, vaja, això segurament és conegut, però quan va haver-hi la crisi econòmica del 2008, sí, i que doncs, els vols amb avions, la despesa de la gent, etc., va davallar moltíssim, algú va fer el càlcul i va dir doncs, quan reprenguem la normalitat, les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera s'hauran reduït un 3 o un 2%, no recordo. Doncs bé, no va passar això, va augmentar un 2 o un 3%. Ostres. Amb la pandèmia ha passat el mateix. Clar, durant un any i pico hem estat confinats, sí, no hi ha hagut transports, fàbriques tancades, bla, bla, bla. Per tant, es reduirà això, un 2 o un 3% l'emissió de diòxid de carboni. Doncs no s'ha reduït, ha augmentat. Què vol dir això? Vol dir que el sistema no permet aquests ajustos, encara que sigui a través d'aquestes debacles, aquestes catàstrofes que no podem controlar, però que passen. I tot i així seguim contaminant, seguim ampliant aquest efecte.
1: Si mirem de forma general, no deixa, per molt que un any es faci llarg, oi, d'estar a casa es fa llarg, depèn de qui tinguis a família, vull dir, hi ha gent que li costa més. Però vull dir, més si tens sobres. No, però és broma. Però dic, sí, ens pot semblar llarg un any, però pel que és, clar, la Terra, no? És una dècima de segon, és un instant molt petit, sí, de portar-se bé, dins d'aquest no contaminar, etc. És molt petit, no suficient com per fer verdaderament un canvi, no? I m'agrada molt que, per exemple, hi ha un dels capítols que està escrit juntament amb en Jaume Terrades, si no m'equivoco, que és el medi ambient, sí, a Catalunya, que, clar, sí, fem una fotografia del que està passant, però, clar, si segueix el canvi climàtic, d'aquí unes dècades, d'aquí un segle, no sé exactament quan, és que ens podem trobar en un escenari totalment diferent, una península ibèrica possiblement desèrtica, no?
0: Sí, sí, això, en aquest sentit, es fan moltes projeccions, sí, algunes de les quals es compleixen, altres no sabem perquè són projeccions d'aquí 20, 30, 40 anys, i sovint és bo tornar enrere i veure què deien els experts fa 30, 40, 50 anys. Alguns l'encertaren, però normalment es quedaren per sota del que està passant. Per exemple, parlant de la situació als països mediterranis, com Espanya, deia, bé, doncs, per un cantó, efectivament, si hi ha més sequera, si hi ha menys pluja, si augmenta la temperatura, etc., tindrem un país que serà més semblant al Marroc, més mig desèrtic, sí, o semblant a Múrcia, que en bona mesura és un subdesert, que no pas el tenim ara. Però, en canvi, com que això afectarà també els països més nòrdics, allà que ara doncs, no poden cultivar segons què,

0: per exemple, a Anglaterra no es podia cultivar la vinya des de feia doncs, alguns segles, doncs aquests països i la zona que està gelada, el gel se n'anirà, es podran cultivar, jo què sé, posem Finlàndia, Noruega i més enllà. Bueno, potser sí que en el futur, molt futur, això passarà, però de moment el que passa és que una cosa que no s'havia previst, el permagel, el sol gelat, s'està fonent. Per tant, els boscos que estaven assentats sobre gel en lloc d'estar assentats sobre pedra, els arbres d'aquests boscos estan perdent el suport, estan caient, s'estan podrint, i allò és un podrimaner enorme, a una escala impensada. De manera que potser sí que d'aquí un segle o dos es podrà cultivar allà, però de moment són maresmes plenes de mosquits.
1: Ai, no. Això sí, aquí sí que no, perquè quan en deia en Joan Domènech que, bueno, que a vegades desapareixen, David Morales, que ens estava dient que desapareixen moltes espècies d'insectes, i si se'n van els mosquits, tampoc no li farem un lleig. Vull dir que, mira, això serà l'evolució natural, que es diu, però clar, en aquest cas estem parlant d'autèntics drames. M'agrada molt el dibuix de la portada, no?, de veure d'aquest de Cal que siguem masovers del món, que es veu això, es veu a la península Ibèrica, al nord d'Àfrica, però clar, en format casa, perquè no deixa de ser casa nostra, i l'hem de saber cuidar. I és curiós, perquè ara vivim una època en què, bueno, anem a veure si de veritat s'evoluciona en el teletreball. Aquest tipus d'element, Joan Domènech, sí podria fer que es poblés de forma més sensata, no?, els terrenys, i que potser es cuidés més moltes zones, no?
0: Sí, ja, tot té els seus pros i els seus contres.
1: Correcte.
0: I s'ha vist durant aquesta pandèmia que es pot treballar, segons quins àmbits, segons quines professions, es pot treballar perfectament des de casa, no cal utilitzar transport,
1: correcte,
0: pots viure doncs, sense perdre temps, no només contaminant amb el diòxid de carboni dels autobusos, del tren, del cotxe, etc. I això està bé. Molt bé, perfecte. Però hi ha algunes coses a considerar. Aquest teletreball s'ha de fer normalment amb uns estris, que són els ordinadors, que necessiten una xarxa, que necessiten una sèrie d'elements, alguns metalls, que són molt difícils de trobar. Això passa també amb els mòbils. No?
1: Ja.
0: Hi ha uns recursos d'aquesta mena limitats, molt limitats, que a més, com que estan molt limitats, doncs el negoci de l'extracció d'aquests metalls, que normalment passa a l'Àfrica i a alguns altres llocs, està en mans de vegades de màfies o de governs corruptes.
1: Sí.
0: Bé, és una mica el mateix que passa amb els cotxes elèctrics. No?
1: Ja,
0: sembla
1: exacte.
0: Que serà la solució, sí, però les piles seguirem necessitant metall.
1: Sí.
0: De ferro n'hi ha de sobres en aquest món. No? Podríem fer tota la construcció podria ser de ferro sense problemes. Però aquests metalls especials que són necessaris per les bateries, per les piles, pels nostres telèfons, etc., això és escàs. Per un altre cantó, els metges, especialment els psicòlegs, ens diuen que la manca de socialització, el fet de que estic tip aquest darrer any, i els meus col·legues de l'Institut d'Estudis Catalans també, de veure'ns a través de plataformes d'aquestes de contacte.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: en lloc
1: sí.
0: de fer les reunions, que no les podem fer presencialment, doncs fem reunions amb 10, 20, 100 i pico de persones, els que calgui, ens trobem i discutim el que normalment faríem presencialment. Però manca aquesta socialització, el fet de trobar-te amb algú i parlar no d'allò que parles quan et trobes amb aquestes converses sí. virtuals.
1: No el tema oficial, sinó els altres, els altres
0: exactament,
1: temes.
0: Del temps, de la salut, de la veïna, del que sigui. No? Doncs això és necessari i ha augmentat moltíssim el cas de gent que està doncs, tensionada,
1: sí.
0: que té estrès, que té depressió. Bé, doncs aquest és un altre aspecte que potser sí que ens hi adaptarem, però és difícil, sobretot pels mediterranis com nosaltres.
1: Ui, i tant. David Morales, què més t'ha cridat l'atenció d'aquest Cal que siguem masovers del món?
2: Doncs hi ha un capítol en el que Joan Domènech explica que quan vas acabar la carrera, allò a finals dels anys 60, el director de

0: de recerca d'una investigació d'una entitat marina aquí de Barcelona, sí, et va proposar d'anar a Galícia a estudiar els musclos, com es feien. Era una cosa que era prometedora, perquè, clar, són aliment, però que tu volies estudiar una altra cosa, els nudibranquis de la Mediterrània, que home, són com una mena de llimacs, que són així de colors. La veritat és que he buscat fotos, fins i tot per internet, són una passada, són superxulos, perquè a més són molt vistosos. I que quan vas dir això, et va dir que els nudibranquis eren molt macos, però que no servien per res. Però després demostra tota la investigació que vas fer i totes les que s'han anat posant després pel davant i s'han anat fent, que al final qualsevol petit element viu dintre del nostre planeta compleix la seva funció i que tots han de ser estudiats i tots s'han de conèixer, oi?
1: Efectivament. He posat aquest exemple que, naturalment, s'ha de pensar quan jo vaig acabar la carrera, el 68, automàticament vaig fer l'emili, i a finals del 69, començaments del 70, doncs el camp de treball, les sortides professionals per un llicenciat en biologia eren mínimes, de manera que rebutjar un treball d'aquests era molt arriscat. No? Però bé, m'agradaven aquests bitxos i van ser el tema de la meva tesi i de molts treballs meus i d'altra gent. No? I la gràcia d'això és que ho estem veient contínuament. No? Sí. Una planta exòtica que en queda només un corriol a no sé quina zona, resulta que s'ha descobert que té un producte que és fonamental per combatre no sé quin tipus de càncer. Mm-hmm. I ara la necessitat de protegir-la no és perquè sigui maca, no és perquè, és perquè ens és absolutament necessària. Mm-hmm. Aquests animalets, aquests mol·luscs tan bonics, són tan bonics perquè tenen substàncies que els defensen d'alguna manera. No tenen conquilla, la majoria no tenen conquilla, i llavors tenen colors vius, colors advertidors. Mm-hmm. Doncs bé, aquesta advertència normalment és perquè tenen substàncies que poden ser perilloses per qui se'ls vulgui menjar. Mm-hmm. Doncs alguna d'aquestes substàncies s'ha demostrat que són útils no només per combatre malalties. N'hi ha una que és una afrodisia, que sembla que és millor que la Viagra. N'hi ha una altra que...
0: No ho digui funciona... molt, que aniran a la cacera dels pobres nudibranquis, eh?
1: No, això és després d'estudiar-ho ben bé, eh? N'hi ha una altra que és un substitut perfecte del pebre, una cosa picant, però que es pot fabricar amb una fàbrica adequada i no és tan car com obtenir el... etcètera. Hi ha tota una sèrie de productes d'aquests i, en aquest cas, jo comento que això passa amb aquest grup d'animals que jo vaig estudiar, però qualsevol que estudia un grup de plantes, un grup d'insectes, trobarà exactament el mateix. I una part important, no pas, per, des del meu punt de vista, no pas la principal, no? Però una part important per conservar la natura, per conservar la biodiversitat, és que ens és útil a través... Hi ha animals que ens els mengem, hi ha plantes que són necessàries pel que sigui, no? Però a part d'això, és el fet de que, com a éssers intel·ligents i morals que som, hem de protegir la resta de la natura, perquè, si no, quin desastre, no? L'espècie pensant que és l'homo sapiens, resulta que té dret de cuixa sobre la natura i pot fer el que vulgui. Doncs no, hi ha aspectes ètics que cal conservar.
2: És curiós perquè quan en Joan Domènech ens explicava, no?, d'això, no?, de que hi ha, bueno, hi ha, tots compleixen una funció, clar, també existeix la funció de limitar les espècies, no? A vegades, doncs, uns són depredadors d'uns altres i és important perquè aquella espècie, doncs, no sobre, no?, hi ha una sobrepoblació. Clar, amb els éssers humans ja ens ho fem a vegades nosaltres mateixos, però, clar, un element com un coronavirus, també et fa plantejar si a vegades, no dic que aquest sigui el cas, però hi ha qui ho planteja, no?, que pugui haver elements que la pròpia natura digui, escolta, ho hem de limitar, no?, que són molts, no?
1: Sí, precisament quan fa un moment dèieu que els mosquits que s'extingeixin, no passa res, no? Els mosquits o altres bitxos empipadors. Bé, aquests els hi costarà molt extingir-se, perquè són paràsits o transmeten malalties d'una espècie que és la nostra, que és molt abundant, per tant, ho tenen a la mar de bé.
2: Fixa't.
1: I en el cas, tornant al que en deies...

0: la pandèmia, una cosa que semblava que era així, però ara s'ha vist clarament, sigui quin sigui el virus, sigui aquest darrer, el coronavirus de la pandèmia que ens està afectant encara, siguin altres que han produït altres malalties, les grips, que n'hi ha diferents, la MERS, el SARS, etc., diferents que els metges i els epidemiòlegs coneixen, tots o la majoria són virus que procedeixen d'animals salvatges que en algun moment han passat o bé a animals domèstics o bé directament a l'home perquè l'home s'ha introduït en el seu terreny. No? Recordeu que es diu que els ratpenats segurament són l'origen, els portadors d'aquests virus del Covid-19. Bé, doncs sembla ser que són portadors d'una vintena de virus diferents, alguns dels quals afecten a la nostra espècie. Què cal fer? Erradicar tots els ratpenats? Bé, doncs malament, perquè molts d'ells mengen insectes, que són aquests que ens fan la guitza,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: Tant, el que hem de fer és no pertorbar el seu hàbitat natural, no introduir-nos en el seu sistema, en les seves comunitats, on viuen des de fa molts més milions d'anys que nosaltres, i on funcionen de manera equilibrada, sostenible amb la natura. Som nosaltres que hem alterat, de la manera que sigui, ara no m'hi estendré, alterat aquesta relació.
1: És apassionant i és un plaer escoltar-lo i de veritat llegir-lo. En Joan Domènec Ros parlant-nos d'aquest Cal que siguem masovers del món. Un llibre imprescindible i que cal llegir perquè s'aprenen moltes coses i més quan s'expliquen amb tanta passió i amb tant coneixement. Així que moltíssimes gràcies, Joan Domènec, per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres per escoltar-me. Fins la propera.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, cuentan algo importante con talento y desde la oscuridad y la entraña, descubren exoplanetas, acompañan sus locuras con rigor, disciplina y pensamiento crítico, o normalizan la amabilidad.
1: La princesa Leonor ha señalado que los galardonados de esta edición pasan a formar parte de este gran grupo de personas excelentes que la Fundación Princesa de Girona reconoce cada año.
2: Es todo por ahora. Más información a las 5. Serán las 4 en Canarias.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Aquí seguim i, com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
8: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Comencem explicant que la Policia Nacional ha desarticulat una trama dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona.
9: Hi ha dos detinguts als que se'ls atribueix un delicte d'afavoriment d'immigració il·legal. La xarxa es dedicava a vendre fraudulentament empadronaments per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Els certificats tenien un preu d'entre 500 i 1.000 euros.
8: Tres detinguts i sis armes de foc intervingudes durant un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per un tiroteig a la mina al Maig.
9: S'estan fent entrades a Sant Adrià del Besòs i Barcelona i també a Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. En el dispositiu hi participen 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, unitats de seguretat ciutadana, agents d'ordre públic, la unitat canina, la policia científica i drons. També s'han intervingut tres pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta i més de 40.000 euros en efectiu.
8: Més qüestions, la Generalitat començarà a treballar amb un sistema de monitoratge i de vigilància incrementat a les obres de l'L8 després de l'esvoranc del Putxet.
9: El veïnat ha mostrat neguit per l'execució de les obres de perllongament de la línia i s'ha queixat de les vibracions i talls de llum i subministre elèctric. Davant aquest neguit, el Departament de Territori assegura que s'incrementarà el control de l'activitat de la tuneladora amb més sensors i seguiment en temps real dels moviments del terreny i els edificis de l'entorn.
8: Mor una dona d'uns 60 anys en un incendi al barri de Sant Antoni.
9: Els bombers de Barcelona han rebut l'avís d'un foc que s'havia originat en un pis poc després de les 4 de la matinada i han desplaçat 13 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques ha atès la víctima, però no l'ha pogut reanimar. Altres 5 persones han estat ferides, han estat menys greu.
8: Ja s'han entregat les claus de la primera promoció de pisos socials a Malgrat de Mar.
9: Aquests allotjaments estan classificats com protecció oficial en règim d'arrendament o cessió durant 7 anys i no podran ser objecte de desqualificació. L'edifici té 6 plantes i consta de 46 pisos i 26 places de pàrquing.
8: Canvi a la qüestió, l'Institut Goodman i l'Institut Català d'Oncologia impulsen nous models assistencials per atendre pacients oncològics amb lesió medular o dany cerebral.
9: Els dos centres treballaran de manera coordinada per oferir una atenció integral i personalitzada, amb equips multidisciplinaris que adaptin els tractaments a les necessitats de cada pacient. L'objectiu és millorar la coordinació entre especialistes i la qualitat de vida dels pacients.
8: I atenció, perquè les obres de la Fira de Barcelona obliguen a traslladar el piromusical i les campanades a l'anella olímpica.
9: Tot i que encara queden 2 i quasi 6 mesos respectivament, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que reubicarà els dos grans esdeveniments que deixen a l'Avinguda Reina de Maria Cristina. El piromusical, l'espectacle de focs artificials de la clausura de les festes de la Mercè, es trasllada a la platja de Bogatell i la festa de cap d'any a l'anella olímpica.
8: Acabem explicant que la cantant Aitana i el Mago Pop han comprat el Teatre Aquitània de Barcelona per fer una aposta a les arts escèniques de la ciutat.
9: Han afirmat que impulsen aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector, així com afavorir la producció i exhibició de nous espectacles. La cantant afirma que és un privilegi poder contribuir a preservar aquest espai, mentre que Antonio Díaz, més conegut com el Mago Pop, espera que Barcelona pugui continuar sent referent internacional de les arts escèniques.
8: Són notícies d'aquest dimarts 14 de juliol.

0: he vist que allò de les gambes a la planxa no t'ha agradat.
1: No, sí, a mi les gambes a la planxa m'encanten, però, home, una pregunta per posar en valor els animals marins, i aquí que
0: si les estic així, valorant moltíssim.
1: Si comencem així, musclos, escopinyes, tots, clar, que després hi ha tots els peixos...
0: I aquests que diuen que les gambes són les cookies del
1: les
0: mar.
1: Cookies, això, això? Jo compro una mica perquè...
0: No comprem.
1: Bueno, per la closca, les antenes...
0: Menja't una cookie a la planxa, no, a veure si està tan bona com una gamba.
1: Te'n vas a Tailàndia, trobes cookies i més coses, eh?
0: Mira, tens el producte allà a l'abast.
1: A mà,
0: eh?
1: Sí, sí, a mà.
0: Més a la mà impossible.
1: Un dia que passi gana, diu, mira, el punto de sal... Ah,
0: ai, però ho fan crunchy.
1: Uf, no. Buah, és que ni de
0: animals cosa. Animals marins, és que animals marins, ja et dic.
1: Hi ha molts, no? Sí. Molt macos.
0: Però ja, és que a mi...
1: Ningú ha dit el cavallet de mar.
0: Jo?
1: No, el cavallet de mar, has dit.
0: Ho he dit.
1: Ah, ho has dit?
0: L'estrella i el cavallet.
1: Ah, l'estrella.
0: Això, cavallito de mar.
1: M'he quedat amb l'estrella.
0: És que tinc una mica de talassofòbia, jo. Que és
1: home,
0: la por sí. A la, bueno, les profunditats marines.
1: La immensitat
0: marines,
1: del mar. Sí, sí. A mi que... m'impressiona molt la immensitat del mar.
0: I has vist el peix aquell que ha estat tan al fons, aquell que porta com l'ull
1: sí,
0: el... que surt a Nemo, no?
1: Eres el silur, potser?
0: No sé, però és molt lleig.
1: Sí. Sí,
0: hi ha peixos amb el meu... amb tot el respecte del món, que són molt lletjos, amb la qual cosa...
1: El de la làmpara, eh? Com és la natura que et
0: és
1: permet
0: curiós,
1: tenir
0: eh?
1: Una làmpara... En... Sí, sí.
0: El martell o... No?
1: Sí, sí, és bèstia. Ah, el peix martell. Per què serveix el martell del peix martell?
0: Si algú ho sap, sisplau, que ens ho expliqui. No t'has de veure,
1: sisplau,
0: el 676.
1: Sisplau,
0: 76-09-08.
1: I el pop és un animal fascinant, eh? O sigui, com es camufla amb
0: segons
1: les roques...
0: I... Que tinc gana, són les 13:42, tinc gana.
1: Anem a algun gallec que hi ha per aquí ara. Pon-nos todo el mar a la planxa.
0: Que bo, que bo. Vols saber quins són els animals preferits
1: vinga, va,
0: de la nostra
1: sí.
0: audiència? Vinga, ho escoltem.
2: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
2: A mi el que em fascina és el tauró i els seus ous. Són meravellosos. No puc dir què m'atrau. Força, vigor, energia. D'acord que són perillosos, però també són necessaris en l'ecosistema. Que tingueu un bon dia.
0: No ho he entès.
1: M'ha desquadrat lo dels seus ous.
0: Però per què?
1: Però en quin sentit? Per menjar?
0: Clar,
1: per...
0: si aquesta oient ens està escoltant ara...
1: Ah, és de tauró.
0: Clar, que ens expliqui per què.
1: Clar.
0: És que no sé si és
1: a
0: per...
1: A mi m'ha descol·locat.
0: Sí.
1: I sobretot els seus ous.
0: I sobretot els ous, però potser és per la seva valentia, no? Ha volgut fer una frase... No sé, sisplau, explica'ns per què t'agraden els ous del tauró. Potser és fan, eh?
1: El tauró és apassionant, eh? A mi és un animal que m'encanta, ben lluny, però que, ostres... Vull dir que no me'l voldria trobar cara a cara, però... Però sí, sí,
0: l'aleta del tauró encara sí que sé que
1: es fa sopa d'aleta de tauró.
0: No l'he provat mai, no crec que la provi mai. Però...
1: No.
0: Lo dels ous, sisplau, explica'ns. Si és que es fan, eh? Potser és un manjar, eh? I jo no
1: sí, pot ser. Allò típic que, sí, sí. Te'n vas a... Avui estic insistint molt al sud-est asiàtic, però és on es fan més raretes d'aquestes, sí. No? Més coses rares d'aquestes.
0: Doncs vinga, va, quin és el vostre animal marí preferit? No el conyeu, com jo, eh? Expliqueu-nos de veritat quin és el vostre preferit. No t'has de veure el 676-76-0908. Com cada dimarts, ja sabeu que acabem el programa parlant de literatura. Avui ho fem amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
0: Bé, escolta, ja que tinc aquí, aprofito i et faig la pregunta del dia. Quin és el teu animal marí preferit?
3: El meu animal marí preferit, ostres, el dofí.
0: Ah, mira, té molts adeptes, el dofí,
3: el dofí,
0: eh?
3: Sí, sí. El tauró m'agrada molt, perquè el tauró és un animal que és perfecte en la seva, bueno, la seva dinàmica i en la seva manera de moure's, però és veritat que em sembla més simpàtic el dofí, així que em quedo amb el dofí.
0: Però diuen que tenen una mica de mala lluna, eh, el dofí, que té mala llet.
3: Sí, sí, i a més jo estic convençuda que els animals a vegades ens els mirem depenent de la interpretació que fa la literatura.
0: Totalment,
3: o el cinema.
0: Sí, sí.
3: I I jo crec que, per això he dit el tauró també, perquè jo crec que el tauró té mala fama, però és un animal que quan el coneixes és fantàstic i té una intel·ligència suprema, així que potser haurem de deixar de banda la interpretació que han fet les sèries i les pel·lícules i la literatura i fixar-nos en els experts i el que en diuen. I és veritat que el dofí també sempre ens ha sigut més amable, perquè és un animal que literàriament i cinematogràficament sempre s'ha tractat molt bé, però potser té, com dius, una mica de mala baba. Sí, sí. En fi, són meravellosos els animals del mar i el mar és un espai fantàstic que hem de cuidar, també, perquè a vegades ens el carregarem abans.
0: Totalment.
3: Bé,
0: totalment.
3: Jo vull dir que els llibres...
0: Clar, t'anava a dir que parlant de mar, al mar hi ha molta... o molt d'aquest tema que parlarem avui.
3: Sí, avui aprofitant que és l'última secció abans de les vacances i aprofitant que les vacances haurien de servir per recuperar una mica la calma, per recuperar el tempo en el qual doncs, tot sembla que vagi més a poc, que els dies s'estirin una mica, no? La calor també ho porta, que fem menys moviments, que ens movem més a poc, perquè tenim calor. Doncs avui parlarem

0: d'això, de recuperar la calma. Oh, la literatura ens sap molt de recuperar la calma. De fet, una de les grans virtuts de la lectura és la recuperació de la calma. Fixeu-vos que la literatura o llegir és gairebé com meditar. Necessitem centrar tota la nostra atenció a la lectura per poder-nos concentrar i entendre i interpretar allò que estem llegint. És una mica el principi del mindfulness o de la meditació, centrar la nostra atenció en alguna cosa que capti absolutament tots els nostres estímuls i que ens, sobretot ens evadeixi d'allò que ens ve preocupant, del nostre estrès. Per tant, la lectura ja ens llegir de per si ja recupera o fa recuperar la calma. Els experts diuen que llegir ens fa baixar les pulsacions, regula la nostra respiració, però jo crec que és una mica més enllà del fet biològic, no? Posar paraules al que ens costa expressar, sentir-nos menys sols en personatges que passen per coses similars a les que nosaltres passem, posar ordre al caos que a vegades situacions difícils de la vida ens fan viure. Quan vius situacions emocionals molt complexes, vius sotmès en un caos. I a vegades la lectura posa una mica d'ordre i negativa. Ens ofereix distància i perspectiva. Fem una mica un zoom, no? Sortim una mica del moment en el que estem vivint i posem una mica de perspectiva. Genera espai de pausa i respir. Ens dona una mica d'allò com pensar, on reflexionar, que a vegades també ens consola i ens acompanya, i això també ens fa sentir més pausats i més tranquils. Obre les portes a la reflexió. Jo crec que queden poques activitats que permetin a l'ésser humà reflexionar, no? Pensar, donar voltes a una cosa. A vegades vivim tan ràpid que no tenim temps de pensar en allò que estem fent o en allò que ens agradaria fer, o si hem de canviar alguna cosa de la vida, pensar en què ens agradaria, no? I també ens ajuda a pensar que la calma no existiria sense l'angoixa, no? I per tant, que cap dels sentiments de l'ésser humà són negatius si sabem aprendre a gestionar-los. Avui us porto llibres que ens parlen de la calma o que ens retornen a la calma per diferents motius. I el primer us semblarà una mica sorprenent, però aquest mes de juliol i agost, que són mesos en què tindreu potser més temps per llegir, també és un bon moment per recuperar clàssics que a vegades ens fan una mica de mandra o que pensem que són molt gruixuts. Un dels llibres que avui us porto és Guerra i Pau, de Lev Tolstoi. És un llibre molt gruixut que fa molta por, però deixeu de banda una mica els prejudicis i aneu a buscar aquest clàssic d'un autor que es va passar gran part de la seva vida intentant descobrir quins eren aquells espais que donaven calma a l'ésser humà. Estem parlant d'un autor que va viure ja fa segles i, per tant, no coneixíem totes les virtuts del mindfulness, però ell va patir un atac d'angoixa una nit en un hostal i va intentar buscar, a través de les seves novel·les i a través de l'observació humana, quines eren aquelles coses que l'ésser humà el tornaven a la calma i a la plenitud existencial. I a Guerra i Pau trobem personatges que intenten buscar aquests espais de calma davant de situacions, per exemple, molt angoixants, com presos que la nit abans de ser executats, o personatges que viuen al front d'una guerra, no? Com aquests personatges que viuen immersos en unes situacions molt estressants trobaven sentit a la vida i sobretot aquests punts de calma. I té molt a veure amb aquest zoom que us deia abans, no? En intentar entendre que no som ni els primers ni els últims en els quals ens passaran coses a vegades dolentes i que la humanitat ha sabut adaptar-se als canvis per intentar sobreviure i nosaltres també podem fer-ho. I Lev Tolstoi d'això en sap moltíssim. El segon llibre que us porto també és un llibre que té molts anys, que segurament molts de vosaltres vau llegir a l'institut o fins i tot quan éreu adolescents, i és Siddhartha, de Hermann Hesse. Avui dia hi ha molts llibres d'autoajuda i de creixement personal meravellosos, però aquest va ser un dels primers. De fet, Hermann Hesse va ser un dels primers autors a acostar-nos als beneficis de la cultura oriental, com els a Orient buscaven el sentit de la vida i ho feien a través de la provatura, d'assaig-error, però també de buscar aquelles coses elementals. Siddhartha fa un viatge en aquest llibre intentant buscar la felicitat. I no se'n surt, fa moltíssimes coses, no? Busca consol en l'amor, busca consol en, per exemple, en castigar el cos, en, per exemple, en fer dejuni. No se'n surt en buscar espais molt relaxats. Finalment, i faré un petit spoiler, però molt lleu, troba resposta en el canvi del riu. Tot canvia la vida, també les coses dolentes. Per tant, si ens parem a observar, veurem que no tot dura 100 anys ni eternament, i que, per tant, els canvis també. Dos llibres que també posen una mica de zoom a la nostra vida: Breu història del món, de l'Ernst Gombrich, o L'infinit en un jonc, que és un llibre que us recomano, si no heu llegit, perquè és la història de la literatura i del llibre com a objecte. Són dos llibres que fan un recorregut per la història, un del món i altre de la literatura, per entendre que som molt més que el moment que vivim ara, que som fruit de molts anys i de moltes persones que han vingut abans, i que estem aquí doncs perquè la història ens ha portat per un camí concret. Tots aquests llibres que posen, que fan zoom out, o sigui, que fan zoom i que amplien a la nostra història, relaxen molt perquè ens fan sentir que, bueno, que formem part d'una cosa molt més gran que nosaltres mateixos. La literatura anglesa ens sap molt de recuperar la calma, perquè els anglesos en saben molt, tenen aquesta famosa hora del te, que no és res més que un aturar-se al mig del dia per fer una única cosa, que és perdre el te, no? I per fer-ho posen les millors gales, mengen les millors galetes, fan el millor te, perquè fan un homenatge a aquest aturar-se, no?, i no fer res més que prendre el te. En aquest sentit, hi ha llibres fantàstics: Retrat d'una dama, de Henry James, un clàssic meravellós, i un homenatge a no fer res, a badar, a aturar-nos. I això ho poden fer els rics, perquè són rics i ho poden fer tot l'any, però també ho podem fer nosaltres, que no som rics, i que de tant en tant tenim 10 minuts per no fer res, per respirar, per fer el badoc, que és una paraula fantàstica i un verb meravellós. Vaja. Que tenim en català. Però també Un hàbil prodigiós, de l'Elisabeth von Armin. Què faríem si tinguéssim un mes i no haguéssim de fer res en aquest mes? Doncs potser podríem llogar un petit espai amb gent que coneixem o no, per anar a passar aquest mes i no fer res, no és més que parlar. Totes les bèsties petites i grosses, de Jim Elliot, o la meva família i altres animals, del Gerald Darrell, ens recorden que tornar a la natura i als animals i al cicle de la vida és una bona manera de recuperar la calma i de tornar a viure en el cicle que vivim a la natura, que és més pausat i més d'espera. O Monterroso, mon amor, de Lilia Leonard Seifer, una història preciosa sobre la lentitud de recuperar, la lentitud dels dies d'estiu, no? d'aquests estius de l'adolescència, en el qual les hores passen molt a poc i sembla que no s'hagin d'acabar mai. Alguns llibres més, ja per acabar, per recuperar la calma. Henry David Thoreau té un llibre fabulós sobre caminar. Què podem fer o com podem recuperar el caminar per caminar? No? A vegades caminem, o sovint caminem per anar a un lloc, o caminem per arribar, o caminem i sobretot ho fem molt de pressa, perquè l'objectiu no és caminar, sinó l'objectiu és arribar allà on volem. Doncs Henry David Thoreau, que a més s'han fet moltes edicions, té un elogi del caminar per caminar. Caminar mirant, caminar observant, caminar sabent per on hem passat, caminant sense que ens oblidi tot el que hem vist pel camí, no? I és un llibre que també retorna la calma, perquè caminar té molt a veure amb connectar amb la terra. O En un metro de bosc, de David George Haskell, un llibre fabulós, que va, un experiment que es va fer per descobrir què passava en un metre quadrat de bosc durant tot un any. Tots els canvis que hi havia si ens paràvem a observar. Aquest és un experiment molt concret, però que ens demostra que a vegades ens perdem moltes coses perquè vivim en un món molt ràpid i vivim en un món en què passen moltíssimes coses al nostre voltant, però que no tenim temps de mirar-les perquè estem massa pendents de nosaltres, no? I recuperar la calma també ens permet mirar més i millor tot allò que tenim al nostre voltant i ens permet ser agraïts. Umberto Pasti va escriure el llibre ja fa temps, que es diu Perdut al paradís. Ell sempre havia volgut crear un petit jardí per recuperar espècies de flors que estaven en perill d'extinció. Va voltar pel món, no trobava mai l'espai, fins un dia va seure sota un arbre al Marroc, i quan es va llevar, mentre feia una petita ruta, va descobrir que aquell lloc era el lloc exacte per fer aquest jardí botànic amb flors que estiguessin en perill d'extinció. Allà és on el va col·locar, i aquest és un llibre sobre la lentitud. Aquest estiu podeu llegir, podeu fer manualitats, podeu fer el badoc, podeu passejar, però sobretot intenteu trobar aquella activitat que us retorni a la calma, perquè només així només des de la calma podrem afrontar les coses que vindran, i un setembre que segur que serà fascinant i segur que serà, estarà ple de coses meravelloses, que si venim de temps de calma sempre ens serà més fàcil afrontar-les.
1: Doncs sí, hem d'agafar

0: De forces de cara al setembre, aprofitem aquests mesos o aquestes setmanes de vacances per agafar aquesta calma. Laura García, et desitjo que passis un molt bon estiu, ple de calma i sobretot ple de llibres, que sé que a tu t'encanta, evidentment, i ho demostres cada cop que entres aquí, t'encanta llegir, així que aprofita aquestes vacances per llegir encara més. Gràcies per una temporada més aquí a la ciutat i t'escolto al setembre.
1: Ens escoltem al setembre, que tingueu un bon estiu i gràcies a vosaltres, Míriam.
0: Una abraçada.
1: Igualment.
0: El Dolfí ha guanyat, eh?
2: El Dolfí ha guanyat.
0: Sí. El Tauró...
2: És que són molt simpàtics. Ja et dic, tenen aquesta part...
0: Però m'ha agradat la reflexió que ha fet la Laura. Clar, el Dolfí ens agrada o el Tauró ens fa por... Una mica per culpa de la literatura, pel cinema, no? Per les històries que s'expliquen d'aquests animals que no tenen res a veure en moltes ocasions amb el que és científicament correcte. Hem descobert el misteri?
2: Sí, tenim més informació. Aquesta oient ens ha ampliat una mica més la seva reflexió al voltant dels ous de tauró.
0: Em moro de ganes d'escoltar-ho.
3: Bon dia, amics.
0: Hola.
3: No anava als ous del tauró en doble sentit. Si busqueu com són els ous, com s'enganxen en els fils de les plantes marines, com batega aquell futur tauró. Tenen una forma espectacular. Semblen un rectangle que tenen com una espècie de fils que s'enganxen en les plantes. Veure'ls són fascinants. Repeteixo, la natura ens dona sorpreses. Gràcies.
2: I tant.
0: Vale, no eren el...
2: Ens ha passat aquesta oient un link i tot amb un... No.
0: Del tauró, sinó els fills, les cries, no?
2: Sí. Ens ha passat un enllaç on es veuen els ous de tauró i tal. I sí que és veritat que jo he recordat que en algun documental o tal havia vist això i sí que és veritat que és espectacular. Sí.
0: Mira, ara que m'ho està ensenyant el Peter, m'està ensenyant una imatge...
2: Sí.
0: És que fliparàs. Jo tinc una casa... O sigui, a una peixateria, al Jordi, li van donar un ou...
2: Un ou de tauró?
0: Sí, ja sec i tot. I és veritat que té aquesta forma.
2: Sí,
0: i ara
2: sí,
0: que he vist la imatge, dic, doncs això jo ho he tingut a casa.
2: Sí, ja són no, com bosses ja... ovalades o rectangulars. Com
0: sempre pararem molt amb la nostra audiència, eh? I sí? Això ens agrada perquè descobrir coses noves, sobretot si és de la natura, és que la natura és fantàstica, és meravellosa.
2: Mils documentals m'encanten,
0: d'animals. Sí. Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Anem al mar.
2: Anem al mar. Un banyet ara al mar seria...
0: A veure si trobes un dofí.
2: Con el yate ahí en alta mar.
0: Pues ara lo sacamos.
2: A mi m'agradaria anar a veure balenes, que encara no ho he fet.
0: També poden anar. Crec que aquí no, eh?
2: Es veu que n'hi ha per aquí a prop, en algun moment de l'any i tal. I aquí...
0: Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música a les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com The Tallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el 15 de juliol. Això ho feia molt quan érem petits, eh? El 12, el 13. Doncs el 15 de juliol de 2026, ja dimecres, bé, d'una setmana, un 15 de juliol en el que ja... és com una data, no? La primera de les grans dates, no? Que se diu allò de l'operació Salida, sí. I totes aquestes coses, que sí, de que molta gent doncs ja comença a sortir, doncs això, que el tinguem a tope. David Morales, bon dia, amb ganes de gaudir ja d'aquesta segona quinzena de juliol.
1: I tant, i tant. Bueno, clar, nosaltres, a més, agafem vacances,
0: sí, ja
1: a finals
0: a
1: de setmana.
0: Estem a puntet, ja, sí.
1: Però bueno...
0: Estem també... més pa allà que pa acá, que es diu, eh? Estem ja amb el banyador i la tovallola.
1: També s'ha de dir que el dia 1 estarem puntuals al setembre aquí, sí. I això implica que no es pensin els oients que durant aquest mes i mig estem sense fer res, eh?
0: No,
1: que nosaltres,
0: exacte,
1: estem treballant, sí, també, sí. Preparant nous continguts.
0: De fet, ja hi estem. Imagina, sí, fins a quin punt va la cosa. Ai, senyor, déu-n'hi-do. Bueno, digues, què tenim en dies com avui?
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut.
0: Molt bé. Algú dirà, doncs pues no en tenen cap. I algú dirà, doncs l'entenen moltes més que en teníem nosaltres. O sigui, que això va com va. Sí,
1: sí, això cadascú que pensi... Mira, hi ha coses en les que ens superen, però de llarg, que són, per exemple, el tema de noves tecnologies, del que són les xarxes socials. Mm. A nosaltres ja se'ns escapen algunes coses.
0: I tant, masses. Se'ns escapen.
1: I a banda d'aquest dia internacional, no en tenim més d'internacionals, però sí que tenim als Estats Units, ja sabeu que tenen els seus dies nacionals, curiosos. Doncs mira, avui és el dia de fer donacions a xarxes socials.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, sí, cada vegada és més habitual veure dintre de xarxes socials que doncs, es posen en marxa projectes solidaris o es fan peticions per fer doncs, allò, verkamis o coses d'aquestes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És una de les opcions que tenim avui. Mm-hmm. Tenim també que és el Dia Nacional d'Estimar els Cavalls.
0: Ah, molt bé, molt bé. Mira, li diguem al Pablo Mérida, que sempre arriba amb caballo a la secció de cinema, doncs li direm que avui és el dia de cuidar de caballo, que està molt bé.
1: Mira, també tenim que és el... Atenció, perquè és el Dia Nacional de la Seguretat contra Incendis per les mascotes.
0: Ostres!
1: Sí, és un dia dedicat a augmentar la consciència sobre la protecció de les mascotes en cas d'incendi, què s'ha de fer i com hem de gestionar-ho.
0: I que aquests dies s'ha vist perfectament, no? I hem intentat que hi hagi consciència també des d'aquí, des del programa, d'entendre que bé, que quan hi ha un incendi no només són els arbres els que es cremen. Milers, milions, si comptem, no?, els insectes o els petits, sí, animalons, els animals que perden la vida, eh?
1: Moltíssims.
0: Terrible.
1: Tenim també, mira, que avui és el Dia Nacional de regalar alguna cosa.
0: Molt bé. Molt
1: així,
0: bé.
1: Perquè sí. Vinga, va. A lo loco. Sí.
0: No, em sembla bé, em sembla bé, perquè la vida són dos dies, i mira, ja que dèiem això dels incendis, també quanta gent ha perdut la vida, no?, en alguns, sí, d'aquests. És a dir, que s'ha de gaudir la vida intensament, jo cada cop ho tinc més clar, perquè donem per fet, Vivim, i per molt que ho expliquem, vivim pensant que sí, però això els hi passarà als altres, jo viuré fins a tants anys. No, qualsevol dia s'acaba. Per tant, escolta, anem a gaudir-ho totalment, sí.
1: I anem cap a les coses del menjar, que ja sabeu que són un clàssic dels dies nacionals dels Estats Units.
0: Sí.
1: Avui és el Dia Nacional dels Cuquets de Goma, aquells de gominola.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Així, en concret, tenen el Dia Nacional del Cuquet de Goma, però així, de manera més genèrica, tenen el Dia Nacional de les Gominoles.
0: Val. Molt bé. És veritat que, clar, depèn del país, possiblement hi ha un tipus de gominola que s'extén més,

No? Aquí, com que som molt de la construcció, hi ha el ladrillito. No? El ladrillito, tingui sucre o no, per fora, és molt nostrat. No? És molt, aquí som de maons, eh? De, sí. De, de, de, de...

0: sense aquesta. A veure.
1: Mira, a mi m'agraden molt els plàtans.
0: Els plàtans, també té la seva clientela, sí. Les maduixetes, també.
1: També les maduixes,
0: Les maduixetes són molt bones, eh? Bueno, cadascú té els seus, i els coquets de goma, doncs sí. Jo crec que se'n veien més abans, aquí, que ara. Ara potser tenim més varietat, no? I sí. no triomfa tant pel tema de ser coquet, ja m'enteneu. Bueno, què més tenim, David? A veure.
1: Doncs mira, avui tenen Dia Nacional, que jo crec que el celebraran allò, por todo lo alto, perquè avui és el Dia Nacional del Hot Dog.
0: Home...
1: Menjar, hi ha una cosa més americana, l'hamburguesa i això, ja no n'hi ha, no?
0: Sí. No, escolta, ens encanta. I és d'allò que de tant en tant et ve de gust, eh? I dius, ostres, avui em ve de gust això, i és un plaer absolut, totalment. I tant.
1: Anem cap als sants, que avui tenim la tira.
0: Vinga.
1: Avui n'hi ha moltíssims. Mira, avui és Sant Abudemio de Tènedo.
0: Abudemio, eh?
1: Abudemio, sí. Sant Andrés engullen Kim Tong Nam.
0: O sigui, hi havia un que va engullir a un altre, dius?
1: Més o menys. Sant Ansuero, Sant Atanasio de Nàpoles, Sant Buenaventura, Sant Catulino, Sant David de Suècia, Sant Felipe de Alejandria, Sant Félix de Tibiuca, Sant Gumberto, Sant Jacobo de Nísive, Sant José de Tesalònica, Sant Pedro engullen Batuan.
0: Aquest té un altre que engullia a tots. Que també, aquesta època engullien a tots, eh?
1: Tots. Sant Plequelmo de Roermont, Sant Vladimiro Basilio i Sant Pompilio Maria Pirrotti.
0: Ostres.
1: Pompilio m'encanta com a nom.
0: Pompilio és brutal. Pompilio és brutal, perquè mira que tots eren ben sonors, eh? Però Pompilio diu, mira, hem tingut una criatura, molt bé, com l'heu posat de nom? Pompilio. Ostres, però en Pompilio, però en Pompom, eh? Una mica, m'encanta. Fabulós, doncs, el santoral d'un dia com avui, però no ens volem oblidar de les històries que passaven fa tot just un segle. Per tant, viatgem a un 15 de juliol de 1926, va. Doncs a veure, David, explica'ns com anava l'actualitat fa un segle.
1: Doncs anem cap a La Vanguardia, on tenim un article que ens parla de Por Tierras Catalanas, en les caves del Xampan Freixenet.
0: Ostres...
1: La privilegiada comarca del Penedès es el centro de una amplia esfera de actividades agrícolas que constituyen un factor básico de riqueza en la zona mencionada. Su industria vinícola produce excelentes caldos para vinos de mesa, pero la verdadera gran fama y popularidad se la han dado sus delicados tipos de champán de renombre extranjero que producen abundancia San Sadurní de Noya, la hospitalaria y simpática población de agrofértil y bien cuidado que acabo de visitar. He recorrido sus campos de bendición llenos de frutos deliciosos. Los extensísimos predios donde radican las vides y las cavas del champán Freixenet en la magnífica heredad del marqués de Monistrol, y he asistido a algunas de las operaciones seguidas en la obtención del rico champán que ha irrumpido victoriosamente en todos los mercados. En las cavas reservadas y propias, cavas amplias, frescas y equipadas con cuantos elementos exigen la ciencia y la práctica enológica, elabora don Pedro Ferrer y Bosch, prestigioso industrial que ha puesto al servicio del mejoramiento del champán nacional todos sus entusiasmos y sus desvelos, cantidades enormes de mostos con los que se fabrican los delicados y finísimos espumantes Freixenet. Las uvas sufren una delicada selección de clases antes de ser llevadas a la gran prensa rápida Etiquette, que las comprime hasta obtener un zumo blanco, transparente y límpido de mostos vírgenes, cuves. Al cabo de algún tiempo ya está en plena actividad de fermentación. Luego viene el trasiego y empieza de un modo franco la clarificación del vino. El zumo de la vid virgen y limpio que fermentó en las botellas transformó el azúcar en alcohol y gas carbónico, dando a esos ricos y sanos vinos su típico carácter cosquilleante y alegre que los hace imprescindibles en toda buena mesa. Excusado es decir que el champán Freixenet permanece en las cavas 5 o 6 años antes de ser descorchado, por su delicado aroma, transparencia y delicado bouquet. es el preferido para festejar los suculentos ágapes y el aceptado por el gourmet para remojar el almuerzo cotidiano.
0: Ay, ay, ay, cómo vaig venint a veure.
1: Los tipos espumosos Freixenet, dulce y seco, extra Freixenet, dulce y seco, excelencia, Dubois, Sorsino.

0: i els conflictes, no? Que quins eren de similars i quins eren de diferents, no? Les similituds i diferències passat un segle. Però que, com sempre dic, és impressionant, no? Pensar com era el món fa 100 anys, que molts dels edificis que avui veiem ja hi eren, eh? Vull dir que és ben curiós. Doncs fantàstic aquest recull que ens ha fet avui. Aquesta era la tercera, eh? Que sí, de les breus. Doncs ara en David ens explica d'altres històries que avui tenen interès i anem amb l'entrevista del dia per seguir acompanyant-vos fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim.
1: Moisès Brogi i Vallès va néixer a Barcelona el 18 de maig del 1908, en una família d'origen italià procedent de Como. Va estudiar medicina a la Facultat de Barcelona, on va ser alumne intern pensionat i va obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura. El seu mestre va ser Joaquim Trias i Pujol, el gran cirurgià que regiria la clínica on Brogi faria les seves primeres consultes i que deixaria en ell una empremta per sempre. El 1935 es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la màxima qualificació. El seu títol seria l'únic concedit per aquella universitat que el franquisme reconeixeria sense necessitat de convalidació. I aquell mateix any va guanyar per oposició la plaça de metge de guàrdia al nou servei d'urgències de l'Hospital Clínic. Aquell era el lloc perfecte per a un cirurgià de les seves condicions. El servei d'urgències s'assemblava, deia ell, a la cirurgia de guerra. Tot era immediat, imprevisible, sense marge per a la vacil·lació. Però aquells primers anys d'exercici professional van coincidir amb un món mèdic radicalment diferent del que coneixem avui. No existien antibiòtics, l'anestèsia era rudimentària, el tòrax era intocable. Obrir-lo equivalia a la mort segura del pacient. Brogi va aprendre a operar en un territori de limitacions enormes i algunes de les seves primeres intervencions les va haver de fer d'estudiant, sol, amb infants que s'ofegaven per la diftèria, sense temps d'esperar cap metge de guàrdia. Podem sentir-lo en una entrevista que li va fer Manuel Campo Vidal a la Televisió de Catalunya l'any 2008 al programa Savis.
2: Miri, jo vaig entrar d'intern pensionat a l'Hospital Clínic d'estudiant quan feia el tercer curs de medicina. L'intern pensionat feia d'ajudant del metge de guàrdia. I aleshores en allà venien les urgències. És que el metge de guàrdia, el que veia els mals era l'ajudant, era jo. I llavors es cridava el metge de guàrdia, mira, això té això i s'ha de fer. Bueno, i venien uns mals que eren la difteria, que tenien diftèria, que eren criatures que s'estaven ofegant. En aquests casos em vaig veure amb la necessitat de vegades d'intervenir jo d'estudiant.
3: S'estaven ofegant i per tant...
2: S'estaven ofegant i per tant...
3: Si no, no s'arribava a temps.
2: I havien de cridar el metge i mentre tant la criatura s'ofegava i havia d'intervenir jo. Això era una de les coses que m'han produït més angoixa de la carrera i em vaig veure obligat a fer traqueotomies i intubacions, en aquests casos, de criatures ofegant-se.
1: El 18 de juliol del 1936 va canviar-ho tot. Brogi era metge supernumerari de guàrdies d'assalt, un càrrec sense sou, i la nit del cop militar el van cridar al quarter de la Barceloneta. Va passar-hi la nit entre ferits i ametralladores. L'endemà la Via Laietana va veure la Guàrdia Civil presentant les armes als revoltats i va pensar que el cop havia guanyat. Però hores després, la situació s'havia capgirat i ell va tornar a l'Hospital Clínic on els passadissos estaven plens de matalassos i els quiròfans treballaven sense parar. Quan van arribar les brigades internacionals i van necessitar un equip quirúrgic, Brogi va ser mobilitzat de seguida perquè el servei d'urgències era el que s'assemblava més a la cirurgia de guerra. Va entrar amb grau de capità i va operar als fronts d'Aragó, a Madrid i a l'Ebre durant 3 anys. Els hospitals mòbils que va ajudar a organitzar, una innovació que no existia a la Primera Guerra Mundial quan els ferits morien de camí a París, va operar sense descans en els dies de batalla. I als intervals anava a l'Hotel Florida de Madrid, on coincidí amb Hemingway, Dos Passos i els periodistes americans que cobrien la guerra.
2: Era metge supernumeraris, això vol dir que no cobrava, però dels guàrdies de Salto. A la nit del 18 de juliol em van cridar. I va dir, vostè és metge supernumerari, hi ha de venir aquí un quartel de guàrdies de Salto que hi havia a la Barceloneta, perquè hi haurà soroll a Barcelona, hi haurà un moviment important, hi haurà segurament ferits aquí, i convé que vostè vingui. Va dir, posis

0: aquí vostè i curarà els ferits que hi hagi. Hi havia guàrdies d'assalt amb metralladores que tenien el terrat de les de l'estació de França. I quan van venir els revoltats que venien del quartel de, del Poble Nou d'això d'artilleria, els van rebre amb els tiros de metralladora. Els soldats van fugir, no sabien on anaven. I bueno, llavors jo vaig anar cap a casa. Al anar cap a casa em vaig trobar a la Via Laietana la Guàrdia Civil, que presentava les armes amb en companys que estava a la jefatura de policia. Vaig pensar que no ja s'ha acabat, això ha sigut una tonteria d'aquestes.
1: La derrota de la República va deixar un buit enorme al país. Professors, científics i intel·lectuals van exiliar-se, la majoria cap a Mèxic. Brogi es va quedar perquè tenia la família a Barcelona i perquè no havia participat en cap partit polític. El van depurar al Clínic, denunciat per companys que buscaven fer mèrits amb el nou règim. Va haver de reiniciar des de zero una carrera privada. Al principi era difícil, però ben aviat els mateixos metges franquistes li enviaven pacients, perquè la seva reputació era indiscutible. En aquells anys foscos va rebre la visita d'un jueu que havia creuat els Pirineus a peu i tenia els peus glaçats. Li van demanar que el visités discretament perquè la clínica l'haguessin detingut. Brogi el va curar. El fugitiu, que venia de l'horror nazi, li va dir una cosa que no va oblidar mai.
0: Aquest, un company meu, d'aquells amics meus, em va cridar i em va dir: mira, conec amb un amic, no sé què, que ha vingut emigrat de França, fugitiu d'en Hitler, un jueu, que ha travessat els Pirineus i té uns peus gelats, perquè ha caminat per la neu i tal, i m'agradaria que el veiessis. Jo vaig dir: home, si portem-lo a una clínica. I els jueu va dir: no, perquè a la clínica m'agafaran i no em puc moure de casa. I bueno, jo el vaig curar, el vaig apreciar i li deia: mira, aquí estem molt malament, perquè aquí tot és un règim policia, aquí i estem vigilats. I diu: oh, això no és res, home, perquè aquest venia... Diu: mira, a la vida només s'ha de creure perdut el que està perdut. Si no, està bé.
1: A la postguerra, Brogi va continuar una carrera notable en cirurgia toràcica, abdominal i de l'esòfag. Va ser un dels pioners a incorporar l'anestèsia i la respiració controlada a les intervencions, cosa que permetia operar durant molt més temps i en zones que fins aleshores eren intocables. Va fer aportacions importants a la col·lapsoteràpia quirúrgica en casos de tuberculosi pulmonar i a la cirurgia de l'esòfag. Els seus deixebles recordaven que els havia ensenyat a calibrar honestament la balança entre riscos i beneficis, a trobar gust estètic en el treball manual meticulós i a portar el respecte al malalt fins a la manipulació dels seus teixits. Va escriure les seves memòries en dos volums, Memòries d'un cirurgià, del 2001, i Anys de plenitud, 4 anys més tard, aclamades per la claredat de la prosa i la profunditat del testimoni. Va treballar fins als 85 anys, quan ell mateix va decidir retirar-se perquè la vista li flaquejava i els congressos internacionals li deien que era el cirurgià actiu més vell d'Europa. Però Brogi no era només un cirurgià. Era un humanista que defensava una medicina que s'estava perdent, la del metge com a amic de la família, el que acompanyava el malalt en el sofriment i el consolava, el que coneixia el context vital de cada pacient i sabia que els estats psicològics influïen en el curs de les malalties. Enfront de la medicina massificada i especialitzada, ell reivindicava el tracte personal, la compassió, la presència. Creia que per tenir compassió cal haver patit, que sense dolor no es pot entendre el dolor dels altres.
0: La cirurgia és una ciència de la humilitat. Humilitat. Un ha de ser humil perquè veu que la realitat de vegades sobrepassa les previsions científiques.
2: Perquè aquella idea d'aquell metge de capçalera, que era un generalista, però que pràcticament ho mirava tot, després ja t'enviàvem un especialista, no? Però allò s'ha perdut bastant, no?
0: Allò s'ha perdut. És a dir, el metge que era l'amic de la família, no l'amic, i el conseller, que visitava des del nen fins al vell, i tothom li confessava totes les coses, els problemes, i que això ha desaparegut. Realment ha desaparegut. És una llàstima.
2: I és una pèrdua, no? Des del punt de vista científic, també?
0: Des del punt de vista científic, perquè la part psicològica influeix molt en el curs de les malalties. I el metge que és amic, el metge que és amic, que acompanya el malalt en els seus sofriments, sí, que consola molt. I el metge...

0: metge especialista, que només mira l'especialitat, cura molt, però no consola gens. És com les màquines. Les màquines diuen les coses exactes, però no consolen.
1: En les seves últimes dècades de vida, Brogi va convertir-se en una veu moral de referència. Va ser president honorari de l'Institut Borja de Bioètica i un dels primers a plantejar públicament els límits ètics de la tècnica mèdica. Quan té sentit allargar la vida? Quan és lícit suprimir el tractament que manté artificialment el malalt? Com gestionar el sofriment terminal? Defensor convençut de l'eutanàsia passiva, creia que la mort no s'havia de tema, sinó d'acceptar com a part del cicle natural. Per ell, la vida no comença ni acaba. És una continuïtat de formes canviants. I la mort n'és una de les transformacions.
0: La vida requereix el naixement i la mort és necessari. Ara, la mort és el final de tot. El naixement és el principi de tot. Això, el que té una visió material del món, es pensa que sí. És a dir, passem del no-res al no-res. Això és la visió del món material. Però no tot és el món material. Aquí està la cosa. Abans del naixement, hi ha el genoma dels avantpassats. La sang de la mare passa al fetus i és la mateixa. També que tot forma un conjunt. La vida no comença i acaba. És una continuïtat de formes canviants. Una de les quals és el naixement, una altra és la mort.
1: Va ser constant la seva preocupació per les grans qüestions globals. La superpoblació del món, la desigualtat entre qui es mor de fam i qui es mor de menjar massa, la bomba atòmica com a amenaça d'extinció. El 2005, el periodista Arturo San Agustín va escriure que si els manifestants contra la guerra estiguessin ben informats, haurien de portar una foto del doctor Brogi com una pancarta. Era una imatge molt exacta. Brogi era la veu de qui havia vist la guerra de prop, havia operat ferit sota les bombes i sabia que cap ideal justificava aquella carnisseria. A prop dels 100 anys, Brogi se sabia un home de propina. A principis del segle XX, deia, l'esperança de vida era de 40 anys. El que passa dels 80 ja és propina. Però la seva ment continuava clara i incisiva. Quan li preguntaven el secret de la seva longevitat, responia que no hi ha secrets. Hi ha factors genètics, sí, però sobretot hi ha la sort d'haver evitat les malalties i els traumatismes. I la família, la seva esposa, els fills, una vida domèstica feliç que havia estat el fonament de tot.
2: Doctor Brogi, es considera un home afortunat?
0: Perfecte, completament, sí.
2: Completament?
0: Molt afortunat. Afortunat en tots els sentits. Perquè, mira, he viscut tot el segle XX, el gran progrés de la medicina, també que ha passat de l'empirisme a la ciència actual. He viscut les guerres terribles del segle XX, les he viscut i n'he sortit il·lès. I, en fi, he tingut sort amb la família. En fi, ja no puc demanar res més.
1: Moisès Brogi i Vallès va morir el 31 de gener del 2012, als 103 anys. Fins al final va mantenir la lucidesa amb què havia analitzat el món tota la vida. El vell deia, no té futur, però té passat. I el passat li dona una cosa que els joves no poden tenir. La capacitat de reconèixer que les coses es repeteixen, que els errors ja s'han vist abans. Era, en el fons, la definició de saviesa que ell mateix havia formulat. Saviesa i humilitat, perquè sense humilitat ja no seria tan savi.

0: Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 15 de juliol de 2026. Doncs bé, abans d'acabar ja sabeu que ens agrada fer-ho amb alguna notícia que ens permeti tenir una mica de tema de conversa i que no ens deixi de sorprendre de com és la, realitat d'avui en dia. Quina notícia has triat, David, avui?
1: Anem cap a Austràlia, anem concretament cap a Queensland, on les platges,

0: que bé, acullen banyistes, tovalloles, tenen una mica doncs, cremes solars. Aquests dies tenen una altra cosa, i és que a la vora d'allà del mar, de la platja, hi han aparegut una sèrie de misterioses esferes de metall. Són grosses, a més. Hem de dir que són unes esferes bastant grosses. Clar, els equips de bombers i de rescat de Queensland han començat a establir uns perímetres d'exclusió per evitar que la gent s'hi apropi i esbrinar què són exactament aquestes boles. S'està investigant la naturalesa i l'origen, però es creu que són bàsicament residus espaials.
1: Ostres!
0: Sí, sí. Podrien provenir de naus espacials. La qüestió és que, pel que es veu, en el moment dels llançaments s'utilitzen un tipus de boles, de boles grosses així de metall, que contenen el carburant que utilitzen aquests vehicles espacials, les naus.
1: Sí, sí.
0: En aquest cas, en els darrers temps, sembla ser que hi ha hagut un coet estranger que ha retornat a l'atmosfera des de l'òrbita. I sembla ser que podrien ser aquestes restes, podrien provenir d'aquest coet.
1: Anava amb boles el coet.
0: Sí. Hi ha una professora de la Universitat de Flinders, de molt el nom.
1: Universitat de Flinders. Que és del Simpson. Sí. Com va això?
0: Doncs Alice Gorman diu que podria ser, però que sobretot que no es toquin, no es moguin, perquè podrien ser perillosos. Podrien estar contaminats. Diuen que seria un exemple clàssic, podria ser, del que es coneix com a space balls.
1: Ostres, sí, clar.
0: Pilotes de l'espai.
1: Sí, sí.
0: A mi això de space balls em recorda els jocs d'Amstrad dels 80.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria ser perfectament.
1: Sí, sí. Bueno, i la pel·lícula del Mel Brooks, que ara en faran la segona, La loca història de les galàxies, es deia space balls. Com a
0: exacte.
1: Doncs pues mira...
0: Doncs sembla ser que molts coets, moltes naus espacials, tenen sistemes de combustible líquid que utilitzen això, utilitzen unes boles molt grosses i són recipients a pressió fabricats amb materials molt resistents i això és el que faria que, en cas de tornar a l'atmosfera, moltes vegades, quan es fa la reentrada a l'atmosfera, s'acaben desfent els residus de les naus. Però en aquest cas són tan resistents que no, que podrien tornar a l'atmosfera i caure. Per tant, doncs, s'haurà de veure el misteri de les boles metàl·liques si realment s'esbrina que són això, que són restes de naus espacials, o igual, vés a saber, és qualsevol altra cosa i ens venen dels marcians i ens estan enviant boles metàl·liques.
1: Estan enviant boles, els de l'espai envien les boles, que esto... El misteri de les pelotes de l'espai, em sembla fantàstic dit així. Doncs bé, analitzarem, estarem atents a aquestes boles i buscarem la procedència i si la cosa va en augment o no deixa de ser com, saps quan jugues a futbol que penges una pilota, doncs igual algú estava penjat una pilota a uns alienígenes que estaven jugant a Ganímedes o on sigui. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026. Aquesta propera nit encara hi serem, encara estarem fent tertúlia de Dima Creus, així que a partir de 2:15 us esperem a Nits de Ràdio. Us deixem amb Más de Uno, que vagi bé, adeu-siau.

0: Això quan avui tindrem el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. Les màximes s'enfilaran per sobre dels 40 graus a Lleida i arribaran als 37 a Girona i als 35 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: El govern demana prudència a la ciutadania aquest dimecres quan arribarem al pic de l'onada de calor. Les temperatures altes, com el risc d'incendi, serà extrem a bona part de Catalunya. Gabriel Figueredo, bon dia.
2: Bon dia. L'augment de les temperatures es notarà de bon matí a la zona dels dos Vallesos i del Baix Llobregat, amb avisos per calor molt intensa de nivell 5 sobre 6. A la tarda, amb l'entrada del vent de marinada, la calor colpejarà amb força les comarques de l'interior. Per tot plegat, Protecció Civil demana hidratar-se sovint i evitar activitats físiques a les hores de més calor. El SEM ja té gairebé 50 persones per episodis relacionats amb les altes temperatures des del 12 de juliol. Tampoc podem oblidar que la combinació de temperatures molt elevades, la humitat baixa i el vent poden afavorir la propagació de focs forestals. Davant aquest perill extrem d'incendi, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a nombrosos municipis i han restringit l'accés a 8 espais naturals.
0: Doncs com dèiem, aquest clima no és bo pel risc d'incendi. Sàpiguen que els bombers, ho hem sabut fa uns minuts, han estabilitzat el foc a l'Anoia i al Bages, que es va iniciar aquest dimecres. Ha afectat unes 47 hectàrees de superfície forestal i uns 120 efectius han treballat tota la nit en un perímetre que era complicat. Martí Sensarric és coordinador comarcal del cos dels ADFs.
3: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet de, moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, i això és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
0: Els bombers també han hagut de treballar en un altre incendi entre Cunit i Cubelles, que ha obligat a confinar tres urbanitzacions durant unes hores per un foc de vegetació en una zona urbana. Com a bones notícies, cal destacar que l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp ja ha pogut ser donat per controlat. Sàpiguen, canviem de qüestió, que és avui el primer dia de dol a Manlleu, després de la mort de dos germans bessons d'11 anys que han aparegut sense vida al riu Ter. Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de les autòpsies. Els cossos han estat traslladats a l'Institut de Medicina Legal i davant la commoció generada al municipi, l'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest vespre a la plaça de l'Ajuntament.
1: Más de uno Catalunya.
0: Crisi de govern a l'Ajuntament de Girona per la sortida de Junts, quan falta un any per a les eleccions. L'alcalde Lluc Salellas hi veu pur electoralisme i ho qualifica de greu error.
4: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat i perquè, a més, aquest trencament d'aquesta unitat dona ales al PSC i Aliança Catalana de cara als propers mesos.
0: Els juntaires, en canvi, atribueixen el trencament a desavinences en la forma de governar de Salellas, especialment amb la gestió del dia a dia. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Els juntaires li recriminen que arraconi prioritats del dia a dia com els serveis de neteja, l'asfaltatge de carrers o els recursos humans del consistori. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha assegurat que se'ls ha acabat la paciència.
6: Doncs aquí arriba un punt que dius, bueno, doncs ja no podem condicionar més perquè ja no veiem més resultats. I sobretot quan tu has anat denunciant o explicant que s'han de prendre mesures i no veus que els terminis, no? Doncs això serà possible tal. I arriba aquells terminis i allò no és possible tal, home, quan vas acumulant aquests terminis, doncs, bueno, doncs fins aquí, diguem-ne.
5: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
0: Gràcies, Marcos. En plan econòmic els expliquem que els viticultors del Cava reclamen a les grans elaboradores que els ajudin a absorbir l'excedent de raïm que es preveu aquesta barema. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Demanen especialment a Freixenet que recuperi progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de sequera. Els productors recorden que aleshores van entendre les dificultats de les caves i ara demanen comprensió.
8: Home, com a compensació d'aquesta situació en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal.
7: A més, proposen crear una taula de negociació entre elaboradors i viticultors i reclamen ajuda a les administracions per trobar nous mercats. També rebutgen l'arrencada de vinyes i alerten que el futur econòmic del Penedès està en joc.
0: Mentrestant, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. El maig es va tancar 8.900 operacions, un 5,6% menys que ara fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. urbanística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del

0: 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada. Informació en format més breu. Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. Els fets haurien passat la matinada de diumenge i el cas ja s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable per tenir menys de 14 anys. D'altra banda, la policia també ha detingut un jove de 18 anys per una presumpta agressió sexual denunciada al Punt Lila del festival Pau Paterres, també ubicat a Tàrrega. Més coses, la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social avisa que les dificultats administratives per a l'empadronament són generalitzades a bona part de Catalunya. Segons un sondeig a entitats de 60 municipis, el 66% dels consistoris hi posaven traves. En 4 de cada 10 casos s'ha detectat que no s'empadrona tothom qui ho demana. Per això denuncien que hi ha un problema estructural i fan una crida a les administracions a revisar les pràctiques en aquest àmbit. I un últim apunt, sàpiguen que el Teatre del Liceu de Barcelona ha acollit per segon any consecutiu els Premis Princesa de Girona, la gala reconegut 6 joves referents en àmbits com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
2: Bon dia. La selecció espanyola es fica a la final del Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà després de guanyar 0-2 França amb els barcelonistes Cubarsí, Olmo i Lamine a l'11 titular, més Ferran i Pedri, que van jugar a la segona meitat. Frenkie de Jong ha tornat lesionat a Barcelona. El neerlandès arrossega molèsties al genoll i podria estar fora dels terrenys de joc alguns mesos. Els propers dies se li faran proves mèdiques per conèixer la base exacta de la lesió. Xavi Pascual paga la seva clàusula de rescisió al Futbol Club Barcelona, uns 400.000 euros, per anar-se a entrenar al Dubai Basketball.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
5: Arriben els dies sens IVA de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sens IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
6: A 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar un consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
2: Aleshores, quan tornem?
3: El dilluns 17 d'agost.
2: Però si potser hi ha partits de Lliga.
3: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
2: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
3: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
2: I si hi ha partits de Lliga?
3: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
2: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
3: Sí.
2: I amb tertúlia?
3: Sí.
2: I amb entrevistes?
3: Sí.
2: I també amb seccions?
3: Sí.
2: Aleshores, torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
3: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
2: I quina temporada serà?
3: La 23.
2: Ala, el número de Michael Jordan.
3: No, el número de Déu Nostre Senyor.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
2: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
3: Va, prou!
4: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
6: Estats Units avui compensen,
5: Estats Units.
6: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
5: Ah, mira.
6: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
5: No és molt dels Estats Units, no?
6: No és dels Estats Units.
5: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. Onda Cero Tarragona.
7: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
8: Alsina, ¿qué hora tienes?
9: Son las 8:00 a.m, 7:00 a.m en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: país d'origen mitjançant falses ofertes de feina com a cuidadores de gent gran. I un cop a Espanya, eren obligades a exercir la prostitució per pagar els deutes imposats per la xarxa. L'organització utilitzava les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i anuncis en pàgines web de contingut sexual per captar les víctimes i gestionar l'activitat il·lícita. S'han detingut 15 persones, 14 a Barcelona i una a Tarragona. Conductor involucrat en l'accident mortal que va tenir lloc diumenge al matí a la carretera C12 entre Tortosa i Aldover està sent investigat com a presumpte autor dels delictes d'homicidi per imprudència greu i contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol. L'arrestat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va ser detingut i posat a disposició judicial. El jutge el va deixar en llibertat amb mesures cautelars. En l'accident, arran d'un xoc frontal, va morir un veí de Pauls, de 87 anys, que conduïa la seva furgoneta. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus dos homes de 64 i 66 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. La investigació s'iniciava arran de la informació policial generada durant els darrers mesos en què es va tenir coneixement que un home havia impulsat una activitat de venda de substàncies al detall en un domicili de Castellvell del Camp. Durant les gestions dutes a terme es va poder determinar que utilitzava un garatge proper al seu domicili per ocultar-hi la droga davant la possibilitat d'una actuació policial. Seguidament es va constatar que un altre home duia a terme aquesta activitat il·lícita en un altre domicili de la capital del Baix Camp. Són les 8:24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
3: Aleshores, quan tornem?
4: El dilluns 17 d'agost.
3: Però si potser hi ha partits de Lliga.
4: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
3: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
4: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
3: I si hi ha partits de Lliga?
4: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
3: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
4: Sí.
3: I amb tertúlia?
4: Sí.
3: I amb entrevistes?
4: Sí.
3: I també amb seccions?
4: Sí.
3: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
4: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
3: I quina temporada serà?
4: La 23.
3: Ala, el número de Michael Jordan.
4: No, el número de Déu Nostre Senyor.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
3: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
4: Va, prou!
5: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
6: Bon dia. Avui a la província de Tarragona continuam amb temps estable i xerram de calor intens perquè les temperatures diurnes pugen més notablement al prelitoral. Podem arribar a màximes de 40 graus a Tortosa, 39 a Gandesa, 35 a Reus i 33 a Tarragona i al Vendrell. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la província. És de nivell taronja perill important a la depressió central i al prelitoral sud. Per altra banda, al litoral bufa vent fluix variable girant a la component sud durant la tarda. A la resta del territori, vent fluix a moderat de direcció variable. Va ser una informació d'EMET.
0: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació. A Tarragona, 27 graus. A Reus, o Tortosa, 26. A Valls, 24 graus.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. El jurat popular ha declarat culpable un dels dos homes acusats de matar-ne un altre al març del 2024 en una finca del polígon de Tortosa. En la lectura del veredicte, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. El cadàver es va localitzar el 17 d'abril del 2024 al riu Ebre, envoltat d'una cinta adhesiva i amb una pedra lligada. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que han declarat culpable i 3 anys per encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, s'ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició de l'absolució. El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Vicente Magro, ha elevat al Congrés el suplicatori per suspendre la immunitat del diputat de Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. En la resolució, l'instructor considera que Alonso és presumptament responsable d'un delicte de prevaricació per les adjudicacions de contractes menors a diverses empreses fetes quan era alcalde d'Altafulla. Segons Magro, es va produir un ús indegut de la figura del contracte menor per satisfer necessitats recurrents de la corporació municipal, contrari a la normativa de contractació pública, i afegeix que va existir una absoluta falta de procediment de pressupost amb la voluntat de l'investigat d'introduir empreses amb vinculació política. representants dels treballadors de Dau han reclamat aquest dimarts des de Brussel·les que es protegeixi la indústria petroquímica del Camp de Tarragona davant dels acomiadaments anunciats per l'empresa. Una delegació dels treballadors de la companyia han viatjat a la capital belga, on s'han reunit al Parlament Europeu amb els diferents grups polítics per traslladar-los la situació de la plantilla després que Dau anunciés a principis de juny la voluntat d'acomiadar 138 treballadors a Espanya. En una atenció als mitjans, el president del comitè d'empresa de Dau Sud, David Navarro, ha demanat a les institucions europees que garanteixin la supervivència de la indústria química europea i del polígon petroquímic a Tarragona.
7: Bàsicament estem aquí per demanar als eurodiputats que facin lleis per salvar la indústria química europea i sobretot que el polígon petroquímic de Tarragona és el més important del sud d'Europa. I el que venim també a dir-los és que es consideri crític protegir el polígon petroquímic de Tarragona.
0: I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica crearà una nova línia de bus express entre Montblanc, Valls i Tarragona. Aquesta és una de les novetats per reforçar la connexió entre el territori en el marc de l'estudi de millora del transport públic per carretera a la Conca de Bàrbara. La proposta ha estat elaborada conjuntament amb el Consell Comarcal i els municipis del territori. Una altra de les accions és la digitalització del transport a demanda de la comarca amb la implantació de la marca Clic.cat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que garantir una mobilitat sostenible és garantir la igualtat d'oportunitats. La inversió total passarà dels prop de 412.000 euros fins als 1,4 milions. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno. Els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. També celebrant la presència de la selecció espanyola a la final del Mundial d'aquest proper diumenge. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
5: La Cultureta. Análisis, opiniones y recomendaciones literarias y audiovisuales.
8: Esta es una novela que habla en realidad sobre una crónica del siglo entero, que conecta la Guerra Fría con la caliente.
9: Todo eso conforma una serie de detalles que hace que la serie sea extraordinaria y que sea distinta.
10: ¿Cómo cuentas eso en un formato narrativo? Porque la narración requiere orden, un sentido. Lo que tienen los relatos es que todo funciona. Pero ¿cómo cuentas
5: algo? La Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón. Los viernes a la 1:30 de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Son las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: las emisiones. Son las 10 y 3, 9 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
2: Què tal? Bon dia. L'onada de calor tocarà sostre avui amb temperatures que poden arribar als 40 graus a molts punts de Catalunya. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant l'episodi de calor intensa i l'elevat risc d'incendi forestal. Les temperatures més altes es preveuen especialment al prelitoral de Barcelona, al Vallès, al Baix Llobregat, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. També es mantindran les nits tropicals, especialment a les comarques de Ponent. Davant d'aquesta situació es mantenen activades les alertes dels plans Procicat i Infocat, mentre el nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi s'estén a 111 municipis. Doncs sobre incendis, els recordem que els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, després d'una nit de treball intens en les tasques d'extinció. El foc que es va originar aquest dimarts a la zona de l'ermita de Can Massana, entre Rubió i Castellfollit del Boix, ha afectat provisionalment 47 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. Canviem de qüestió, en plena econòmica els expliquem que la inflació va pujar una dècima al juny a Catalunya i es va situar en el 3,2% segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta xifra coincideix amb la registrada al conjunt de l'Estat, on l'IPC es manté al 3,2% per tercer mes consecutiu. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els elements més volàtils, es va situar en el 2,9% tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Segons l'INE, l'encariment de l'electricitat i del gas ha pressionat els preus a l'alça i en canvi, la baixada dels combustibles ha contribuït a compensar parcialment aquest increment. I un últim apunt en plena de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en estafes financeres massives mitjançant la suplantació. En l'operació s'han detingut 5 persones a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.
3: Síguenos por en OndaCero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
5: Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, rap entero piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
6: Oferta solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
5: Precios válidos en Península y Baleares.
7: De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
8: Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
9: La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
10: Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
7: Llama gratis a De vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
11: Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora además te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
12: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
13: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
12: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
13: Llama al 900-272-272. Verisure.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
14: El Festival Pau Casals torna aquest estiu al Vendrell del 10 al 21 de juliol per celebrar el violoncel, el llegat del mestre i la música que ens uneix. Consulteu tota la programació i els punts de venda d'entrades al web auditoripaucasals.cat. 45è Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Una edició molt especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
15: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
16: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
15: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
17: La música torna a omplir la Catedral de Tarragona amb les nits d'estiu. Concerts en directe cada divendres i dissabte a les 9 del vespre amb una copa de cava al claustre. Del 24 de juliol al 5 de setembre. Consulta el programa a catedraldetarragona.com.
18: La nit 5.1-2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la D.O. Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu.
19: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio. Son las 2 de la mañana. Llevas un buen rato con el móvil, buscando algo que de verdad te atrape. Porque si todavía no te has dormido, es porque tu curiosidad sigue despierta. Buscas una voz que te acompañe. Un lugar donde la historia, la ciencia y el misterio se encuentran para quienes prefieren viajar antes que dormir. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Sábados y domingos a partir de la 1 de la madrugada y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
20: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
21: Molt bé, estic molt bé.
2: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
21: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
2: Molt bé.
21: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
22: Llibres? No.
21: Què?
22: Em refereixo, has començat a llegir llibres que vas dir que ho faries? Sí, eh?
21: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
2: Sí?
21: Sí, sí, sí, superguai.
20: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
23: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
24: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
20: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
1: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
0: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con la brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
4: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
5: Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro. Y delante tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
6: Claro, visto así.
5: Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: sàpiga tota la veritat. Val. Què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
1: Sí.
0: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè...

0: hacemos para que tengas más tiempo.
1: Rascar unos minutillos ahí, ¿eh? A mí me encantará poder rascar unos minutillos, pero de momento muy contento de volver aquí la temporada que viene. O sea que os deseo un buen verano a todos.
0: Solo hay que decir a quién se lo quitamos. Traite, gracias, como siempre, feliz verano, hasta el próximo mes de septiembre.
1: Un abrazo.
0: Adiós, amigo. Adiós, que nos vamos. Sí, empieza la programación local. Mañana a las 6:05 en Canarias empieza Más de Uno de nuevo. Y aquí estaremos desde primerísima hora, a las 6:00 a.m, el ingeniero Montes con Laura Lorenzo, que levantan juntos a cuatro manos la persiana cada día. Y luego ya nos incorporamos los demás. Gracias por su confianza. Feliz día y hasta mañana.
2: Más de Uno Madrid. Onda Cero.
3: Tiendas, mercados y pequeños comercios.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
5: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dimecres 15 de juliol i a la ciutat volem parlar amb el Sindicat d'Educació Usted que Estés per saber com valoren les paraules d'ahir de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, sobre les vagues previstes de cara a l'inici del proper curs escolar al setembre. De seguida ho sabrem abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
5: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui tenim l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Gerard Sanz, bon dia.
6: Què tal, molt bon
4: Ricard
6: dia.
4: Ricard Jiménez, bon dia.
7: Hola.
4: Hola. Peter Hendrick, bon dia.
8: Bon dia.
4: Claudia Moreno, bon dia.
9: Bon dia.
4: Content estar el Ricard, eh?
7: Home.
4: Vinga.
7: Tornar a casa sempre és una bona notícia.
4: I nosaltres no? Encantats de que hi tornis. Vinga, va, que avui tenim poc temps. Peter, quina és la cançó del dia?
8: Doncs avui parlarem sobre rètols i per això he criat aquesta cançó.
4: Per què poses aquesta cançó? A veure, explica'ns.
8: Doncs aquesta cançó és Cartel de Neón, del grup navarrès Melenas, que inclouen el seu àlbum debut publicat del 2017. En aquesta cançó, el grup pren com a protagonista un element quotidià com un rètol lluminós i el converteixen en una metàfora del pas del temps i dels records que ens acompanyen en tot moment. I precisament és aquesta idea la que ens porta avui a parlar sobre els rètols. I és que l'Ajuntament de Barcelona vol protegir els rètols dels establiments històrics perquè formen part de la identitat de la ciutat. La mesura arriba després de la polèmica per la retirada del rètol Bodega Fermín. D'aquesta manera es preveu modificar la normativa per permetre la conservació d'aquests elements pel seu valor històric, cultural i patrimonial. L'objectiu de tot plegat és evitar que desapareguin els rètols emblemàtics que durant generacions han estat un element distintiu de comerços i restaurants tradicionals de Barcelona. Paral·lelament, també es treballarà en l'elaboració d'un inventari que permeti catalogar-los i garantir la seva conservació per les generacions futures. Perquè ja ho diuen, que de vegades val més un bon rètol que mil paraules.
4: Qui ho diu, això?
8: Jo.
4: Ah, vale.
8: T'ha agradat?
6: Peter Hendrick.
4: Bueno, si ho dius tu...
6: Signat a sota.
4: Totalment d'acord amb l'Ajuntament, eh? Aquestes coses jo crec que s'han de conservar perquè és història de la nostra ciutat, així que jo crec que és un encert de l'Ajuntament de Barcelona. Vinga, repte de la calor.
6: Anem amb la cançó calorosa. Avui és una cançó que em fa molta...
4: S'està complicant la cosa, eh?
6: No, mira, em vaig trobar ahir escoltant un grup que a mi m'agrada molt, per tant em fa molta il·lusió posar aquesta cançó avui, que conté la paraula calor. Som-hi.

0: Ja sé que t'agrada, però no tenim gaire temps per escoltar-la tota. Jo, tu la deixaries...
1: Estava esperant que digués la...
0: Encara no ho he dit? Aviam. A veure... Han passat 85 anys. Ja, ara?
1: Heat Above. Heat Above, que ve a significar, és el títol de la cançó, que ve a significar la calor a sobre. És una cançó del grup estatunidenc Greta Van Fleet, una banda de rock formada a Michigan, que ha estat comparada amb Led Zeppelin pel seu rock clàssic i per la veu del seu cantant Josh Kiska, tot i que els he preguntat per la seva influència, que sembla evident, se'n van desmarcar provocant certa polèmica amb Led Zeppelin. Més enllà de polèmiques, aquest Heat Above, tot i contenir la paraula calor, no fa referència directa a la calor, sinó que gira al voltant de l'esperança, l'amor i la resiliència. Representa l'elevació de la humanitat per damunt del caos, el conflicte i la destrucció del món representats aquí per les altes temperatures, és a dir, per la calor.
0: Poques cançons hem trobat que diguin calor i parlin de calor.
1: Sí. Bueno,
0: estrictament,
1: sí, en el sentit literal hi ha ben poques, eh? Per cert, recomano molt Greta Van Fleet.

0: Fleet, eh?
1: Ens la
0: grup que a mi m'agrada molt.
1: Vinga, què preguntes avui a l'audiència?
0: Vinga, va, doncs avui volem insistir en els animals marins, però evidentment no repetirem no repetirem la mateixa pregunta que vam fer
2: amb els animals marins, al Gerard. Sí.
1: Perquè ahir va preguntar quin és el teu animal marí preferit, però avui...
0: No, i la Míriam se'n va anar a les gambes a la platja, saps? Però no, és, no ve aquí raó. I és que els pescadors de Sonso, de la Costa Brava, han aturat la temporada 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda peix per capturar. El sector alerta que s'està esgotant l'espècie, que es pesca essencialment a la Costa Brava i en punts del litoral de Barcelona. I com que el Sonso és un dels peixos que té presència a la nostra gastronomia, doncs avui us preguntem per plats de peix. Falta la cançó de El baile del
1: quan
0: pescau.
1: Quan agafes vacances?
0: Eh? Bueno, aquest divendres. Em trobaràs a faltar, Míriam.
1: Doncs ja et dic jo que sí.
0: Aviam, la pregunta és la següent.
1: Però això és d'ahir.
0: Què pinta
1: una
0: foca aquí?
1: Les foques, bueno, potser no, no, sí que es...
0: Va, potser en alguna part del món, sí. Si es menja esperma de balena, doncs que no es menjarà, no? La pregunta és la següent. Quin plat o quins plats de peix o marisc us agraden més? Així de senzill. La carta és extensíssima. A banda de la matèria prima, és a dir, el tipus de peix, lluç, bacallà, salmó, tonyina, rap, turbot i un llarg, etc. Però encara hi ha més de formes de cuinar-ho. Per tant, volem que ens porteu de la mà per la cuina del mar dient-nos els plats de peix o marisc que més us agraden. Vinga, va, notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908.
1: Jo tinc un déjà vu, eh?
2: Déjà vu?
1: Gambes a la planxa.
2: Home, no, però segur...
1: No, un bon turbó, ja, un bon turbó. Estrella,
0: un turbot...
2: Has dit marisc, puc respondre, no?
0: És així, marisc, sí. Funciona, no? La marisc també.
1: Has volgut entrar només per
2: sí,
1: això.
2: Sí, ho sé. No el puc pagar habitualment, però si vaig algun dia amb els pares o la família, si sí? Tinc l'oportunitat, el demano, és l'arròs de llamàntol.
1: Home,
0: arròs de llamàntol,
1: que va, boníssim. Bueno,
0: paraules majors, això.
2: I si pot ser a un xiringuito de la Costa Brava,
1: ja,
2: molt
1: clar,
2: millor.
1: Ja, clar, si mira, i que et paguin la casa i t'estàs una setmana menjant arròs amb llamàntol, doncs fantàstic.
0: Un bon vivant, l'amic Ricard.
1: Us aniré preguntant durant el programa a vosaltres, vinga, que ens quedem sense temps. Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Ricard, a banda de respondre la pregunta al dia, també ens has d'explicar l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Comencem explicant que la inflació continua donant senyals d'estabilització a Catalunya. El juny l'IPC es va situar en el 3,2%, només una dècima més que el maig, i en la línia amb la mitjana estatal. Els preus continuen pujant, però ho fan molt lluny dels forts repunts dels últims anys.
2: Ara bé, Míriam, darrere d'aquesta aparent calma, l'energia torna a pressionar les butxaques. La retirada de les rebaixes fiscals de la llum i el gas ha impulsat de nou els preus i també ho ha fet l'arribada de la temperatura de la temporada turística amb augments en restaurants, allotjaments i paquets de viatge. La nota positiva arriba des del supermercat. La inflació dels aliments s'ha moderat fins al 2,2%, al nivell més baix de l'últim any i mig. Tot i això, alguns productes bàsics continuen encarint-se amb força. És el cas dels ous, el peix, la carn de porc o els llegums i les hortalisses. Així doncs, la cistella de la compra dona una mica de respir, però molts aliments habituals continuen sent més cars que ara fa un any.
1: I atenció, perquè la onada de calor tocarà sostre avui amb temperatures que poden arribar als 40 graus a molts punts de Catalunya.
2: Sí, i Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant l'episodi de calor intensa i l'elevat risc d'incendi forestal. Les temperatures més altes es preveuen especialment al prelitoral de Barcelona, als Vallesos, al Baix Llobregat, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. També es mantindran les nits tropicals superiors als 25 graus, especialment a les comarques de Ponent. Davant aquesta situació es mantenen activades les alertes dels plans Procicat i Infocat i també el nivell 4 del pla Alfa s'estén a 111 municipis catalans.
1: I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de robatori a la casa de Lamine Yamal, les proves de Llobregat.
2: Sí, els fets van passar de matinada quan el jugador acabava de disputar amb Espanya la semifinal del Mundial dels Estats Units. Segons les investigacions, els lladres també haurien intentat entrar en dues cases veïnes i van fugir després de ser detectats pels vigilants de seguretat del domicili. La investigació hores ara està en el Departament d'Investigació Criminal que s'ha fet càrrec d'aquest cas.
1: Home, no us robeu a casa de la Minja Mal, no? Ja que ens està ajudant
2: totalment,
1: a guanyar
2: totalment
1: el Mundial. Tu és lleig.
2: És lleig.
1: Tot plegat, bon ampliareu el Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Ricard Jiménez, quan vulguis, passa't per aquí, eh? Home, amb permís de la Montse Valls.
2: Tu i d'abans, tornar a casa sempre és un plaer, Míriam. Moltes gràcies.
1: Adéu.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: El passat 19 de juny, el curs escolar 2025-2026 va baixar la persiana i ho va fer amb una situació que encara ara el govern està provant de solucionar. El descontent dels mestres

0: que reclamen millors condicions i, sobretot, més recursos per fer la seva feina.
1: Un desencant que s'ha traduït en vagues i manifestacions per part del col·lectiu de docents que han guanyat especialment intensitat al tram final del curs, sumant fins a 17 dies de vaga a escoles i instituts entre els mesos de maig i juny i amb un total de 22 dies al llarg de tot el curs. La darrera proposta del Departament d'Educació va acabar sent rebutjada per contundent majoria pel professorat en una consulta massiva, tot i ser avalada per alguns sindicats. Amb tot això, el sector avisa que fins que no hi hagi acord, seguirà pressionant amb mobilitzacions. De fet, hi ha una prevista pel 8 de setembre, coincidint amb l'inici de curs 2026-2027. Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat la portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: El nostre respecte al dret a vaga i a manifestar, sí que des del govern també volem fer una crida al reconeixement del dret a l'educació dels infants. Estem parlant del primer dia de curs, que hi haurà infants o adolescents que canviaran de cicle o que hauran canviat de centre educatiu. I pensem que aquí sí que val la pena fer una reflexió i atendre també el que és un dret. I, per tant, crec que fora oportú que poguessin tenir un inici de curs amb una certa normalitat.
1: Paneque també va deixar clar que la consellera d'Educació, Esther Niubó, seguirà provant de desbloquejar la situació.
2: La consellera Niubó, com saben, ha obert el diàleg a tota la comunitat educativa, també les forces sindicals, amb una voluntat de desplegar l'acord, però també de cercar actuacions que permetin atendre aquest desencant, no?, aquesta frustració de la comunitat educativa, dels mestres en particular, davant el que manifesten com una diversitat a l'aula i una necessitat de recursos, d'acompanyament en la seva tasca educativa.
0: Yolanda Segura, portaveu del sindicat Usted Que Estés, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Què us semblen les declaracions de Sílvia Paneque?
3: Doncs mira, precisament en una cosa estem d'acord, i és que volem garantir la, diguéssim, el dret dels infants i dels adolescents i dels adults, de tots els tot l'alumnat que conforma el sistema educatiu a l'educació, i si estem en aquesta situació és justament per garantir aquest dret, perquè no és, el dret no només és el primer dia d'escola, el dret és durant tota la seva escolarització. I ara mateix, de la manera en què estem en els centres educatius, amb aquesta mancança de recursos, amb aquestes, necessitats que no s'estan cobrint, doncs ara mateix no estem garantint el dret a l'educació de tot l'alumnat en igualtat de condicions. I és per això que estem, en aquesta situació. L'educació està patint una crisi molt gran, molt greu. Els professionals de l'educació estem absolutament desbordats i demanant a crits solucions immediates. I per això el curs no començarà amb normalitat si no es fan passes endavant per resoldre totes aquestes necessitats.
1: Ja vau deixar clar, no?, que si la situació no canvia, el curs, l'inici de curs del curs vinent podria ser molt incòmode. De moment hi ha prevista aquesta mobilització el 8 de setembre, que no sé si segueix en peu o és en ferm, no?
3: Sí, la convocatòria de vaga, el col·lectiu, des de les assemblees i ha donat, ha avalat aquesta mobilització, per tant nosaltres hi donem tot el suport del món, i hi haurà aquesta convocatòria. Per això nosaltres demanem a la conselleria que estigui disposada a obrir negociacions durant aquest temps d'estiu, perquè és evident que aquesta situació s'ha de reconduir, però s'ha de reconduir oferint garanties de que farem aquestes passes endavant. Primer de tot, implementant el que s'ha recollit a l'acord. Són passes endavant, però que s'han d'implementar amb garanties i fins i tot ampliant els marges del que es recull en l'acord de març. I després hem de situar noves necessitats a sobre de la taula, perquè amb l'acord de març no es resol totes les mancances que té l'educació, no es resol tampoc de forma, immediata, aquestes mancances ni aquestes necessitats. I, per tant, aquí cal un gran compromís per l'educació pública. Hem de començar a fer passes endavant per aquest compromís. L'educació necessita una inversió del 6% del PIB. Això no es pot demorar més. No és una, sembla que no és, és com un objectiu que portem arrossegant des del 2009, que es va aprovar la LEC. Ja hauria d'haver-se implementat al cap de 4 o 5 anys, com, o 6, com deia la LEC, i, en canvi, estem estem a anys llum i encara no arribem ni a la meitat del pressupost. I això és una qüestió fonamental perquè realment puguem tenir l'educació pública que necessitem. Hi ha moltes altres qüestions que cal abordar, que és la gratuïtat de l'educació, que no es tanquin grups de la pública. Si volem reduir ràtios, no es pot tancar grups de la pública. Les infraestructures, el blindatge català, ja veieu què està passant, quina ofensiva tenim a sobre, i no podem, diguéssim, acceptar doncs, que no hi hagi un blindatge de la llengua catalana i el model escola catalana. I bé, el tema de la inclusiva i de les ràtios és una qüestió que ha d'anar molt més enllà dels marges de l'acord, perquè és la gran necessitat que tenim ara mateix, perquè realment tot l'alumnat pugui tenir aquesta atenció i aquesta garantia i aquest dret a l'educació que tant proclamen i tant necessitat fa, bueno, i tant fa falta, i tanta falta fa, perdoneu.
0: Pare, que deia que la consellera Niubó portarà a les properes setmanes, provarà les properes setmanes d'obrir noves converses per mirar d'arribar a un acord. No sé si hi ha previstes més reunions amb el govern.
3: Bueno, de moment no ha mostrat la seva voluntat, però no tenim cap altra convocatòria. Entenc que deu estar reunint-se amb totes les entitats i organitzacions que conformem la comunitat educativa, però sí que hi hauria d'haver, doncs, hauríem de rebre notícies doncs, el més aviat possible, perquè tal que les treballadores i els treballadors puguem traslladar i puguem, no, posar sobre la taula doncs, què és el que ha de fer aquest govern de la Generalitat per realment posar solucions a aquesta crisi que estem patint. Això és que ha de ser una prioritat màxima, perquè ara mateix s'ha evidenciat molt diguéssim, què és el que, no, ens fa anar a treballar tan malament i què és el que necessita l'alumnat, i això requereix ja de mesures d'emergència. No podem continuar d'aquesta manera perpetuant un conflicte, però tampoc l'educació pot continuar d'aquesta manera. Hi han d'haver canvis estructurals, perquè també en el tema de la inclusiva no només és posar dotacions, que això és absolutament imprescindible, sinó també de quina manera han d'actuar aquestes dotacions, no? Com s'han d'estructurar, com s'han d'organitzar. Per tant, calen també canvis organitzatius en els centres per fer aquests equips, no? Que aquests equips puguin treballar de forma coordinada i puguin atendre l'alumnat en totes les seves dimensions. I això doncs, requereix de negociació, diguéssim, treball, no? Colze a colze, i no ho podem posposar més perquè, bueno, si no, aquest conflicte no el resoldrem mai, i la veritat és que els resultats ho deixen molt clar, no? Els resultats en educació i també doncs, com, bueno, aquesta crida que està fent, que estan fent les persones treballadores. És un clamor i cal posar-hi fil a l'agulla.
1: Mm-hmm. Ja per acabar, Iolanda, no podem deixar de banda l'altra gran polèmica que s'ha produït aquest curs, com és la infiltració de Mossos d'Esquadra als centres escolars. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, van comparèixer ja a la Comissió d'Investigació del Parlament per donar explicacions sobre aquesta qüestió, però crec que des del sector no han acabat de convèncer aquestes explicacions, oi?
3: No, és que no donen cap explicació. No donen cap... o sigui, encara no sabem qui ha estat el responsable d'aquesta operació. Tant et diuen que sí que són infiltracions fins i tot cutres, això en boca de la consellera, com després diuen que no és cap infiltració i que ja està dintre de les operacions normals de la gent, bueno, de la gent encobert. Després diuen que si això es remeten a la seva diguéssim, normes de funcionament del cos de la policia. I dius, bueno, i aquestes normes de funcionament passen per sobre de les lleis, no? que estan... o sigui, no respecten els rangs legislatius. Hi ha una sèrie de propòsits que fa quedi molt clar que aquí hi ha hagut una vulneració flagrant dels drets fonamentals i que no hi ha una responsabilitat al darrere que, no, que redreci aquesta situació o que fins i tot digui que això no s'hauria produït i que no es produirà mai més. No es garantitza que això no torni a passar. És greu, el que ha passat és molt greu. I, per tant, nosaltres hem interposat una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que està fent el seu curs i que, per tant, doncs, bé, el que vol és denunciar una situació que no s'hauria d'haver produït mai.
0: Doncs veurem com evoluciona tota aquesta solució pel bé de tothom. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Si esteu pensant en fer-vos un tractament d'estètica i teniu dubtes, no patiu, perquè ja tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. La doctora és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'AISAC, la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia de Barcelona. Doctora, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: A veure, ara amb l'arribada de l'estiu, el calret, tothom vol estar perfecte, volem aprimar-nos, perdre pes, i sé que hem vist a premsa un article que has escrit sobre el tema, no?
2: Sí, llavors ara aquí comença el que nosaltres és l'operació biquini. Bueno, l'operació biquini comença molt abans, però ara ja és per als més ressegats, no? Que aquí ja estem, no? No, la veritat és que a tothom ens agrada, no? A l'estiu, pues lluir una mica la millor versió que tinguem, no? Llavors, nosaltres ja portem, jo en concret porto més de 22 anys treballant i ajudant els meus pacients a que aconsegueixin el seu objectiu, sobretot en el món de la nutrició. Llavors, és un tractament que porta moltes satisfaccions, no? Uh-huh. Perquè al final el que et dones compte és que ajudes a la persona a que canviï els seus hàbits i a que canviï absolutament la seva vida. I això, tenim milers de pacients que ho han aconseguit, que han aconseguit el seu objectiu i que han fet aquest canvi de vida. I qui ho ha fet realment ho sap i ho viu d'aquesta manera. Al final, no es tracta tant de fer una dieta, que per suposat, si jo faig una dieta, m'aprimaré. Clar. Però el gran què és fer un tractament multidisciplinar. És a dir, és fer un canvi d'hàbits per ajudar a que aquesta persona no només baixi de pes per aquesta temporada, sinó que sigui un canvi per tota la seva vida. És a dir, que tot pas que fem endavant no tornem cap endarrere. I això és importantíssim i per nosaltres la reeducació alimentària és fonamental. Al final és la clau de l'èxit dels tractaments. I no només ens fixem en la nutrició, sinó que fem un abordatge multidisciplinar. Fem un abordatge on també treballem la importància del múscul quan nosaltres estem fent aquesta davallada de pes, aquesta baixada de pes. Perquè jo puc baixar pes, però si també baixo múscul, al final tampoc això ens ajuda. Clar. I el gran problema, sobretot, és amb dones i amb homes, però amb dones, amb l'època de la menopàusia, que és quan realment comencen a tenir aquest problema d'augment de pes. També, si fem depèn de quin tipus de nutrició i no tenim en compte aquest augment, aquesta preservació o increment de la massa muscular, al final també això provocarà una altra sèrie de problemes. Mm-hmm. Per tant, des de la clínica, això som conscients de fa molts anys d'aquest abordatge multidisciplinar, on no només treballem la nutrició, sinó que també tenim tecnologies que ens ajuden a enfortir el múscul i eliminar grassa localitzada, perquè també necessitem el nostre puix de dir, ostres, jo estic fent un esforç perquè a tothom ens costa, perquè quan estàs fent dieta i veus una cosa que t'agrada molt tothom i que no pots menjar, és com que se te'n van els ulls. Mm-hmm. Però llavors, si tu també dius, ostres, jo estic fent aquest esforç, però ja començo a notar aquestes millores en el meu cos de forma més o menys immediata, és algo que també t'anima moltíssim. I això ho podem fer gràcies a tecnologies que no, fent aquesta dieta i aquest seguiment nutricional ens ajuden a perdre aquest greix localitzat d'una forma ràpida, efectiva, amb una única sessió, sense cirurgia i de forma definitiva, que és el més important. Llavors, això és, al final és el concepte amb el qual treballem.
1: I tot plegat, tot això que ens està explicant, doncs ajuda a evitar aquest efecte rebot, que és el que tothom intenta evitar, però clar, perden pes molt ràpidament, però després el tornen a recuperar ràpid. Defensa molt que perdre pes no hauria de significar perdre salut, ni envellir el rostre. Quins errors cometem quan ens aprimem massa ràpid?
2: Bueno, quan ens aprimem massa ràpid, al final, si tu perds el pes molt ràpid, pots tenir una pèrdua de grassa important, sobretot a zones facials, que fa que tinguem pues, un aspecte d'una cara pues, com més despenjada. No? Uh-huh. Llavors, per això hem de tenir-ho en compte i podem treballar amb tècniques que dius, escolta, pues, si perdo grassa i perdo i se'm despenja la cara, tinc tècniques que m'ajuden que això no se'm vegi tant. No?

0: No, perquè dius, escolta'm, de cosa em veig bé, però la gent em diu, no. Ui, fas mala carona. Pues això també es pot corregir, no? I podem evitar que això realment pues, també ens passi.
1: En els últims anys ja han guanyat protagonisme certs medicaments per aprimar, com per exemple el GLP-1. Què passa quan es deixen i per què algunes persones recuperen pes amb tanta facilitat després de prendre'ls?
0: Bueno, els GLP-1 han sigut una revolució en el món de l'obesitat i realment han ajudat a moltíssims i estan ajudant a moltíssims pacients a aconseguir els seus objectius. Però, evidentment, és un tractament mèdic que s'ha de fer sota prescripció mèdica i sota indicació. Nosaltres els utilitzem, però s'han d'utilitzar amb cura. No serveix utilitzar-los per baixar 3 quilos, perquè si realment no estem fent aquesta conducta com hem estat parlant, al final els recuperarem d'una forma molt ràpida i inclús pitjor. Però si es fan sota indicació mèdica i sota control mèdic, poden ser un gran aliat, però s'ha de tenir molta cura, perquè avui en dia, clar que és fàcil perdre pes si fas això, però has de tenir en compte que això és un tractament mèdic, que has de tenir la indicació, i és molt important ser molt estricte en aquest tema.
1: I com diu, abordar-ho des de diferents punts de vista i entenc que aquí juga un paper important l'ansietat i la relació amb el menjar, no?
0: Absolutament, és fonamental. I nosaltres ens donem moltes vegades, pensem, ostres, és que aquesta persona té molta força de voluntat i jo, en canvi, jo no tinc força de voluntat. Al final, la força de voluntat està perquè al nostre cervell hi ha determinades zones que no funcionen de la nostra manera. Hi ha, per exemple, una zona concreta, que és el lòbulo prefrontal dorsolateral esquerra, que és una zona que és la que controla la sacietat, la que controla l'ansietat. Hi ha molts pacients que diuen que no tenen força de voluntat, però perquè tenen aquesta zona del cervell que la tenen apagada. Llavors, el que hem de fer és despertar aquesta zona del cervell. I si nosaltres la despertem, tots els circuits cerebrals, tots els circuits neuronals es tornen a posar en activitat i el que fan és que nosaltres puguem controlar aquesta sacietat i controlar aquestes compulsions alimentàries. Nosaltres això fa molts anys que ho hem vist, però no ho podíem controlar. Des de fa més de 2 anys estem treballant amb una tecnologia que és l'estimulació transcranial, que és una tècnica molt senzilla, que es fan 6 sessions, que vens a la clínica, és mitjoreta, que és com si fos un massatge que simplement ens dona com uns copets, que són molt suaus, aquesta zona del cervell concreta. És com si jo a una porta truco per despertar. Llavors, això fa que es desperti aquesta zona i que aquesta sacietat que jo no podia controlar, ostres, torni a tenir aquesta força de voluntat. Per tant, a vegades no és que no en tinguem, és que no ens funciona correctament el nostre cervell i hem de reconduir-ho, i això és molt important.
1: I el que està clar és que per perdre pes ho hem de fer de forma intel·ligent. Quins serien els 3 pilars claus?
0: Els 3 pilars claus és, jo sempre recomano, perquè moltes vegades tots sabem el que s'ha de fer i la dieta saludable, però moltes vegades necessitem un seguiment i necessitem que algú ens controli i que algú ens porti, perquè si nosaltres ens hem de pesar i hem de fer alguna cosa, sempre direm, ostres, vaig a portar-me bé, no? Perquè si no, sobretot, els pilars fonamentals és la nutrició i s'ha de fer de forma individualitzada. No hi ha una dieta ideal, hem de veure individualment a cada persona quins són els seus hàbits i què és el que en aquest cas volem millorar i que això serveixi per sempre. L'exercici físic és fonamental, és fonamental, i l'hem de fer perquè ens ajuda sobretot a rejuvenir i sobretot a envellir de forma saludable. Tenim tècniques que ens ajuden a fer exercici sense tenir que anar tant al gimnàs. Això no vol dir que no fem, però que podem enfortir aquests músculs amb ajuda extra. I després, sobretot, hi ha suplementació micronutricional que ens ajuda a potenciar els nostres, el que volem aconseguir. Pues, per exemple, pacients amb l'edat de la menopàusia, pues, moltes vegades donant petites suplementacions amb suplementació natural, ajudem a regular aquests circuits hormonals que estan una mica més apagats, no? I tot això al final ens ajuda a que ens sentim millor i que puguem aconseguir el perdre el pes i que aquesta pèrdua de pes sigui per sempre i sigui un pas a una vida que ens trobem més sans, més saludables i amb molta més energia.
1: Important, aquest envelliment saludable, que és el que tots volem. Doncs ja sabeu, si voleu perdre pes de forma intel·ligent, visiteu la clínica Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia número 78, aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia tant facial com corporal i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats naturals i satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web drabeatrizbeltran.com, al seu Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al 93-487-7466. Apunteu, 93-487-7466. Doctora Beatriz Beltran, un plaer tenir-la aquí.
0: Moltes gràcies.

0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom. Bon dia.
0: Nit històrica de les Mares.
1: Impressionant, sí, sí. Des de que JR no ens oferia aquells recitals, no s'havia vist una cosa igual a Dallas.
0: Ai, quina gran sèrie.
1: Amb la Suelen, JR i Suelen. Doncs bé, Dallas, efectivament, va ser l'escenari d'una de les exhibicions futbolístiques més grans de la història dels Mundials, i crec que no exagero, perquè el partit que va fer la selecció espanyola ahir va ser absolutament sensacional. Es va imposar a França per 2-0 en la primera semifinal del Mundial. Per tant, jugarà la segona final de la seva història. La selecció espanyola, diumenge, a Nova York, que repeteix un partit pràcticament perfecte, en defensa arribant a l'excel·lència, perquè té molt de mèrit que una selecció com la de França, que per mi té el potencial ofensiu més gran de tot el campionat, no generi ni una sola ocasió en tot el partit, i sobretot la sensació que no hi havia, no cap possibilitat, però poques possibilitats que Espanya encaixés un gol, ni tan sols quan França necessitava, de la manera que fos, doncs, atacar per, si més no, retallar diferències al marcador. Un marcador que ja havia inaugurat Espanya gràcies a un gol d'Oyarzábal de penal, un penal comès sobre Lamine Yamal molt clar, claríssim, i a la segona part Pedro Porro ja va establir el resultat definitiu després de culminar de forma magistral una gran jugada d'atac de la selecció espanyola. La victòria absolutament merescuda d'Espanya, classifica l'equip de Luis de la Fuente per la gran final de diumenge, i el seleccionador espanyol, amb molt bon criteri, crec jo, demana que es posi en valor el que exactament han acabat de fer els seus jugadors.
2: Però el nostre missatge era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal. El futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol. Pongamos en valor lo que tenemos en España, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
1: Poso novament accent en l'actuació defensiva de l'equip, no només dels quatre darrere, sinó de tot l'equip, per la pressió alta que van fer, com recuperaven pilota després de pèrdua molt ràpidament, mossegant i corrents gairebé com gossos en una cacera, i no es pot obviar el tàndem defensiu format per Cubarsí i Laporte, absolutament inexpugnables. I bé, mira la selecció que tenia davant, no? Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, és a dir, cinc dels millors davanters del món. Doncs cap d'ells va poder brillar, cap d'ells va fer un bon partit, entre altres coses, per aquest tàndem espectacular de Laporte, Cubarsí, el central del Barça, amb 19 anys. Sembla que hagi jugat ja tres campionats del món, 50 Eurocopes, etc. Doncs bé, el somni del central gironí continua.
3: Sí, la verdad que estamos muy contentos de todo el trabajo que ha hecho el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado, que tienen jugadores espectaculares, pero creo que nosotros también los tenemos, somos una gran familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, hemos apretado como nunca, nos ha salido el partido espectacular y estamos muy orgullosos de todo el trabajo del equipo. Bueno, sí, estoy bastante tranquilo, sí que estoy muy contento por dentro, ahora con mi familia esta tarde y con el equipo en el vestuario, pues lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. Ahora vienen días muy, muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido.
1: Impresiona la madurez d'aquest futbolista, que fixa't, veus la seva actuació al camp i també la forma en què s'expressa les rades de premsa, i sembla que està parlant d'una victòria del Barça a cadets, quan estava al cadet, contra el Javac Terrassa, que permet al juvenil al cadet del Barça
0: col·locar-se. La humilitat també d'aquest equip.
1: És espectacular, absolutament espectacular. Des de França, jo m'esperava una miqueta d'autocrítica, perquè mira els noms que t'he donat abans, Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, té mèrit, no crear ni una ocasió de gol amb aquests futbolistes tan extremadament bons. Doncs bé, Didier Deschamps, en lloc de precisament això, de fer autocrítica, ell va preferir carregar contra l'àrbitre.
4: No voy a hablar porque si lo hago voy a pasar por un llorón porque hemos perdido, pero la pregunta que os hago es si el árbitro de hoy tiene el nivel

0: para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo. No me corresponde a mí responder, sino a vosotros. No solo es el tema del penalti, es una acumulación de cosas, al igual que ha habido en otros partidos, situaciones complicadas. No tengo nada contra el árbitro, pero haceos esa pregunta y respondedla.
1: Dice, no voy a hablar del... No voy a hablar del árbitro, para no semblar un plurané, però pa. I, sincerament, vam veure tots els partits. El penal va ser claríssim. Era fluixet l'àrbitre, tot sigui dit, però es repartia rades cap als dos costats. El penal és claríssim, indiscutible. El que li ha de fotre les broncades és a Lucas Digne per fer un penal que te'l signa un jugador infantil del Sentmenat. O sigui que és... I després, potser l'única jugada controvertida va ser precisament la no expulsió d'Olisser per una entrada duríssima a Rodri que li va doblegar el turmell. És a dir, deixa'ms el que hauria de pensar, amb la selecció que tinc, mare meva, com m'han pogut fotre aquest bany espectacular i com he pogut estalviar en la sessió de bany i massatge doncs la sessió de bany perquè la de massatge, perquè la de bany ja la van tenir ahir.
2: Vinga, avui tindrem rival ja.
1: Uah, sí, quin partit avui. Home, a les 9 del vespre, Atlanta Anglaterra-Argentina a partir de les 9. Un partit que es jugarà enmig d'unes estrictes, extraordinàries mesures de seguretat que inclou la presència de fins a 1.600 agents.
2: I això?
1: Donada la rivalitat històrica a nivell futbolístic i polític que hi ha entre tots dos països. De fet, ja han dit que amb això seran molt curosos, no es permetrà l'entrada a l'estadi amb cap simbologia sobre les Malvines.
2: Això està molt bé.
1: Vale? Doncs fixa't, per mi és un dels documents del Mundial, perquè n'ha parlat el seleccionador argentí Lionel Scaloni. I poques vegades escoltarem a una persona lligada al món del futbol amb tant de sentit comú i tanta intel·ligència en un tema tan delicat.
3: Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlo sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente, bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra. Y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura. Ahora, que recordamos a esa gente, sin duda. Pero es un partido de fútbol, no, es que no nos tenemos que confundir. En la época que vivimos creo que es justo. Ahora que nosotros como argentinos tengamos memoria a esa gente que fue ahí, que sobre todo a la gente que ha perdido a sus seres queridos y todo eso, eso es lógico. Pero no mezclemos las cosas, por favor. ¿Qué culpa tienen los jugadores? ¿Qué culpa tiene la gente de ahora?
2: Son dues coses totalment diferents.
1: Un partit de futbol i no té cap culpa. Com tampoc el 86 tenia cap culpa Gary Lineker, Peter Shilton, etcètera, els que van jugar. Precisament sobre això de Mèxic 86, la selecció argentina jugarà avui amb la segona indumentària, la samarreta de color blau, per commemorar així aquella victòria històrica d'Argentina sobre els anglesos al Mundial de Mèxic 86, precisament amb aquesta samarreta. El seleccionador anglès Thomas Tuchel ha donat la seva peculiar visió del tema.
4: Argentina plays in blue.
5: Usted me está comentando que Argentina va a jugar en azul, ¿y nosotros qué color vamos a usar? ¿En blanco? Esto se debe a que Argentina, que es la camiseta de suerte, ellos lo han elegido, ¿no? Bueno, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Bueno, si fuera yo supersticioso, por supuesto, yo no tengo ninguna superstición. Y, por supuesto, yo no sabía que iban a jugar con este color. Yo también tengo mis propias creencias y también tengo mis propias rutinas. No es que sea una persona supersticiosa para nada, pero, bueno, yo no le voy a comentar, porque también es algo que lo que creo, si yo se lo comento, si lo divulgo, no va a funcionar.
4: I can't.
1: Genial, Tomàs.
2: Tomàs Tuchel. Molt bons entrenadors els dos, molt sensats.
1: I excel·lent el traductor, també. Sí. El partit a les 9 del vespre, Atlanta, Argentina, Anglaterra, en directe per el Radio Estadio, d'on de fer la partida 8:45 del vespre.
2: El gaudirem aquesta nit. Vinga, més notícies de l'esport al marge del Mundial.
1: El Barça, Frenkie de Jong, atenció, pendent de passar proves mèdiques complementàries per confirmar la lesió al genoll dret, que el podria mantenir de baixa gairebé mitja temporada, entre 4 i 6 mesos. Però el més terrible de tot és que el migcampista neerlandès es va lesionar durant el Mundial i, de fet, va infiltrar-se per poder jugar els dos últims partits del torneig agravant així la seva lesió. L'Espanyol comença avui l'estatge de pretemporada a Navata, s'estarà 8 dies, jugarà dos partits amistosos, dissabte contra l'Olot i dimarts de la setmana que ve davant el Pau francès. Onzena etapa del Tour de França, entre Vichy i Nevers de 161 quilòmetres de recorregut, etapa plana propícia per a una arribada a l'esprint. Tadej Pogacar referma el lideratge després de guanyar l'etapa de muntanya de d'ahir i augmenta el seu avantatge a la classificació general. L'eslové és líder amb 3 minuts i 30 segons ja de renda sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. I Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig de Nordea, la tenista de Begur. S'ha imposat a l'ucraïnesa Angelina Kanilina per 6-3 i 6-4.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 15 de juliol, dia en què us expliquem que el conductor involucrat en l'accident mortal que va tenir lloc diumenge al matí a la carretera C12 entre Tortosa i Aldover està sent investigat com a presumpte autor dels delictes d'homicidi per imprudència greu i contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol. L'arrestat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va ser detingut i posat a disposició judicial. El jutge el va deixar en llibertat amb mesures cautelars. En l'accident, arran d'un xoc frontal, recordem que va morir un veí de Pauls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. També us expliquem que la Policia Nacional ha desarticulat una organització de caràcter internacional dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, prostitució coactiva, afavoriment de la immigració il·legal i delictes contra la salut pública. Les víctimes eren captades en el seu país d'origen mitjançant falses ofertes de feina com a cuidadores de gent gran i un cop a Espanya eren obligades a exercir la prostitució per pagar els deutes imposats per la xarxa. S'han detingut 15 persones a Barcelona, 14 i a Tarragona, una. I acabem el repàs a l'actualitat explicant-vos que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica crearà una nova línia de bus express entre Montblanc, Valls i Tarragona. És una de les novetats per reforçar la connexió entre el territori en el marc de l'estudi de millora del transport públic per carretera a la Conca de Barberà. La proposta ha estat elaborada conjuntament amb el Consell Comarcal i els municipis del territori. Una altra de les accions és la digitalització del transport a demanda de la comarca amb la implantació de la marca Clic.cat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que garantir una mobilitat sostenible és garantir la igualtat d'oportunitats. La inversió total passarà dels prop de 412.000 euros fins als 1,4 milions. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i per la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Juan Carlos Piña.
2: Bona tarda, què tal? Avui a la província de Tarragona continua el temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, més notablement al prelitoral. Podem arribar a màximes de 40 graus a Tortosa, 37 a Gandesa, 36 a Reus i 34 a Tarragona i al Vendrell. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la província, és de nivell taronja perill important a l'interior de la meitat sud. Demà dijous esperam intervals de núvols alts i les temperatures diurnes baixaran, quedant-se les màximes als 37 graus a Tortosa, 36 a Reus, 35 a Gandesa, 34 al Vendrell i 33 a Tarragona. És una informació d'AEMET.

0: Escoltem a Wenduet, que seran un dels protagonistes de les nits d'estiu a la Catedral de Tarragona. Unes nits d'estiu molt musicals, però que l'activitat de l'estiu a la Catedral de Tarragona no només es centra en els concerts, sinó que la proposta va molt més enllà, fins i tot a descobrir els racons secrets del temple tarragoní. I per parlar d'això, per parlar de tot el que han preparat de cara a l'estiu, doncs hem convidat, com és habitual, a la Sara Roig, que és la coordinadora de projectes a la Catedral de Tarragona. Sara, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com estàs?
0: Vols que comencem pels concerts? Perquè ja que hem posat la banda sonora pertinent, doncs anem a donar-li protagonisme musical a tot el que heu preparat i que serà protagonista aquests propers dies, aquestes properes setmanes aquí a la Catedral de Tarragona, Sara.
1: Sí, hem volgut omplir divendres i dissabtes de música a la catedral, un altre cop, acompanyada per la seva copeta de cava
0: final al claustre,
1: sí. Exacte, al final del concert, que sempre és molt benvinguda. I bé, des del 24 de juliol fins al 5 de setembre, a partir de les 9 del vespre, tots els divendres i tots els dissabtes tindrem espai per la música dintre la catedral. Els divendres farem un programa de concerts d'orgue,
0: sí,
1: de música des del segle XVI fins al segle XX. Ens acompanyaran en Jonathan Carbo i en Jordi Vergés, que són dos organistes que ja han col·laborat amb nosaltres en antigues edicions de cicles musicals. I els dissabtes, d'altra banda, tindrem iniciatives diverses i heterogènies de propostes musicals d'aquí de Catalunya, començant per Ewenduet, que és la música inicial aquesta, sí, que has posat a l'entrada.
0: 25 de juliol, eh?
1: 25 de juliol arrenquem amb Ewenduet.
0: Sí.
1: Sí, és un duet d'arpa i veu que a través de la poesia i la lírica crea una atmosfera íntima i inspiradora. Aleshores fan habaneres, tangos, balades i altres boleros, i ens transporten a un món nostàlgic i ple de sensibilitat. Després, el dissabte següent, venen l'Alba i el Santi Careta, que són veïns de Reus, presenten Sons d'un País, estem parlant de l'1 d'agost.
0: Uh-huh.
1: Aquest és un viatge musical pels països catalans, disculpeu. Ens porten melodies tradicionals, cançons populars i un repertori contemporani, i es tracta d'un conjunt de trompeta i veu, on també hi participa la guitarra, i són dos germans que ofereixen una proposta íntima i emotiva. Porten jazz i arrels musicals del nostre territori. Després, el 15 d'agost, venen en Pau i l'Aina, que és un duet de piano i viola de música clàssica, uh-huh, absolutament meravellós. I el 22 d'agost ens visita Goig, que és una proposta que ha tingut una molt bona rebuda arreu del país. Porten cants tradicionals i devocions populars del nord de Catalunya, de Girona, i interpreten el patrimoni oral de la Catalunya interior amb el seu disc Goig, oracions i cants de tradició popular, perdoneu. Porten una sonoritat contemporània que combina electrònica subtil, veu nua i instruments orgànics.
0: 22 d'agost, eh?
1: El 22 d'agost, sí. Més endavant, el dia 29, en Gerard Flotats porta també una iniciativa de música clàssica, de violoncel i piano clàssic, i fan interpretacions de Rachmaninoff i Cassador. I finalment tanquem el dia 5 de setembre amb un conjunt d'aquí de Tarragona, la Cobla Mitjalluna,
0: sí,
1: tots el coneixem, i portaran arranjaments de música tradicional d'aquí de la ciutat. I bé, porten instruments d'arrel, un repertori que abraça el folk, i porten actuacions plenes de vitalitat. És un conjunt molt simpàtic de gent jove de la ciutat. Esteu tots molt, molt convidats. Aquesta cloenda del cicle ens fa molta il·lusió.
0: Recordo, el primer és el 25 de juliol, i després tenim 1 d'agost, 15 d'agost, 22 d'agost, 29 d'agost i 5 de setembre. Això els dissabtes. I els divendres, els concerts d'orgue.
1: Exacte. El Jonathan Carbó, que porta un repertori de música de barroca fins al segle XXI, i podrem escoltar peces de Areida, de Pachelbel, Bach i Marcel Dupré. I després el Jordi Vergés, que és l'organista, diguem-ne, de la casa,
0: sí,
1: de la catedral.
0: Sí, l'oficial.
1: També, exacte, és professor del Conservatori de Música de Tarragona, i ell és especialitzat en música barroca, i fa unes representacions, unes interpretacions meravelloses. Amb ell el tindrem amb moltes més dates de la catedral, vindrà en 5 dates dels divendres i el podreu veure tots i totes.
0: El tema entrades per poder anar a qualsevol d'aquests concerts o bé els dels divendres de

0: diversos del dissabte, entenc que a la guixeta a la pròpia catedral i sobretot també a la web online.
1: Sí, exacte. A través de la pàgina web podreu veure totes les dates, que és un programa divers i s'extén fins al setembre. Aleshores, sí, jo aconsello que les consultes es facin a través de la pàgina web perquè trobo que es veu amb molta més claretat. I, a més, abans de la data d'inici del cicle hi ha una promoció de tarifes i hi ha una reducció de 4 euros sobre l'entrada general. Mm-hmm. Així que animeu-vos a adquirir les vostres entrades.
0: Clar, hem parlat d'algunes dates, que és context també de Sant Magí i pre-Santa Tecla.
1: Exacte.
0: I recordem que és que a la catedral de Tarragona també per Sant Magí i per Santa Tecla passen coses diverses.
1: Sí, aquest any, com l'any passat, ens adjuntem al programa de festes de Sant Magí i Santa Tecla amb propostes de visites guiades especialitzades de l'epicentre tecler, amb una visita que es diu un seguici de pedra, Santa Tecla. I aquí volem relacionar la cultura viva de Tarragona amb les seves dinàmiques de seguici, les festes populars, amb les representacions sacres que podem trobar dintre la catedral. Llavors fem una relació entre el monument catedralici i la vida dinàmica de la ciutat. D'altra banda, tornem a portar les activitats familiars a la Veu del Vent, on veiem la música dintre la catedral, seguint amb el nostre cicle de concerts. Som una mica monotemàtics, anem amb la mateixa línia sempre. Ens agrada molt la música aquí. I l'altra activitat és l'Orador del Mestre Huguet, on podem veure l'evolució històrica de la pintura i l'art a través de la vida de Jaume Huguet. D'aquí tenim una peça molt important dintre la pinacoteca de la catedral. Aquestes són activitats per famílies i per infants, que han tingut molt d'èxit i que, bé, volíem donar espai també a aquest col·lectiu tan important que tenim a la ciutat.
0: Clar, a més està molt bé el fet de que normalment quan penses una visita a la catedral o fins i tot en visita guiada no penses en nens petits, perquè dius no, ni la gaudiran ni la faran gaudir als adults. Però depèn de com encaris la visita. I en aquest cas, si tu l'encares per poder cridar l'atenció dels més petits explicant alguna història o amb algun objecte, doncs és fantàstic, perquè és que la catedral té història tota la que vulguis i més, i objectes tots els que vulguis i més, per poder explicar i que sigui el fil conductor de que els nens no perdin l'atenció del que els estàs explicant.
1: Absolutament, i a més tenint aquests suports visuals i aquestes peces tan gegantines que podem trobar dintre del recorregut que fem a la catedral, la història es fa viva a través dels objectes, no? Aleshores, sí, és una manera molt maca d'ensenyar diferents dimensions de l'aprenentatge als més petits i també als més grans.
0: Sí. També estan les visites guiades, que són les visites guiades estàndard, que hem comentat moltes vegades de la catedral, i una de les coses que és novetat i que t'he de dir a mi més m'ha cridat l'atenció és aquesta visita als secrets de la catedral.
1: Sí, aquesta és una nova proposta que ens fa molta il·lusió. Estem tancant i ultimant detalls encara, però a partir del 21 de juliol ja encetem la visita especial de Catedral Secreta, on podrem visitar els espais que normalment estan tancats sota clau a la catedral. Aleshores, anècdotes, podrem veure doncs, diferents racons, com el vestuari dels canonges, l'interior de Santa Tecla la Vella, el nou recorregut arqueològic que segueix les últimes investigacions i treballs que s'estan fent al monument. No oblidem que és un espai en perpètua recerca, on des de l'ICAC o el Museu Diocesà...
0: I Andreu Muñoz.
1: Ah, exacte.
0: Any rere any.
1: Sí, exacte.
0: Treballant.
1: Doncs bé, és un monument viu també en aquest sentit. Seguim descobrint noves etapes de la història dins de la catedral. Aleshores, una de les parts del recorregut fa referència a la nova hipòtesi, una nova hipòtesi que s'està avaluant de l'antiga catedral visigoda. Llavors ens passarem per allí, farem una actualització de quin és l'estat de la investigació. Anirem al cor també de la capella del claustre, que és molt oblidat i és un espai absolutament meravellós, on es pot veure l'orgue del claustre. I bé, altres espais i altres propostes que haureu de vindre per veure-les.
0: Explica, quin és el teu racó secret de la catedral?
1: El meu... Jo soc molt fanàtica de...

0: la capella de Santa Tecla la Vella, per exemple.
1: Sí,
0: sí, em sembla que té és una mica és una mica estranya aquesta, aquest gust, però té un munt de peces fúnebres que han estat col·leccionades i emmagatzemades dintre d'aquesta capelleta, i hi ha moltes inscripcions tant en llatí com en català clàssic que bé, donen comptes de la història del territori, d'una part molt petitona del mateix jardí, no? Que havia sigut a més cementiri de la ciutat.
1: Sí. Bueno, doncs la capella de Santa Tecla la Vella, igual que, com ens explicava la Sara, el vestuari dels canonges, o el cor de la capella de la Mare de Déu del Claustre, o el forn dels canonges, o fins i tot la cripta del cardenal Vidal i Barraquer, és a dir, que són diversos espais que, com ens explicava, normalment estan tancats, que gent que hagi passat i que digui, no, doncs la catedral jo ja l'he vista, però segur que hi ha alguna cosa d'aquestes que passen en la catedral secreta que no l'has visitat, perquè potser fins ara directament era prohibit, estava prohibida la seva visita, i ara almenys durant uns dies en concret i a unes hores molt determinades sobre la porta la podem visitar, i a més ens poden explicar la història i les anècdotes que hi ha al darrere. El tema de les entrades també a través de la web o a la mateixa catedral,
0: Exactament.
1: Igual que els concerts.
0: A través del web. Per fer-nos una idea, aquesta és una programació que tenim plantejada a partir del 21 de juliol, els dimarts, dimecres i dijous per la tarda, i a més l'oferirem en català, castellà i anglès.
1: No tenim excusa de dir, no? Que no tenim excusa ni de dies, ni d'idioma, tot el que vulgueu. La web la recordo que és catedraldetarragona.com. Uh-huh. Aquí entreu i a banda de tota la informació, els horaris i de més, doncs també teniu aquesta opció per poder adquirir les entrades, o bé pels concerts, o bé per les visites familiars, o bé per la visita estàndard, o bé per aquesta visita i aquesta novetat, la nova proposta, podríem dir, de les nits d'estiu de la catedral de Tarragona, que és aquesta catedral secreta. Sara Roig, com sempre, ha estat un plaer tenir-te avui aquí als estudis d'Onda Cero Tarragona. Que vagi molt bé tot el que teniu per davant, que ja veiem que és una feinada.
0: Moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Us esperem.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: La nit 5.1.2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damaris Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la D.O. Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
5: La Cultureta. Análisis, opiniones y recomendaciones literarias y audiovisuales.
6: Esta es una novela que habla en realidad sobre una crónica del siglo entero, que conecta la Guerra Fría con la caliente.
7: Todo eso conforma una serie de detalles que hace que la serie sea extraordinaria y que sea distinta.
8: ¿Cómo cuentas eso en un formato narrativo? Porque la narración requiere orden, un sentido. Lo que tienen los relatos es que todo funciona. Pero ¿cómo cuentas
5: algo? La Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón. Los viernes a la 1:30 de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: i és que si és catedràtic i és el nostre profe és per alguna cosa. L'experiència és un grau. Llavors aquest bon home ha dit, escolta, davant d'aquestes calorades que tenim per davant, saps què? Que començo a fer gira de conferències, i entre d'altres me'n vaig cap a la província de Burgos. I Rebequita por la tarde. Aquest és l'objectiu. Joaquín Ruiz Arbulo, profe, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom, com sempre. Doncs sí, escoltem, les coses són com són. Anem a veure, quan arriba l'estiu, es suposa que tothom té que vindre a Tarragona, perquè tenim la platja. Això és veritat, tenim la platja i tenim el mar. Però clar, a qualsevol que de nosaltres, si ens diuen és una bona època, vindre de juliol a agost, que a vegades tenim que dir a Tarragona, juliol a agost, però què vols suar? Jo en aquest moment estic parlant des d'una meseta, en una ciutat romana, en un petit poblet al cantó, i estic veient tot el paisatge davant meu, que és un paisatge idíl·lic, no? El següent, amb arbres, amb els camps de conreu, amb el blat i la civada que ja estan recollits, tot daurat, altres camps verds, que imagino que seran de girassols o de coses diverses que estan plantades, no escolto cap soroll, no veig cases, bueno, i tot obert. I, sobretot, el principal, imagino que estarem a 29 o 30 graus, però jo ara us estic parlant sense una gota de sudor, perquè m'he posat a l'ombra, i després a la tarda, jo ahir a la tarda, a les 8, comunico a tots els nostres oients que me vaig posar una rebequeta, i me la vaig tindre que posar perquè tenia fred, i ja enteneu el que és, diu, este tio, pobre, estaré enfermo, no, estic parlant des de Burgos, 1.000 metres d'alçada, al sud de la província de Burgos, al cantó del Duero, la zona de Peñaranda de Duero, donde tienes un lechazo, donde hacen unos pimientos asados increíbles, donde el vino es el Ribera, bueno, algo pròxim al paradís. Sí. Clar, també te diuen aquí que sí, que això és veritat, però que això és l'Espanya buidada, i que si jo ara veig tot aquest paisatge tan meravellós, doncs és perquè la gent ha marxat. Això també és de que, reconèixer. Clar.
0: I també et dic una cosa, que a nivell meteorològic i a nivell de clima, doncs ara molt bé, perquè intentes fugir de les altes temperatures, però a l'hivern allà no voldries.
1: Ah, bueno, sí, bueno, aquí la gelada, el jaciment arqueològic, que és un jaciment impressionant, el gran problema que tenen cada vegada que restauren és que el material que utilitzen per restaurar es fragmenta de les pujades i baixades de temperatura.
0: Sí.
1: Però ja t'he dit, que per estar a l'estiu... Mira, ara, ja, l'altre dia vàrem parlar des de Logroño, de Logroño vaig anar cap a Zamora, tenia que veure unes coses al museu, Zamora era un forn, Zamora també una ciutat preciosa, amb una catedral romànica, tot un lloc molt maco, amb el Duero també, amb els molins al propi riu, uns ponts, un paisatge molt maco, però també un calor espantós. D'ahir vaig anar a Lugo, en Lugo, clar, ja és Galícia, boscos, muntanyes, ja la temperatura era una altra cosa, i com us estic dient, ahir vaig arribar aquí a Burgos, i ahir avui, pues, bueno, algo proper al paradís.
0: Sí.
1: És a dir, que el que no sàpiga ben bé cap on anar, no fa falta anar-se a Playa Bávaro o on sigui que sigui, sinó que l'Espanya de l'interior encara té llocs absolutament de veritat, idíl·lics. O sigui, jo la imatge que tinc ara és una imatge que et relaxa, perquè clar, veus no hi ha un soroll, només ara estic escoltant una cigarra haciendo run-run, i luego de vez en cuando cuatro golondrinas que pasan haciendo pio-pio, o gorgojeo de golondrina, de ureneta. Digo, hostia, pues eso no es el paradís que ja m'ho diràs tu.
0: Deixem que situï una mica més als oients, perquè estàs entre les localitats de Peñalba de Castro i Coruña del Conde, això com tu dius, al sud de Burgos, estàs ara mateix a la antiga ciutat romana de Clunia Sulpicia, una ciutat romana que, si no m'equivoco, Joaquín, formava part de la província de la Hispània Quiterior Tarraconense, és a dir, que formava part de la nostra zona, i que a nivell arqueològic, quina és la seva importància? Com era en aquella època i què és el que trobem actualment?
1: Doncs mira, és un lloc excepcional. Imagina't una meseta gran, una meseta plana a la part superior, però una meseta molt àmplia, d'un quilòmetre i mig de llargada per un quilòmetre d'amplada, d'aproximadament 200 o 300 metres d'alçada, o sigui, una planícia que tu veus des de qualsevol lloc, que té a sota un mant freàtic amb unes coves, un karst amb aigua, encara avui es pot utilitzar, hi ha una font, de forma que era una altiplanícia que ja comptava amb l'aigua subterrània. Aquí els romans van situar una gran ciutat, escenografia pura, era una ciutat dedicada a romanitzar. Romanitzar a partir de, això és un foro, això són unes termes, això és un teatre, això són les tavernes, on pots comprar de tot. Una ciutat que, aunque són molt lluny de la costa, de la zona romanitzada, de Tàrraco, o de València, o de Cartago Nova, estaven molt bé comunicades per les vies. Són molt a prop de Numància. Estem a 40 quilòmetres de Numància i de la terra de

0: los arébacos, de la romanització republicana, una romanització molt antiga. Aquí les vies romanes arribaven des de Tàrraco amb relativa facilitat, i és una ciutat famosa a la història de Roma perquè en aquesta ciutat el governador Galba, estava l'emperador era Nerón, feia les seves coses, i va haver una consorcia entre tres governadors provincials, el de la Lusitània, que era Otón, el de la Citerior, que era Galba, i el de la Gàlia, per fer la revolució, o sea, per enfrentar-se a Nerón, lo qual era algo impensable, no havia passat mai. El cas és que quan les notícies arriben a Nerón, Nerón va, li da un atac de pànic i se suïcida. I a Galba li arriben les notícies des de Roma en 10 dies. És a dir, en 10 dies, un dels seus homes de confiança, que era un liber, que es deia Icelo, a la que es va suïcidar Nerón, va sortir corrents perquè Galba, amb por de que Nerón es vengués, el sapigué que estava en aquesta conjorja, havia abandonat Tàrraco i la costa i s'havia anat a les fronteres més interiors, o sigui, a lo més llunyà. Diguem, lo més llunyà, però encara civilitzats. És a dir, som a sobre del Duero, al cantó de la zona de Càntabros, dels Asturs, la zona de les últimes guerres, però, repito, amb aquesta via romana que va permetre a Icelo agafar un vaixell i arriba a Tàrraco, i després, venga, a tot cavall, a tot galop, pues arriba aquí en 10 dies. Clar, que una notícia arribés aquí en 10 dies, imaginem-ho, sempre fa anys quan el correu, abans de l'era de l'electrònica, quan les cartes con Itàlia funcionaven fatal, sempre feien broma de que, ostres, envies una carta a Roma i tria un mes en arribar. I total, en època romana, en 10 dies, va arribar, no a Tàrraco, sinó fins aquí, fins a Clúnia. D'aquí, Galba, el governador, va formar un petit exèrcit, va anar fins a Roma, i en Roma va ser proclamat emperador de Roma, poca broma. És a dir, que d'alguna forma Clúnia forma part ja no de la història de la Hispània romana, que també, clar, lògicament, sinó de la pròpia història de Roma, com la ciutat de la qual va sortir un nou emperador. És una ciutat, per lo demás, una ciutat pensada en la romanitat. Té un teatre magnífic, un foro impressionant, grans cases, i tenen la sort de tenir un equip que treballa molt bé, amb molta sensibilitat, i que està fent uns treballs en els últims anys, primer d'excavació i després de restitució i reconstrucció, magnífic. Jo, quan me queixo als nostres oients del Teatre de Tarragona, de com ho tenim, amb aquesta cosa que se l'hem posat, el que diuen la gàbia de gallines, amb tots aquests alambres innecessaris, doncs clar, estic aquí, des d'on parlo ara, que estic a la casa d'excavacions, al cantó tinc el teatre, amb una intervenció monumental, però sumament cuidadosa, i tinc una sana enveja de veure que encara es poden fer coses maques. Les disfruto.
1: Mira, jo no he estat per la zona, i estic veient ara una fotografia del teatre de Clúnia, el jaciment arqueològic, i és espectacular.
0: Espectacular, o sigui, tota la restitució de tots els elements, hem incorporat tota la museografia, igualet, ja ho pots dir. No, i després és això, o sigui, veus, aquí hi ha també un interès per el patrimoni, clar, busquen també elements, ara si tu veus que els camps s'estan despoblant, doncs, l'element del patrimoni, el paisatge i l'alimentació, el mateix que fem nosaltres en Tarragona amb el Priorat, doncs aquí ja ho estan aplicant, i en els últims anys doncs està funcionant molt bé, el turisme, l'enoturisme, que diuen, o sigui, les petites caves de Ribera del Duero s'estan obrint, te fan estades, vas luego el menjar, que aquí, pues, com a qualsevol vas, jo que anem avui en dia i prenem el dinar de la terra, no? I no el del supermercat, doncs és un menjar meravellós. I l'últim element, pues, és això, l'element paisatgístic patrimonial. Clar, pensem que aquí a Burgos, jo d'aquí a 50 quilòmetres estic al monasteri de Santo Domingo de Silos, i això és un claustre, absolutament excepcional. I clar, aquesta és la zona de la primera cristianització, del Reino Galaico Astur, baixen a la primera embranzida i arriben fins a la línia del Duero. De forma que aquí, aquesta cristianització del Reino de León, dels primers ja grans reines cristians, després de la monarquia Astur, pues és consolidar aquesta línia davant del món musulmà. I tot està ple de, pues, això, de castells, per suposat, o bé d'esglesietes petites o d'esglesietes petites catedrals. I si això, a més, afegim el rest d'època romana, perquè hem parlat de Clúnia, però a poca distància tenim Numància, la ciutat de Tiermes, que és una altra muntanya sencera ocupada per una ciutat, primer una ciutat celtíbera, arèbaca, i després romanitzada, que també és increïble, amb aqueducte, un fort

0: enorme. Tot és una zona molt, molt privilegiada, des de tots els punts, des de tots els punts de vista. Mm-hmm.
1: Per cert, que comentaves abans que també està propera a Numància, recordem també la importància, no sé actualment, la importància arqueològica de Numància quina és, quines són les restes conservades, però sí la importància històrica del poble que va estar, doncs, si no m'equivoco, durant 20 anys repel·lent tots els atacs de les diverses tropes romanes que es van presentar allà. Finalment, els romans van assetjar a Numància, van esclavitzar i van arrasar amb la ciutat, però durant 20 anys van estar doncs això, sobrevisquent als atacs de l'exèrcit més poderós del món en aquell moment.
0: Sí, però fixa't, en aquest sentit, que és exactament tal com l'has explicat, és important per entendre des del punt de vista, des del punt de vista històric. El món romà és el següent. Els romans eren conqueridors. Un conqueridor ataca, vence i saquea. Això, els romans fins als britànics fa, o els russos actualment en Ucrània, no tiene más misteri. Ara bé, enfront d'això, els romans van incorporar un segon nivell, que és que una vegada ocupat un territori, el romà romanitza. És a dir, la ciutat en el que jo estic és un trosset de Roma, amb els seus monuments, també amb les seves tavernes, amb tot tipus de productes comercials que arribaven des de la costa, amb els vins, amb el vestuari, ficat aquí com un model d'integració dels indígenes. Els pobles arèbacos que vivien, pues, com celtíberos arèbacos, a partir d'ara, amb aquesta ciutat romana, se van anar romanitzant. I no només això, sinó que es van convertir en ciutadans romans i van convertir, i els més ricachons, els que volien tenir, diguem, interessos polítics, se van integrar en el món romà i van ser romans. Això és el gran element diferent, per exemple, d'una Índia ocupada pels britànics o de qualsevol altra història de potències de domini del segle XIX, no? Els romans van aconseguir aquest fenomen important social, històricament i políticament, de fer seus a aquest imperi que van anar formant. Per això l'imperi romà va aconseguir ser tan gegantí, perquè pràcticament es governava sol. D'un extrem a l'altre eren les noves ciutats, les que a través de les seves élites locals, romanitzades i que se lo creien, jo sóc més romans que els romans, totes les històries que veiem explicades amb l'Astèrix, doncs és aquesta idea, però aquí és molt maco de veure feta realitat. Aquí tenim un foro, tenim unes grans termes, tenim el teatre on venia el governador a impartir justícia, tenim tot això que podríem llevar el modo de vida a la romana posat aquí, de forma que un càntabro, un astur, un meseteño de la zona de Ávila o de Salamanca se apropava a aquesta ciutat i veia, ostres, caramba, esto de Roma, que bé que està, i els que volien, bueno, se convertien en romans. El que no, pues se continuava visquent amb la seva vida tradicional, que això també els romans també ho permetien, saps? És aquesta no una opressió de només robar i aconseguir, que això sí que va existir, però només en la primera fase, sinó després tota aquesta transformació, bueno, que va crear realment una base social i cultural, sí, que ja és el reste de la història d'Espanya.
1: Sí.
0: Aquesta base romana és la que després s'incorporarà el món visigodo, les invasions àrabs, etc. Però tota l'estructura viària, urbanitzada i d'ocupació territorial ja existia. Les viles romanes que hi ha per aquí són unes viles romanes riquíssimes, d'alt nivell econòmic, amb unes decoracions i uns mosaics preciosos, caríssims de fer, però tot amb motius mitològics. Claro, tu estàs aquí a la província de Palència, veient la Villa de la Olmeda, que és com una espècie de palacio immenso, com uns mosaicos, donde està Aquiles escondido entre les mujeres de la isla de Esquiros, para que no irá, porque su madre, la ninfa, le había dit que se tenía que ir allá, porque sabía que si anava a Troya moriría, y claro, bueno, la gent que estava aquí tenia una cultura clàssica mediterrània absolutament refinada, i som aquí, a la província de Palència,
1: sí, sí.
0: Al nord del Dor. I aquesta és la idea. I sobretot, mira, ara vaig a respirar, no us ho podeu imaginar. Respires i notes una frescor als pulmons. No sé, que els nostres oients no ho intenten fer. Si són a Tarragona, Reus, Torredembarra. No ho feu. Però de veritat, aquesta sensació ja oblidada encara la podeu tenir. Home, són 5 horetes, però si arribeu ja veureu quina cosa més meravellosa.
1: Joaquín, doncs amb aquesta respiració profunda, si et sembla, posem el punt i final, no només el nostre Històries de Romans.

0: d'avui, d'aquest dimecres, sinó també a històries de romans d'aquesta temporada. Gaudeix del que queda d'estiu, gaudeix d'aquestes setmanes que tens encara per davant, i al setembre ens retrobem, ja des de Tarragona, tu també. Una abraçada forta, Joaquín.
1: Una abraçada molt forta per tothom. Que passeu un molt bon estiu. Una abraçada, Pablo.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: 13 hores, 41 minuts i 11 segons. Per dir-ho exactament, és puntualitat britànica. Bueno, perdó, no vull parlar gaire de britànics en època de Mundial. Mercè Tudrà. Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. Els deixem els britànics tranquils, que ja tenen ells la seva història aquesta tarda.
1: El futbol era ahir i a la tarda. Ara...
0: anem a la mar.
1: Vinga. Ara anem al mar.
0: Anem a la mar i anem a parlar...
1: Que també són protagonistes, al mar.
0: Són molt protagonistes, entre d'altres, perquè demà és dia gran.
1: És el dia de la patrona?
0: Sí, senyora, dia assenyalat, la Verge del Carme. I tenim avui un convidat d'excepció.
1: Sí.
0: Per parlar de històries de la mar, per parlar de la història de la Verge del Carme associada també al barri del Serrallo i per parlar d'Estela Maris.
1: De la mar en general, d'una manera global, sí, però també pròpia de Tarragona. I tenim a Raimon Mateu de la Casa, que és diaca i durant 20 anys ha estat el delegat de l'Apostolat del Mar. Diem Apostolat del Mar, però a part de l'Apostolat del Mar li hem de posar entre cometes Estela Maris.
2: Sí.
0: Raimon, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Jo crec que és més conegut com Estela Maris,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: A nivell popular.
2: Sí.
0: Per la gent que no sàpiga què és Estela Maris, quins són els objectius, quina és la feina al dia a dia, Raimon, si ens fa 5 cèntims.
2: Mira, 5 cèntims. L'Estela Maris és una llar lluny de la llar per a tots els mariners que naveguen pel món, perquè l'obra Apostolat del Mar, Estela Maris, és mundial. Va néixer a Glasgow fa 100 i escaig d'anys.
1: L'any 20, crec, el 1920.
2: Exacte, sí. I resulta que això es va anar extendent per tot el món i el papa Joan Pau II va fer un motu proprio perquè s'organitzessin tots aquells centres de l'Església Catòlica que assistien i ajudaven els mariners que navegaven pel món. I d'aquí ha esdevingut que a tot el món doncs, hi ha els centres Estela Maris, que són els associats, diguem, a l'Església Catòlica. Hi ha altres centres que estan, doncs, l'Església Protestant, l'Església Danesa, l'Església Alemanya, l'Església Francesa, però els Estela Maris són els de l'Església Catòlica. Mm-hmm. I és aquesta llar, lluny de la llar, on els mariners troben, doncs, l'amistat dels voluntaris que...
1: És el vostre lema.
2: Que és el nostre lema, no? Vull dir, acollir en una llar aquestes persones que fa tants mesos que naveguen pel món. Alguns porten 10 mesos, no haurien de portar-ho perquè han de navegar només 9 mesos, però de vegades es passen un mes o dos més enllà del contracte, llavors venen els conflictes, però bé, nosaltres el que intentem és que aquesta gent que des de la mar no poden contactar en casa seva, allí al centre, amb wifi gratuït, amb wifi que en diuen ells, que es diuen en anglès, puguin contactar les seves famílies.
1: O sigui, podríem dir que és, així, amb molta diferència, una mica també com la Casa del Mar, que hi ha, per, no és a nivell global.
2: La Casa del Mar és una entitat pels nacionals.
1: Sí, correcte.
2: Ara més aviat la Casa del Mar és un centre
1: d'activitats
2: i de jubilats de la mar espanyola.
1: I d'allotjament, sí, també.
2: I d'allotjament dels jubilats que van amunt i avall. Diuen, anem a la Casa del Mar de Tarragona. Venen aquí,
1: o també a part de tripulació alguna vegada.
2: Tripulacions
1: molt
2: més
1: poca,
2: aviat.
1: Molt poca.
2: La general de la tripulació són tot estrangers. Sobretot filipins. Molts filipins. El 25% dels navegants que hi ha al món són filipins. Gent amb una gran religiositat que quan venen al centre, doncs el primer que fan molts d'ells, la gran majoria, és passar per la capella a resar. Després, doncs, els hi oferim un cafè, una cervesa, una aigua, volen anar a comprar al centre, no?
1: I després, se'ls informa i se'ls...
2: Sobretot connectar amb la família. Quan fem les visites als vaixells, el que fem és oferir-los

0: el servei del trasllat des del vaixell fins al centre, perquè un vaixell que estigui, per exemple, al pantalà de Repsol, doncs allí no pot venir caminant i no hi ha transport. Llavors el que fan, ens truquen i nosaltres amb la furgoneta que tenim els anem a buscar i els portem fins al centre nostre, fins al centre del
1: port. O sigui, és un servei des del vaixell fins a terra.
0: Fins a terra, però al centre que tenim nosaltres, Estela Maris, no fins a la ciutat. Perquè llavors entraríem amb contradiccions.
1: Clar, amb terreny portuari ha de ser.
0: Taxistes i tot això.
1: Sí, clar.
0: Sinó que anem fins al centre nostre i d'allí doncs caminant amb un no-res tan a Tarragona.
1: Sí. Tarragona. Perquè, a més, curiosament, l'Estela Maris, des de fa uns anys, està ubicat al que abans era l'edifici portuari, que era de sanitat exterior.
0: Exacte.
1: És una cosa també dedicada a l'exterior, sí. Doncs també que ara s'ha reconvertit.
0: On se controlaven les mercaderies que arribaven al port, i quan tu volies anar, doncs, per exemple, a la Guinea, o volies anar de viatge, i t'havia en països on demanaven que anessis vacunat, allà et posaven les vacunes.
1: Sí. Bé, a part de parlar d'Estela Maris, doncs, també és notícia perquè fa molt poc, des del Servei de Publicacions del Port de Tarragona, s'ha publicat un llibre escrit pel Raimon que es diu Llibre de Bord, que és de l'any 1999 fins al 2019, que són aquests 20 anys, d'apostolat del Marell en primera persona.
2: Que està són els 20 anys que va estar al capdavant vostè, no?
1: Sí.
0: Aquest llibre que vol explicar és una mica la història de l'apostolat del mar a Tarragona i també doncs, donar a conèixer què és l'apostolat del mar i l'Estela Maris, no? I per tant, doncs, hi ha des d'una part molt personal doncs, de les meves vivències. Jo sóc fill del barri del Port, vull dir, vaig néixer l'any 53 al carrer Castellarnau, he viscut tota la vida tocant el Port. Nosaltres en dèiem
1: la plaça dels carros,
0: la plaça dels infants. Nosaltres en dèiem la part baixa, no en dèiem el port, dèiem la part baixa.
1: És com se deia abans.
0: Vivíem a la part baixa i llavors venien les guerres amb els de la part alta.
1: Amb els catedralers.
0: Però, doncs, el que vol aquest llibre doncs, és explicar primer la meva experiència com a ministre de l'Església en aquesta feina i després també doncs, explicar la història de l'apostolat del mar a Tarragona i també doncs, al món.
1: I a més, amb aquest llibre parla d'una sèrie d'anècdotes que són... anècdotes no és la
2: vivències.
1: Paraula, és vivències. Mm-hmm. Vivències dintre d'aquests anys que més l'han pogut colpir amb el desenvolupament d'aquest voluntariat, perquè no deixa de ser una cosa voluntària, no?
2: Expliqui'ns alguna.
0: Mira, la principal que ens va marcar a tots els que érem quatre en aquella època, va ser l'abandó dels 16 tripulants turcs del vaixell Istanbul B, que el mes de juliol a mi em va trucar la capitana marítima en aquella època,
1: Núria Obiols,
0: i em va dir, tenim un problema, dic, digue'm. Jo estava de vacances al Pirineu i em va dir, tenim un vaixell abandonat. Quants tripulants? 16. Nacionalitat, turcs, malament, ha començat el ramadà. Bé, doncs mira, demà agafo el cotxe i baixo. Vam tancar les maletes, vam baixar i vam començar a treballar amb aquesta gent. Imagineu-vos, doncs, 16 tripulants amb el capità i el segon, tota la tripulació, desesperats perquè no sabien quin seria el seu futur.
1: No tenien destinació.
0: L'armador, que és l'amo del vaixell, no contestava, havia tancat l'oficina. En aquells dies també es van abandonar dos vaixells més, un a Canàries i un altre a Alger, i estaven tots desesperats. Nosaltres vam intentar ajudar-los, els vam ajudar. Cada setmana anàvem al supermercat a comprar. Els diners que rebia l'apostolat del mar eren diners de l'arquebisbat i de les col·lectes i de les aportacions doncs, de la gent a les parròquies. Anàvem a comprar perquè els seus aliments que tenien frescos se'ls hi havien acabat.
1: Clar,
0: tenien molta conserva, però el que era aliment fresc, doncs anàvem al mercat, anàvem al supermercat a comprar, fins que a través de la delegació del govern d'Espanya a Tarragona, el senyor Sierra, vam aconseguir que des del consulat els hi portessin 12 passatges per retornar 12 tripulants, però en van quedar 4 aquí, fins que el vaixell va ser, diguem-ne, el va incautar al port, se'l va quedar al port, i aquests 4 vam aconseguir repatriar-los, els van portar a Barcelona amb la furgoneta, conjuntament amb els de la Creu Roja, i va ser una experiència molt forta. Quan ens vam acomiadar, llàgrimes als ulls. Aquella gent...
1: Clar, perquè es crea un vincle...
0: Vam estar 2 mesos treballant amb ells cada setmana. Jo hi anava cada dia a la tarda quan plegava de treballar. Jo donava classes i quan plegava de treballar anava allí a veure els que necessitaven. Els de la Creu Roja hi anaven també cada setmana per controlar-los la pressió. Hi havia 2 de diabètics. És a dir, vam fer una assistència. Clar, ells no podien baixar del vaixell, no podien baixar. Si el deixaven, no cobraven ni un duro.
1: Sí, clar, hi ha unes normatives que en situacions extremes també s'han de complir.
2: Sí.
0: Després, amb l'ajuda del sindicat de l'ITF, el Sindicat Internacional del Transport, vam poder treballar amb l'advocat, el senyor Muller, de Barcelona, i vam saber que tots els mariners havien cobrat el seu sou.
1: Però
0: una cosa, el sou i els dies que els hi pertocava, no?
1: Sí, sí.
0: Però una cosa molt important que va ser, que allò també es va fer saltar les llàgrimes, que un dia vam anar a visitar un vaixell turc, i quan pugem dalt ve un pel darrere i em toca i em diu que no em coneixes, bora de Déu Santíssim.
2: Era un dels que havia estat...
0: El cuiner de l'Istanbul, unes abraçades, uns petons, va ser formidable. Això et satisfà.
2: Això, marca, clar. Això va ser l'estiu del 2012.
0: 2012, sí.
2: Sí, l'estiu del 2012, anys, fa 14 anys. Què més podem trobar al llibre?
0: El llibre podeu trobar també doncs, una mica de la història del que és l'Estela Maris, no? El nom de l'Estela Maris, d'on ve el nom de l'Estela Maris, no?
1: Estela Maris, nom llatí?
0: El llatí, doncs, Estel del Mar, no? I l'Estel del Mar és molt bonica la història, si no n'è vero ben trovato, en principi els carmelites doncs, així ho van escriure, no? Resulta que per un infant, quan hi parles de l'Estel del Mar, dius, el mar hi ha estels? I has d'explicar, no, és que resulta que pels infants antics, l'antiguitat, no, els hebreus sobretot, la volta del cel, des d'on cau l'aigua que esperem que caigui un dia d'aquests a casa nostra, està tancada, allí els núvols i els estels que estan penjant. Això era com se'ls hi explicava, no? Perquè veien els estels allí i explicava. I aquests estels era el que ells, diguem-ne, coneixien molt bé els estels, els mariners... sabien molt bé identificar quin és l'estel del nord i llavors sabia identificar...
1: Clar, perquè també eren guies, era per orientar-se.
0: Per orientar-se a la mar, no? Diu, el més brillant és Sirius, que és el que els mariners busquen per trobar el nord i orientar la seva navegació. De la mateixa manera que l'estel del nord és el que ens guia per arribar al lloc, la Verge Maria és la que ens guia per arribar a Jesús i per arribar a la felicitat que per un mariner... troba quan arriba a port, no? I per això nosaltres, aquesta l'obra de l'Apostolat del Mar va agafar aquest nom d'Estela Maris perquè la Mare de Déu és la que guia els mariners. Quan hi va haver les guerres amb els a Terra Santa, els carmelites que estaven a la part de Jaffa, l'ideal de que Maria és la que guia els mariners era perquè van haver de marxar cap a la mar, no podien anar cap endins. I com que ells no eren mariners i per tant no sabia exactament com havien de guiar-se, no? I amb això se'ls va aparèixer la Mare de Déu i els va dir, no patiu que jo us guiaré cap a port. I la Mare de Déu els va guiar fins a arribar a port. I des d'aleshores va dir, jo seré per vosaltres l'estel del mar, que és l'estel aquest, la Sirius que busquen els mariners, no? I per això la Verge Maria és l'estel del mar pels mariners. Alguns parlen, a Espanya, la tradició de la Verge del Carme és més pels pescadors, però els navegants tenen a Sant Telm, sobretot a la part Sant Telm, no? Sant Pere també, perquè doncs va ser
1: Sant Pere és pescadors 100%.
0: Sobretot, 100%, però la Mare de Déu del Carme és molt significativa. Jo vaig tenir, permeteu-me que posi la meva explicació personal, vaig tenir una botiga d'emmarcament de quadres.
2: Perquè aquí a Tarragona, eh?
0: A Tarragona. I vaig tenir el taller al Serrallo. Abans de aquella riuada famosa del 94. Allí vaig haver de marxar perquè s'ho va emportar tot. I jo, els mariners me venien, els pescadors me venien i deia, Raimond, que em faràs una vitrineta per la Mare de Déu? Em portaven una imatge de la Mare de Déu.
1: Tots.
0: I jo els hi feia una vitrineta. Sí. I jo els hi deia, i Sant Magí, que el portaràs? I Sant Magí ja el porto, em deien. i es posen els ponts, ja,
1: el pont,
0: Sant Magí,
1: sí.
0: I la Mare de Déu del Carme. Ells, quan arrenquen al matí, es posen a la vora, a la punta del far, diuen, llavors, quan donen l'ordre, diuen, endavant, que Sant Magí i la Mare de Déu del Carme ens ajudi. Que Sant Magí i la Mare de Déu del Carme ens ajudi.
1: Perquè, tenen la devoció.
0: Tenen la devoció a la Mare de Déu del Carme. Això porta a lligar amb aquesta història del nostre barri del Serrallo, no? Jo no sóc del Serrallo, sóc del barri del Port, però estic molt lligat al Serrallo, perquè de petit anava a remar al Nàutic i totes aquestes
1: coses. Els dos barris del Port, eh?
0: Els dos barris del Port, no? I, per tant, això ens porta a la devoció dels pescadors a la Mare de Déu del Carme. Quan jo vaig estar de diaca a la parròquia amb mossèn Ferrer, jo li deia, mossèn, on són els pescadors? Diu, mira, veus aquells que hi ha allí? Diu, són pescadors. Diu, però són els vells i els joves, on els tenim? I em deia, el dia de la Mare del Carme els veuràs. I venien tots els joves. I jo els hi feia broma, els hi deia, no, deu de venir diumenge també a missa, eh? Mossèn, no m'atabalis que tenim molta feina, deia. No m'atabalis que tenim molta feina. Però dins seu porten aquesta devoció a la Mare, sobretot sí. L'escapulari. El sí. pescador sí, sí. porta l'escapulari de la Mare de Déu del Carme.
1: Cada any els van a buscar,
0: els sí. renoven, cada any els
1: sí,
0: renoven.
1: Sí, sí, els renoven. I a part dels pescadors, nosaltres com a Port de Tarragona, com a autoritat Port de Tarragona, sí. també demà és la nostra patrona.
0: Sí,
1: perquè
0: sí, exacte.
1: Nosaltres diem la patrona del mar.
0: Exacte.
1: Vull dir, per Sant Pere no en fem, que és la, sí. el que passa que al Serrallo fan la festa
0: Sant Pere,
1: i la festa del Carme. Però ara que parlem del Carme i dels carmelites, abans la professora del Carme no es feia al Serrallo.
0: No.
1: Es feia... aquí a la Rambla.
0: A la Rambla.
1: On estem ara.
0: Sí. Per exemple, l'any 51, el diari espanyol de l'any 51, 15 de juliol, donava el programa de festes de l'endemà, de la Verge del Carme. Es complien els 700 anys, l'any 51, del lliurament del Sant Escapulari, Sant Simó Stock, no? I diu, les misses són des de les 6:30 del matí fins a les 11. I a les 12 hi haurà el gran pontifical, que normalment hi anava l'arcabisbe. I per la tarda, a les 8, la processó amb la imatge de la Mare de Déu del Carme que passarà per la Rambla fins al mirador, fins al balcó.
2: Sí.
0: I allí es beneiran les aigües. Aquesta Mare de Déu...
1: L'aigua del Carme.
0: Les aigües del mar.
1: No,
0: del mar.
1: Perquè a més era la imatge de l'aigua del Carme.
0: Exacte. L'aigua del Carme...
1: No.
0: A l'Emili fèiem cubates.
2: Un altre dia farem un especial d'aigua del Carme. Sí, m'agrada la idea.
0: Allí se bendeciran les aigües...
1: Aïllant massa ràpid.
0: Allí se bendeciran les aigües del mar Mediterrani.
1: Sí.
0: I un grup de pescadores llevarà les andes de la Virgen del Carme. És a dir, els pescadors pujaven a portar la Mare de Déu del Carme, que és la mateixa que tenim al Serrallo.
1: Que és ara, però abans era aquesta que estic dient
0: exacte.
1: Jo, que era de la punxa, dels carmelites.
0: Els carmelites la van cedir al d'allò.
1: Després la van cedir allò, perquè no en tenien.
0: En tenien
1: una de petitona, sí. que és la que feien les dones, feien la processó al dia del Carme pel Serrallo,
0: exacte.
1: Que nosaltres tenim moltes fotografies d'aquestes que eren dels anys 40, dels sí. anys 50.
0: Aquesta, la que aquesta nit surt en processó, el Rosari de Torxes.
1: Que aquesta encara surt ara, però
0: exacte.
1: Abans és la que feien
0: sí,
1: les
0: sí,
1: dones.
0: Sí. Clar, pujaven els pescadors i, perquè, clar, el convent de Carmelites de Tarragona era importantíssim, no? I llavors aquesta processó després es va traslladar al Serrallo i la processó marítima es va recuperar, crec, si mal no recordo, amb mossèn Fort.
1: Sí, a finals del segle.
0: Exacte. Llavors va ser quan van començar a fer la processó marítima, no?
1: Sí, que acompanya tothom.
0: Que és un gran esdeveniment.
1: Sí, que
2: serà protagonista demà.
1: I que demà
2: el
1: serà. El que sí, passa
0: demà a la
1: que,
0: tarda a les 7.
1: Sí, però la gent, clar, les barques van molt plenes, ja és un problema perquè no hi pot anar tanta gent.
0: Darrerament la legislació s'ha posat molt restrictiva
1: sí.
0: i si hi hagués un accident
1: sí,
0: hi hauria llorans.
1: Sí, sí, sí.
0: Moltes barques s'abstenen de sortir.
1: La processó pels carrers del
0: sí,
1: barri doncs sí. es continua fent.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs bé,
2: convidar
1: tothom que demà
2: és
1: la Mare del Carme, al
0: sí.
1: Serrallo, que és la nostra patrona,
0: sí,
1: i que acabem la temporada.
0: I si aquest vespre, abans de sopar o després de sopar, volen baixar el Rosari de Torxes,
1: doncs també,
0: a les 9,
2: a les 9, eh?
0: A les 9 pel barri, resant
1: el
0: Rosari.
2: Ramon, farem una cosa, jo crec, que és que de cara a la nova temporada el tornarem a convidar,
0: sí,
2: perquè aquí hem descobert un filó d'històries.
0: I tant, moltes
2: històries. Podem parlar...
1: Un munt d'històries.
2: Sí, sí, sí.
1: Per això hem acabat l'últim dia amb ell, perquè així posàvem una mica allò, la mel a la boca.
2: Per la propera temporada.
1: I així la pròxima temporada ja en faríem alguna
2: altra. Sí, senyora. Raimon Mateu, gràcies per acompanyar-nos avui a Onda Cero Tarragona.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: I Mercè Toldrà, gràcies per estar un dimecres més aquí a la ciutat, que és la teva, i d'aquí a què? Un mes
1: ara,
2: i mig, aproximadament.
1: Bon estiu a tothom.
2: Al setembre ens retrobem.
1: I ens retrobem abans de Santa Tecla, més o menys per allí.
2: Sí, senyora. Una abraçada forta, gaudeix de l'estiu.
1: Igualment, bon estiu a tothom.
0: Gràcies.
2: Senyores, senyors, tanquem la paradeta. 10 segons i notícies mediodia. Nosaltres tornem demà a la una més ciutat, aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons. O no?

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Durant anys hem parlat de la crisi de l'habitatge com un problema social, dels problemes dels joves a marxar de casa o de les dificultats de les famílies per pagar un lloguer. Però ara apareix una altra conseqüència, que és l'econòmica.

0: Segons un estudi de Pimec, moltes petites i mitjanes empreses catalanes tenen problemes per trobar treballadors, perquè aquests no es poden permetre viure a prop de la feina o assumir el cost dels desplaçaments. Antoni Cañete és el president de la patronal.
1: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
0: I el resultat és que frenen contractacions, es rebutgen projectes i també passen de llarg oportunitats de creixement. Ara, quan l'habitatge es converteix també en un obstacle per l'activitat econòmica, el debat pren una nova dimensió.

0: L'agència dona senyals d'estabilització. Aquí a Catalunya, al juny, els preus van pujar un 3,2% respecte a fa un any, només una dècima més que al maig. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda, sí. Tot i això, l'energia continua pressionant les butxaques. La fi de les rebaixes fiscals de la llum i el gas i l'inici també de la temporada turística han empès els preus a l'alça. La nota positiva arriba dels aliments que moderen l'encariment, tot i que productes bàsics com els ous, el peix o els llegums continuen sent més cars que ara fa un any.
0: La tercera onada d'aquest estiu tocarà sostre avui amb temperatures que poden arribar als 40 graus a molts punts de Catalunya.
1: Des de la Generalitat de Catalunya demanen extremar les precaucions per reduir al màxim les possibilitats de patir nous incendis. Davant d'aquest escenari d'alerta, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha assegurat que no pararà, diu, fins trobar la persona que va provocar l'incendi que ha cremat més de 150 hectàrees a l'Alt Camp.
0: I avui és el primer dels dos dies de dol oficials a Manlleu, a Osona, després de la mort de dos germans bessons d'11 anys que van aparèixer ahir per la tarda sense vida al riu Ter.
1: Aquest vespre també s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de les autòpsies.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment que la Guàrdia Urbana pugui utilitzar pistoles Taser.
1: Sí, tal i com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i PP, es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents, sempre després d'haver intentat dialogar i abans d'utilitzar les armes de foc. Per garantir el seu control, s'enregistrarà sempre que s'utilitzi.
0: Ja, titular d'esports, ens el porta el Víctor Lluís Saqueta. Bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard.
0: 16 anys després, la selecció espanyola disputarà una final de la Copa del Món de futbol.
2: Sí, Espanya va completar una exhibició de futbol contra la gran favorita del torneig, França, a Dallas, i va segellar així l'accés a una nova final del Mundial. L'equip de Luis de la Fuente va realitzar un partit descomunal, molt coral, i va reduir l'atac de temible dels Mbappé, Olise i Dembélé a gairebé res. Els golejadors Mikel Oyarzabal des del punt de penal i Pedro Porro després d'una genial acció col·lectiva. La selecció espanyola coneixerà aquesta nit el seu rival a la final, o bé l'Anglaterra de Harry Kane i Jude Bellingham, o l'Argentina de Leo Messi, que s'enfrontaran aquesta nit a Atlanta.
0: I repassem ara la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 35 a Barcelona, 34 a Tarragona. L'AEMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat. És de nivell taronja perill important a la província de Lleida, a l'interior de Barcelona, al Pirineu de Girona i a l'interior sud de Tarragona. Demà dijous tindrem el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució sense descartar el Pirineu, ruixats i tempestes. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran lleugerament, excepte l'Empordà i prelitoral de Tarragona, on es mantindran sense canvis. Se preveuen màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Són les 2:35 minuts de la tarda. El control tècnic, Fran Villar. La crisi de l'habitatge ja no és només una preocupació social. Les petites i mitjanes empreses catalanes alerten que també s'està convertint en un fre per l'activitat econòmica. Segons un estudi de Pimec, prop de la meitat de les pimes han limitat, ajornat o fins i tot directament descartat

0: fer créixer els seus negocis perquè tenen dificultats per trobar treballadors.
1: El motiu és que moltes persones no poden assumir el cost de l'habitatge a prop del lloc de feina o bé es troben amb desplaçaments massa llargs i, per tant, massa cars. De fet, dues de cada tres empreses asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta laboral per aquesta raó. El president de l'Observatori de la Pime, Oriol Amat, explica que, com a conseqüència, les opcions per trobar treballadors es redueixen.
2: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs, menys gent disponible, veurem algunes dades sobre aquest punt, i el mercat laboral real es fa petit, i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
1: I les conseqüències, per tant, van més enllà de les vacants sense cobrir. Un 28% de les empreses ha renunciat a ampliar plantilla, un 16% ha ajornat projectes i un 13% ha descartat obrir nous centres de treball. A més, les empreses denuncien també que aquesta situació encareix els costos laborals perquè els obliga a oferir salaris més alts o incentius addicionals per captar i retenir el talent. De mitjana, han de pagar un sobrecost anual de 5.500 euros per tot plegat, Pimec reclama abordar l'habitatge no només com una qüestió social, sinó també com un factor clau per a la competitivitat i el creixement de l'economia catalana.
0: Doncs atenció, perquè a Barcelona, la Federació d'Associacions de Veïns, la FAB, alerta de l'existència d'errors en la regulació dels pisos turístics. Uns errors que podrien, diuen i apunten, frenar la voluntat de l'Ajuntament de no renovar les llicències a partir del 2028.
1: Sí, la FAB alerta que el sector dels pisos turístics ja prepara estratègies per mantenir el negoci més enllà del 2028, tot i la regulació que el consistori que l'Ajuntament de Barcelona pretén aplicar per tal d'eliminar el seu ús. L'entitat veïnal ha presentat un estudi que revela que més del 75% dels habitatges d'ús turístic es concentren en edificis amb diversos pisos turístics, per tant, blocs ja dissenyats per aquest negoci, i reclama d'aquesta manera actuacions immediates perquè aquests habitatges retornin al mercat residencial. L'estudi també identifica estratègies del sector com la petició de pròrroga de 5 anys o bé la concentració de pisos en edificis sencers per saltar-se aquesta nova normativa.
3: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
0: Obrim ara una llarga i extensa plana econòmica, però també amb derivants socials. I comencem parlant de la inflació, que continua donant senyals d'estabilització a Catalunya. Al juny, la vida es bancaria a Catalunya un 3,2% respecte a l'any passat, només una dècima, això sí, més que al maig, i en línia amb la mitjana estatal. Això confirma que els preus continuen creixent, però sense els forts repunts que es van viure en els darrers anys.
1: Ara bé, darrere d'aquesta aparent calma hi ha alguns factors que continuen pressionant la butxaca dels consumidors. El principal és l'energia. La factura de la llum i del gas ha impulsat els preus després de la retirada de les rebaixes fiscals aplicades fins ara pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, el grup d'habitatge, aigua, electricitat i combustibles ha registrat un fort increment durant el mes de juny. També hi ha incidit l'inici de la temperatura de la temporada turística. Els preus dels restaurants, els allotjaments i els paquets turístics han tornat a augmentar, coincidint amb l'arribada de l'estiu i l'increment també de la demanda.
0: La nota positiva arriba des del supermercat. La inflació dels aliments s'ha moderat fins al 2,2% al nivell més baix de l'últim any i mig.
1: Tot i això, alguns productes bàsics continuen encarint-se per sobre de la mitjana. És el cas dels ous, la carn de porc, el peix o els llegums i les hortalisses. Per tant, malgrat que el cistell de la compra ofereix una mica de respir, molt dels aliments més habituals a les llars catalanes continuen sent més cars que ara fa un any.
0: I en aquest context els expliquem que Salvador Illa s'ha compromès a donar resposta a una vella reivindicació del tercer sector, com és l'equiparació salarial dels seus treballadors. El president de la Generalitat ha assegurat que és un deute històric acabar amb les diferències de sous entre empreses públiques i privades. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Ricard. Salvador Illa ha reivindicat la llei del tercer sector com una fita històrica per reconèixer i enfortir les entitats socials com una peça clau de l'estat del benestar. La norma començarà a desplegar-se dimarts vinent. El primer compromís que s'aprovarà serà la declaració del 28 de maig com a dia del tercer sector a Catalunya. Però el cap de l'executiu ha assegurat que treballarà per complir amb les reclamacions realment efectives.
5: És un pas molt important per dignificar 120.000 treballadores i treballadors del sector social català i, per tant, de millora de la qualitat en l'atenció dels qui més ho necessiten. Voldríem anar ara un pas més enllà. Per això també us puc anunciar el compromís del govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats, per equiparar-los amb els seus equivalents dels serveis de gestió pública.
4: Salvador Illa ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on també hi ha participat la consellera de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo ha assenyalat que el gran repte de la llei és garantir un sistema de finançament

0: i un model que garanteixi una cartera de serveis estable.
1: Una llei per ordenar i modernitzar el sistema públic de serveis socials que ens ha de permetre passar de tenir una xarxa dispersa de serveis i adjudicataris a un veritable sistema de proveïdors coordinats mitjançant la concertació. I fer aquest pas definitiu de passar de la subvenció a la concertació és important per garantir l'estabilitat, la qualitat i la continuïtat d'atenció a les persones i també del propi tercer sector.
0: Altres reptes socioeconòmics són l'envelliment de la població, l'encariment de la vida i la pobresa infantil.
2: Precisament per combatre la pobresa infantil, l'executiu preveu destinar prop de 1.000 milions d'euros aquest any per impulsar més de 60 accions.
0: Totes elles formen part del Pla Estratègic 2025-2030 i es divideixen en 7 línies d'actuació. La primera són ajudes directes per a famílies vulnerables. El segon àmbit té a veure amb el lleure, la cultura i la tecnologia. La finalitat és garantir-ne l'accés a infants i joves en risc d'exclusió o amb discapacitats. També es pretén reduir l'abandonament escolar. Una altra prioritat és fomentar l'esport, l'alimentació saludable i lluitar contra l'obesitat infantil. El pla també preveu accions per atendre i prevenir problemes de salut mental i addiccions. I per últim, es vol atacar la pobresa energètica i garantir l'accés a l'habitatge amb més lloguer social i ajudes per poder pagar-lo.
2: Gràcies, Marcos. Doncs avui ha dit la seva un organisme que normalment aconsella a la Generalitat i que també li diu què és el que pot fer i què és el que no en futures lleis que pot arribar a plantejar. És el Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya que celebra que la taxa d'ocupació sigui propera al màxim històric, però alerta de problemes amb la productivitat, l'habitatge i el benestar social. Mentre el PIB català creix pràcticament el doble que la zona euro, una de cada quatre persones està en risc d'exclusió social. I atenció, perquè la xifra sobrepassa el 35% quan parlem precisament de pobresa infantil. Pere Parés, bona tarda.
3: Bona tarda. Això en un context en què any rere any la població segueix creixent. Segons la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya presentada avui, al llarg del 2025 el nombre d'habitants va seguir creixent, arribant als màxims històrics del 8,2 milions de persones. A més, la població s'envelleix. Líder de l'índex d'envelliment, que compara les persones de més de 65 anys amb les menors de 14, s'apropa al 150%. També preocupen les dades de l'habitatge. El preu de compra de l'habitatge supera el 8% i el de lloguer un 2%, que ja arriba als 861 euros mensuals de mitjana. Actualment, el Consell calcula que una família necessitaria més de 19 anys de renda familiar disponible per comprar un lloc on viure. Sentim Siriaco Hidalgo, president del CETESC.
4: No neguem que estem bé econòmicament, però fixem-nos en aquests elements, perquè solament fixant-nos o no enlluernar-nos en excés en que anem bé, podem actuar.
3: Enfront d'això, l'economia catalana creix gràcies a l'elevat índex d'ocupació, que frega els màxims històrics amb un 72%, i amb la temporalitat en el seu mínim històric durant el 2025. Pel CETESC, un dels principals reptes de Catalunya és que el creixement econòmic vagi de la mà amb l'augment de la productivitat. Una de les claus, destaca la memòria, és facilitar que la innovació es faci efectiva pel conjunt del teixit productiu, especialment a les petites i mitjanes empreses.
2: Doncs l'educació és, sens dubte, un element clau perquè la societat del benestar millori. I en aquest sentit portem bones notícies, i és que 9 de cada 10 titulars de grau tenen feina 3 anys després d'acabar els estudis universitaris. Aquest és el principal titular de l'enquesta d'inserció laboral que l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari ha presentat avui mateix a la Universitat Pompeu Fabra. Eudald Sanz, bona tarda.
5: Bona tarda. L'estudi ha situat la taxa d'atur dels graduats al voltant del 6%, això és per sota de la mitjana catalana. També constata una millora de l'estabilitat laboral amb un 70% de contractes fixos o indefinits. La tendència que més preocupa és que encara que els salaris pels recent graduats augmenten, la inflació erosiona el seu poder adquisitiu. Les grans per especialitat, les enginyeries i les titulacions de salut tenen una millor qualitat ocupacional que les humanitats. Medicina i odontologia són les més ben pagades, amb gairebé 3.900 euros bruts mensuals de mitjana, mentre que història se situa a la cua. L'enquesta calcula que els graduats en ciència i tecnologia guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. L'enquesta, que també puntua la formació rebuda pels estudiants, conclou que la formació rebuda creix en totes les competències. Destacar que l'anglès aprova per primera vegada en els 25 anys que es porta fent l'enquesta.

0: temperatures que poden arribar als 40 graus a molts punts a Catalunya. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant l'episodi de calor intensa i també l'elevat risc d'incendi forestal.
1: Sí, les temperatures més altes es preveuen especialment al prelitoral de Barcelona, als Vallesos, al Baix Llobregat, al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. També es mantindran les nits tropicals, especialment a les comarques de Ponent. Davant aquesta situació es mantenen, per tant, activades les alertes dels plans Procicat i Infocat, mentre el nivell 4 del Pla Alfa s'estén a 111 municipis. En principi, demà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures ja aniran de baixada i el divendres haurem superat aquesta tercera onada de calor.
0: Doncs sobre incendis, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, assegura que no esperarà de treballar fins a trobar el responsable dels darrers 3 incendis a la localitat de l'Alt Camp. Cendra remarca que s'han augmentat les vigilàncies des del diumenge per buscar aquesta persona.
2: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
0: Ja recordem que els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi a Rubió, a l'Anoia, després d'una nit de treball intens en les tasques d'extinció. El foc, que es va originar aquest dimarts a la zona de l'ermita de Can Massana, entre Rubió i Castellfollit del Boix, ha afectat ja 47 hectàrees, majoritàriament de massa forestal.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: I avui és el primer dels 2 dies de dol oficials a Manlleu, a Osona, després de la mort de 2 germans bessons d'11 anys que van aparèixer ahir per la tarda sense vida al riu Ter.
1: Aquest vespre també s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta i a l'espera dels resultats de les autòpsies.
0: Més coses. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest any més tard del previst. Salut l'endarrerirà fins al 5 d'octubre perquè l'OMS ha recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal, fet que ha provocat retards en la producció de dosis en clau internacional. D'altra banda, no s'espera que la població pateixi conseqüències directes. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
4: El canvi de soques produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre, sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
0: Per compensar-ho, s'obriran les cites a finals de juliol perquè la població de risc pugui planificar-se amb temps. A més, el Departament de Salut vol reforçar la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu, diuen, que, i també admeten, que fins ara havia quedat en un segon pla. I en l'àmbit laboral, la plantilla d'Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, a la comarca del Vallès Occidental, està convocada a una nova jornada de vaga de 6 hores per reclamar a l'empresa que desbloquegi el conveni col·lectiu.
1: Sí, els treballadors reclamen, entre altres mesures, un increment de sou del 3% en 3 anys, un plus de torns de tarda o una paga extra més, a banda de reduir també la jornada a 32 hores, com aplicaven entre 2014 i 2016. El secretari general de Comissions a Alstom, de Santa Perpètua de Mogoda, Mario Pariente, ha assegurat que l'empresa rebutja les demandes al·legant una caiguda dels guanys.
5: I diuen que perden diners. I llavors el fàcil és, si perdem diners, el que hem de fer és retallar o no donar les condicions que nosaltres toca ja per reclamar, perquè ja portem 4 anys de l'anterior conveni.
1: Aquest dimarts també han organitzat una marxa lenta fins a l'Ajuntament del Mollet del Vallès per reunir-se amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i traslladar-li el seu neguit.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que permetrà a la Guàrdia Urbana utilitzar pistoles Taser. El govern municipal defensa que seran una eina a utilitzar entre la defensa de les armes extensibles i també l'arma de foc per afrontar situacions de risc.
1: Sí, tal i com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i el Partit Popular, la normativa estableix que només es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents, i sempre després d'haver intentat abans la mediació i el diàleg. El reglament també fixa diverses limitacions, com a norma general no es podran fer servir contra menors de 14 anys, dones embarassades o persones grans o vulnerables, ni tampoc contra persones immobilitzades o emmanillades. Per garantir-ne el control, Tots els usos quedaran enregistrats.
0: I Esquerra posa condicions per continuar el govern municipal de Girona, mentre que el PSC constata el fracàs del tripartit independentista, Marcos.
6: Sí, els republicans no aclareixen si seguiran al costat de Lluc Salella sense conèixer abans la nova proposta de Cartipàs, però la reordenació del govern

0: municipal després de la sortida de Junts no és l'única condició. També reclamen millores perquè el consistori sigui més eficient. Des del PSC, mentrestant, consideren que aquesta ruptura demostra el fracàs del govern. Tot i així, es tenen en la mà per evitar la paràlisi. Escoltem el portaveu socialista de l'Ajuntament, Maxi Fuentes.
1: Això ens aboca necessàriament a una situació de paràlisi, perquè el govern, que s'havia constituït per barrar el pas al nostre grup municipal per arribar a l'alcaldia, ha deixat d'existir. Davant d'aquesta situació nosaltres podríem fer diferents coses, però no farem res que es mogui per criteris electoralistes i ens mantindrem ferms amb el compromís de la ciutat.
0: Els socialistes consideren que la sortida dels juntaires només respon a motius electoralistes.
2: I encara a Girona, l'Ajuntament de Besalú ha hagut de tancar la piscina municipal després que uns desconeguts s'hi colessin de nit i fessin les seves necessitats dins l'aigua.
3: Un acte incívic ha obligat a clausurar l'equipament i activar els protocols sanitaris corresponents. El consistori ja ha denunciat els fets i revisarà les càmeres de seguretat per identificar-ne els responsables. Tot i que no és la primera intrusió a la piscina, sí que és la primera vegada que es troben en una situació d'aquest tipus.
2: I abans de marxar als esports, matí complicat a la xarxa ferroviària. A Arenys de Mar, una fuita de gas provocada pel trencament d'una canonada durant unes obres ha obligat a confinar 5 habitatges, un càmping i a interrompre durant uns 45 minuts la circulació de la línia de Rodalies R1 entre Arenys i Canet de Mar.
3: I a la Llagosta, una fuita en un contenidor amb matèries perilloses ha deixat 4 ferits lleus i ha obligat també a tallar les línies R2 Nord i R11 entre Mollet, Sant Fost i Montcada i Reixac. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat i s'ha ordenat el confinament preventiu dels treballadors de la zona.
4: Notícies migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
2: Saludem de nou al Víctor Lluçà. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Ricard.
2: La selecció espanyola elimina França i jugarà la seva segona final de la Copa del Món.
5: Era gairebé una final anticipada i Espanya no només va vèncer, sinó que ho va fer demostrant una superioritat escandalosa sobre la selecció francesa, que abans del duel era la gran favorita a aixecar per tercera vegada al Mundial. Però Espanya va imposar el seu ritme, el seu joc i va neutralitzar el vertiginós atac dels Mbappé, Olisser, Dembélé i companyia. Mikel Oyarzabal, després d'un penal forçat per Lamine Yamal, va avançar la selecció espanyola, que va sentenciar el partit amb una diana de Pedro Porro a l'inici de la segona meitat. El partit defensiu dels de Luis de la Fuente va ser descomunal, en parla un dels protagonistes, el gironí Pau Cubarsí.
6: Sí, la verdad que estamos muy contentos de todo el trabajo que ha hecho el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado, que tienen jugadores espectaculares, pero creo que nosotros también los tenemos, somos una gran familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, hemos apretado como nunca, nos ha salido el partido espectacular y estamos muy orgullosos de todo el trabajo del equipo. Bueno, sí, estoy bastante tranquilo, sí que estoy muy contento por dentro, ahora con mi familia esta tarde y con el equipo en el vestuario, pues lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. Ahora vienen días muy, muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido.
5: França gairebé no va incomodar la porteria d'Unai Simón. El porter de l'Atlètic Club es va mostrar molt segur i la ferida al marcador encara va poder ser més sagnant. El lateral extremeny del Tottenham, que ja acumula 2 gols al Mundial, Pedro Porro, parlava d'un triomf d'equip.
7: Bueno, la verdad que ha sido una victoria de todos, que hemos hecho un trabajo muy bueno, muy feliz por eso. Hemos hecho un partido muy, muy serio desde el principio hasta el final, todos. La verdad que ha sido un espectáculo ver competir al equipo. Yo creo que la victoria es hoy de los 26, del cuerpo técnico, de todo lo que nos estaban apoyando en casa. Muy feliz porque nos lo merecemos.
5: Crèdits pel seleccionador Luis de la Fuente, que ha assolit la final en tots els tornejos que ha disputat amb la selecció espanyola i pot culminar un cicle triomfal amb la Copa del Món després d'aconseguir l'Eurocopa.
8: Yo me sorprendo de verdad constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro, de un compromiso a otro, de una competición a otra. Esto no es casualidad, esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo creo que estamos en un momento fantástico, los jugadores están además con un subidón excepcional. No nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales.
5: La victòria de la selecció espanyola va ser inapel·lable, incontestable, la superioritat va ser molt evident, però el seleccionador francès Didier Deschamps va carregar contra l'arbitratge que va realitzar el salvadoreny Ivan Barton.
9: No voy a hablar porque si lo hago voy a pasar por un llorón porque hemos perdido, pero la pregunta que os hago es si el árbitro de hoy tiene el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo. No me corresponde a mí responder, sino a vosotros. No solo es

0: el tema del penalti. Es una acumulación de cosas, al igual que ha habido en otros partidos. Situaciones complicadas. No tengo nada contra el árbitro, pero haceos esa pregunta y respondedla.
1: El seleccionador francès s'ha acomiadat de la selecció francesa després de 14 anys al càrrec, en què ha guanyat un Mundial i una Nations League. Amb gairebé total seguretat, el seu successor al càrrec serà l'extècnic del Real Madrid, Zinedine Zidane.
2: I la selecció espanyola, que coneixerà el seu rival a la final aquesta mateixa nit.
1: Sí, perquè la segona semifinal la jugaran dues seleccions que representen una de les grans rivalitats del món del futbol, Anglaterra i l'Argentina. El conjunt sud-americà, després d'eliminar Cap Verd, Egipte i Suïssa i de disputar dues pròrrogues, podria jugar la seva segona final consecutiva. El seleccionador argentí Lionel Scaloni valora el triomf d'Espanya.
3: La verdad es que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más, y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley.
1: D'altra banda, la selecció anglesa també busca fer història i plantar-se a la seva segona final de la seva història. De la primera ja n'han passat 66 anys. Harry Kane i Jude Bellingham arriben en un gran estat de forma i desafien ara els campions. El seu seleccionador, l'alemany Thomas Tuchel, també li ha tirat floretes a la selecció espanyola.
4: Yo solamente vi el primer tiempo de España y fue sumamente impresionante. Entre más grande el escenario, mayor la atención, se podría decir, la mayor tranquilidad. Jugaron con muchísima seguridad, fue sumamente impresionante, y enhorabuena al equipo.
1: Aquesta nit, doncs, Anglaterra-Argentina a Dallas i també a la sintonia del Radio Estadio d'aquesta casa, d'Onda Cero. I a banda del Mundial, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i ho tornarà a fer aquesta tarda. A més, en les properes hores farà oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que arriba avui a la capital catalana i demà passarà la revisió mèdica.
2: Víctor Llucià, moltes gràcies i molt bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: Josep Pons posarà punt i final el pròxim 24 de juliol a una etapa de 14 anys com a director musical del Gran Teatre del Liceu. Ho farà amb un dels grans reptes del repertori simfònic, la Sinfonia número 8 de Gustav Mahler, coneguda com la Sinfonia dels Mil. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Il·luminar sense enlluernar. Aquesta ha estat la premissa i la base dels 14 anys de Josep Pons al capdavant de l'orquestra del Liceu, segons la direcció de la institució. El proper divendres, 24 de juliol, Josep Pons s'acomiadarà definitivament de 14 anys, en els quals, segons ha dit, ha passat per moltes etapes, amb crisi i pandèmia entremig. Pons ha assegurat que el projecte s'ha complert gairebé fil per randa i ha reivindicat l'evolució artística de la formació.
6: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
5: Tot i deixar el càrrec, Josep Pons continuarà vinculat al Gran Teatre del Liceu com a director musical honorari. Des de la institució han lloat la feina feta i han agraït les lliçons apreses. Salvador Alemany és el president del patronat.
7: No ha sigut mai fàcil, hi ha hagut moments complicats, però el que és molt important ara per nosaltres és la satisfacció de Josep, que pot sentir pel camí recorregut.
5: Amb tot, a partir de la temporada vinent, el relleu al capdavant de la direcció musical del Liceu l'assumirà Jonathan Nord.
2: Gràcies, Montse, i aquesta nit aquí a Barcelona, concert de l'Ax en Busto.
8: Un concert que forma part de la programació del Bars Festival. L'espectacle tindrà lloc al Poble Espanyol i forma part de la gira amb què la formació celebra els 40 anys de la seva primera actuació. La banda recuperarà la seva formació històrica per repassar alguns dels temes més emblemàtics de la seva trajectòria.
2: I als jardins de Palau de Pedralbes, Il Volo. El trio italià actuarà aquest vespre aquí a Barcelona dins la programació de les Nits d'Occident. Gràcies per ser com sempre. Adéu, bona tarda.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
3: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
4: Estàs en la cola del súper. Tienes 7 persones delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Tarragona,

0: aquesta hora estem pendents de l'incendi que crema Sant Quirze de Safaja, que ja ha afectat unes 70 hectàrees. És el segon foc que pateix la zona després de l'incendi que ja va viure el dia 24, dia de Sant Joan. Les flames han saltat a la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines. S'ha hagut d'evacuar un càmping i una casa de colònies i una trentena d'usuaris del CRAE Sanatori Puig d'Òdena ha decidit marxar del centre. Ara estan atesos al pavelló de Centelles. Paral·lelament, els bombers treballen en un quart foc a Querol, a l'Alt Camp. Han indicat que possiblement hi hagi algun focus també al terme d'Aiguamúrcia, on l'alcalde avui ha assegurat que remouran cel i terra per trobar la persona que podria haver originat els tres primers focs, ja que tot apunta que van ser incendis intencionats.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: En uns minuts pararem amb el propietari del restaurant El Revol de Sant Quirze de Safaja, que ha hagut d'apagar les flames per evitar que cremés el seu establiment. Abans, però, més titulars d'aquest dimecres 15 de juliol. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: 9 ferits després de la caiguda d'un arbre a una masia de Batet de la Serra, a Olot.
2: Els hem traslladat una persona major d'edat en estat greu a l'Hospital Toreta de Girona i 8 menors fins a l'Hospital d'Olot, on es troba en estat menys greu, i els altres 7 lleus. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora.
0: Avui parlarem de la crisi de l'habitatge, un tema recurrent aquí al programa, però ho farem des d'una altra perspectiva.
2: Sí, perquè segons un estudi de Pimec, moltes petites i mitjanes empreses catalanes tenen problemes per trobar treballadors perquè aquests no es poden permetre viure a prop de la feina o assumir els desplaçaments.
3: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
2: Sentíem Antoni Canyete, president de la patronal.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment que la Guàrdia Urbana pugui utilitzar pistoles Taser.
2: Tal com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i PP, es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents, sempre després d'haver intentat dialogar i abans d'utilitzar les armes de foc. Per garantir el seu control,

0: s'enregistrarà sempre que s'utilitzi.
1: Avui volem obrir la plana internacional per fixar-nos en la guerra ucraïna.
0: Sí, perquè el conflicte està encara lluny d'acabar. Ens visitarà la periodista Sasha Molotkova, que ens explicarà en quina situació es troba ara la guerra i l'afectació que han tingut a la societat els últims atacs. El mes de juny ha crescut la intensitat dels atacs que recentment han tingut un impacte directe a part de la seva família.
1: I acabarem amb cultura, parlant del relleu generacional d'una ceramiqueria especial de Granollers.
0: I diem especial perquè tots hem consumit d'una manera o altra les seves creacions. Parlem, entre altres, del mural de Miró de l'aeroport del Prat o la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, recentment beneïda pel Papa Lleó XIV.
1: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola. Karim Adeyemi ha aterrat aquesta tarda a Barcelona, l'atacant alemany. Passarà revisió mèdica amb el Barça demà i divendres ja podrà treballar a les ordres de Hansi Flick. I a les 9 de la nit, 9:15 al Radioestadio d'Onda Cero, segona semifinal del Mundial de Futbol entre Anglaterra i Argentina. Espanya, després de guanyar i a França 0-2, ja espera la final de diumenge a New Jersey.
1: Volem saber, enmig d'aquesta onada de calor i les altes temperatures, què ens espera de cara a demà? Juan Carlos Peña, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Demà dijous a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, però durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes al Pirineu. Les temperatures diurnes es mantindran amb pocs canvis a l'Empordà i al prelitoral de Girona i baixaran lleugerament a la resta. Màximes de 40 graus a Lleida, 30 8 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix, la EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, l'Empordà bufarà vent moderat de la component nord, girant al migdia a la component est i després a la component sud i sud-est durant el vespre. A la resta de la comunitat, vent fluix a moderat de direcció variable, girant a fluix a moderat de la component sud i sud-est durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Passen 5 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic, Vicenç Armero.

0: Un dia més, hem de començar l'informatiu parlant d'incendis. L'últim registrat afecta el municipi de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Concretament, afecta 70 hectàrees de terreny i com a mesura preventiva s'ha demanat l'evacuació d'un càmping i una casa de colònies.
1: Es tracta del càmping Illa i la casa de colònies de Can Miquelò. Els usuaris del càmping han estat traslladats al pavelló de Sant Quirze i els de la casa de colònies a Aiguafreda. I el pavelló de Centelles ha acollit una trentena d'usuaris del CRAE. El sanatori no ha estat evacuat, però per seguretat aquesta trentena de persones han decidit marxar del centre.
0: Estarem pendents de l'evolució d'aquest foc. Un altre establiment que ha hagut d'interrompre la seva jornada per culpa de l'incendi ha estat el restaurant El Revolt. Les flames han arribat fins al seu local i han cremat bona part de l'estructura. Ara ens volem traslladar fins allà. Podem saludar ara mateix a la brúixola un dels seus propietaris, l'Albert Vilà. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: A veure, el vostre restaurant, el foc ha passat per allà mateix, allà al costat. Com esteu ara mateix? Com està la situació?
2: Sí, bueno, ara aquí l'hem pogut extingir de moment, però bueno, s'ha cremat tot el que és la banda del davant, tot cremat, ens ha arribat fins a la porta. Tenim cavalls, també, sense la palla als cavalls, vull dir que l'hem tingut molt a tocar. Però bueno, aquí com que també tenim a part del restaurant una fàbrica de cuinats, doncs, els treballadors i tots doncs, hem sortit a extingir el que podíem abans no ha arribat algú, perquè ha tardat una miqueta això, però bueno, això ja són altres temes, però ens hem trobat molt sols i molta por, la veritat, és que sí.
0: Val, per però, tant, bueno, l'extinció l'heu fet vosaltres, no l'han fet els bombers?
2: Bueno, l'hem fet la primera sí. Esclar, quan feia molt ventet, doncs clar, això es propagava molt ràpid i les flames eren cada vegada més altes. Clar, al final vas intentant que no t'arribi a tocar-te la casa, no? O tocar-te el restaurant, no? Però bueno, hem tingut molt a tocar, sí, molt.
0: Fa poca estona que s'ha iniciat aquest foc, no sé si... L'alcalde s'ha apropat al restaurant?
2: Sí, l'alcalde, sí.
0: Què els ha dit, què els ha transmès de l'estat d'aquest foc?
2: Bueno, ha dit que estaven venint els bomberos i que bueno, sí, després han vingut els helicòpters, avionetes i bueno, després ja s'ha controlat aquí. Ara segueix cremant, però el vent se l'han portat muntanya amunt. Però bueno, aquí ens ha...

0: barro de Jan i bueno, molt bé, em queda molta por. Quan veus aquestes flamarades és terrible. Mm-hmm. És terrible, com s'encenen els pins i va bufant el vent i de cop i volta fa una bufarada i s'encén, bueno, com, és bestial, bestial. Però bueno, ja és la segona vegada que així es diu, vull dir que ja portem dos sustos.
1: Sí.
0: La mateixa zona i...
1: El dia de Sant Joan, de fet.
0: Que, bueno, fa. El dia de Sant Joan també va ser aquí al restaurant. No va creuar la carretera, perquè aquesta vegada sí que l'ha creuat i bueno, l'hem tingut més a prova encara.
1: Creieu que hi ha alguna zona, potser per exemple, doncs, massa forestal acumulada o algun motiu pel qual s'hagi pogut repetir en tan poc de temps?
0: Sí. Sí, estan molts boscos, estan molt secs, estan molt bruts i cremen molt fort, cremen molt. Uh-huh. Vull dir, és difícil de... Amb una manguereta o amb mangueretes, amb cubos, això és molt difícil d'apagar, però bueno, almenys remullar el perímetre, perquè si veus que ve, pues remullar, hem remullat tot el que hem pogut. Tot el perímetre que tenim, perquè bueno, estem al mig del bosc, està clar, el restaurant està envoltat de bosc, i vull dir, pot venir per baix, per dalt, per tot arreu. Vull dir que una mica estem exposats a això. Però
1: sé,
0: bueno.
1: Sé que és molt aviat, perquè acaba de passar, però tenint en compte aquests dos episodis que han passat en tan poc de temps, et volia preguntar si voleu doncs, parlar amb l'Ajuntament per demanar doncs, explicacions o per buscar també una solució perquè això no es repeteixi.
0: Bueno, sí, des de l'Ajuntament jo sóc regidor també, vull dir, una mica anem buscant una mica dintre de les nostres capacitats, que clar, és un poble petit de 600 habitants, vull dir, i els diners que hi ha són els que hi ha, com sempre, i amb el que fem, amb el que tenim, pues fem el que podem, però no podem fer més.
1: Des d'aquí, des de la brúixola, us enviem molts ànims en aquests moments, esperant que no es torni a repetir un episodi d'aquesta magnitud. Una abraçada. Que vagi bé, gràcies.
0: Moltes gràcies. Que vagi bé, adéu.
1: I aquest no és l'únic incendi que preocupa ara mateix. Des d'aquest migdia en crema un altre Querol, a l'Alt Camp, una zona que les últimes setmanes també ha estat molt perjudicada pels focs.
2: Sí, perquè és a tocar d'aigua a Múrcia i, de fet, segons apunten fons dels bombers, alguns focus de l'incendi podrien trobar-se dins del municipi d'Aigua Múrcia. És el quart incendi a la zona en només una setmana. De moment no ha transcendit cap xifra d'hectàrees afectades, però sí que sabem que hi treballen 43 dotacions dels bombers, 11 d'elles aèries.
1: Ho repetim un cop més, és el quart incendi a la zona en només 7 dies. Sentíem dir ahir a la consellera Paneque que si es demostrava que els focs anteriors havien estat provocats, faria caure tot el pes de la llei sobre ells, i l'alcalde del municipi avui ha apuntat cap a la mateixa direcció. És Òscar Cendra, que assegura que no esperarà fins a trobar el responsable dels darrers 3 incendis a la localitat de al camp. Cendra remarca que s'han augmentat les vigilàncies des del diumenge per buscar aquesta persona.
3: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
1: Una situació, la dels incendis, que, com venim comentant, s'agreuja amb les altes temperatures que estem vivint. De fet, avui ens trobem en el dia més calorós de la que és la tercera onada de calor de l'estiu. Temporades que, a temperatures, volíem dir que avui han arribat als 40 graus a molts punts de Catalunya. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant l'episodi de calor intensa i l'elevat risc d'incendi forestal.
2: Les temperatures més altes s'han viscut especialment al prelitoral de Barcelona, als Vallesos, al Baix Llobregat, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. També es mantindran les nits tropicals, especialment a les comarques de Ponent. Davant aquesta situació es mantenen activades les alertes dels plans Procicat i Infocat, mentre el nivell 4 del Pla Alfa s'estén ara a 111 municipis. En principi demà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures ja aniran de baixada i el divendres haurem superat aquesta tercera onada de calor.
1: I en aquest context, els darrers dies, els sindicats de bombers han fet pública una carta adreçada a la consellera d'Interior, Núria Parlon, en què alerten del deteriorament que asseguren pateix el cos. Denuncien manca de personal, dotacions insuficients, riscos per a la salut dels efectius i unes condicions laborals que consideren lluny de les necessitats actuals. Volem saludar ara a Joan Viesques, és coordinador de l'Agrupació de Bombers de la Generalitat de Comissions Obreres Catalunya, per entendre quina és la situació real del cos en un estiu marcat pels grans incendis forestals, les onades de calor que ara comentàvem i l'elevada exigència operativa. Senyor Viesques, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: A veure, els sindicats afirmen

0: que els bombers esteu al límit. Això és una expressió, realment és així? Explica'ns, en quina situació us trobeu?
1: Doncs sí, sí, sí, els bombers estem al límit, tal qual ara mateix, l'estiu que està ben, la multiplicitat d'incendis de vegetació i la indisposició, bueno, la no cobertura de les hores extres, bueno, està sobrecarregant la feina dels bombers de guàrdia en aquest moment.
0: Estem parlant d'una situació puntual d'aquest estiu o ja és un problema que ve de lluny, això?
1: No, això és un problema estructural que ve de lluny i, bueno, però que amb aquestes condicions doncs, encara s'agreuja més. I hi ha problemes de base, com són el tema dels contaminants i els tòxics, que ve de lluny i que s'ha d'afrontar amb determinació, i de moment ningú està fent tota la determinació que cal per solucionar aquest problema, que aquest és molt greu perquè afecta directament a la salut dels bombers i bomberes d'aquest país.
0: Sí, de fet, llavors, vull anar punt per punt a algunes d'aquestes qüestions que comenteu. Una d'elles és aquests contaminants i substàncies tòxiques. De quins elements estem parlant exactament? Què són aquests contaminants?
1: Doncs pensa que quan actuem amb incendis de vivenda, incendis d'indústria, que sembla que perquè són a la naturalesa, el foc forestal és innocu, pues no. Són llocs on els bombers es posen clarament als contaminants i als tòxics. Quan entres en un ambient de fum o endinses dins d'un bosc en flames i fum i coses en suspensió, llavors el bomber està molt exposat. I llavors el que s'hauria de fer és aquest bomber, quan acabés el servei o es retirés de la zona on s'ha contaminat, se'l recollís, li fes una descontaminació íntegra i quedés un bomber-bombera sense cap contaminant a sobre per tornar al parc o amb un altre servei que convingués. I això ara per ara no està resolt. S'han fet algunes coses, però s'ha d'afrontar de manera integral on això s'aconsegueixi de ple, que el bomber surti d'un lloc on s'ha contaminat i al sortir ja se'l tracti per descontaminar-lo in situ. Si això no es fa així, després dels contaminants els emportem dins del camió, els portem al parc i acaben arribant a casa, perquè està demostrat que els contaminants que no s'han gestionat com toque acaben arribant als domicilis dels bombers i de les bomberes.
0: Clar, llavors entenc que aquí és important els recursos personals per poder fer aquests relleus que ara comentaves. Una denúncia també que feu és que molts vehicles surten amb tres bombers quan els representants sindicals
1: sí,
0: consideren...
1: Sí, una altra cosa important, clar, que les dotacions mínimes per a una intervenció no estan dimensionades ara adequadament. Pensa que hi ha parts a Catalunya que el mínim de sortida són 3 o 4 i això no garanteix fer una actuació amb qualitat i amb seguretat, ni pels actuants, intervinents, ni per la ciutadania per donar resposta adequada a un sinistre, m'entens?
0: I més si hi ha grans incendis.
1: I això també és una cosa que s'ha d'afrontar, és un tema estructural i també s'ha d'afrontar amb determinació.
0: Clar, entenc que hi ha moments que s'ha de prioritzar també unes emergències sobre d'altres, també.
1: Les emergències estan totes cobertes. El que passa que quan hi ha reincidència i hi ha multiserveis en un dia determinat, doncs s'ha de mobilitzar més recursos. Llavors costa més d'afrontar amb garanties els serveis. Això és així. Si te falta personal, doncs costa més. I has de mobilitzar més gent, s'està mobilitzant gent de Girona a cobrir Calaf. Imagina't quins desplaçaments han de fer. Sol per cobrir la guàrdia diària, normal. M'entens? I en servei, doncs, està desplaçant d'una punta a l'altra de Catalunya segons com ve. S'està cobrint, però de manera amb el sobreesforç de la plantilla que està cada dia de guàrdia.
0: Amb aquest

0: va a aparecer. És una activació que ve per una altra via i no per la situació actual. L'AUME sempre s'ha activat en moments de més serveis a l'estiu, s'ha activat l'AUME. El problema de l'AUME és que si hi hagués un servei, una llei bàsica de bombers estatal on el servei a nivell de l'Estat estigués cobert adequadament, no caldria l'AUME. Podrien en col·laboració venir altres serveis d'altres comunitats, les més properes en primera instància, a Aragó i la Comunitat Valenciana, podrien venir ja amb ajuda i no caldria que hi hagués una AUME. Si els recursos que s'inverteixen a l'AUME s'invertissin en dotar els cossos de bombers de tot l'Estat, els cossos de bombers estarien millor dotats i la coordinació seria millor i se donaria millor servei, perquè es faria des d'una vessant totalment operativa del cos de bombers.
1: Clar, un altre aspecte que també han destacat en aquest comunicat que han enviat a la Conselleria d'Interior es relaciona amb les condicions d'alimentació i l'avituallament en les intervencions llargues. Això vol dir que quan hi ha una emergència que s'allarga moltes hores o dies també, les condicions d'alimentació són escasses?
0: Les condicions d'alimentació són dolentes, perquè s'ofereix un avituallament processat, ultraprocessat, que va amb unes caixes, que això ja està instaurat de fa 2 o 3 anys enrere, i que són unes caixes que estan en un magatzem i que s'utilitzen per subministrar aquest àpat al personal que està amb aquests serveis. Per un començament de servei en un primer moment que no tens manera de com avituallar el personal, és un sistema. Però el que no pot ser és que sigui el sistema que es perpetuï, que te'l donin per dinar, te'l donin per sopar, el dia següent torna a dinar a sopar i continuar-ho, perquè el no està ben equilibrat, no és ni producte fresc ni és ultraprocessat i no dona les garanties alimentàries que cal perquè un bomber desenvolupi amb força la seva feina, i més en unes condicions ara a l'estiu al bosc que requereixen de que el bomber estigui fort i ben alimentat, m'entens?
1: Clar. Sí, ja per acabar, què demanen exactament ara a curt termini a la consellera d'Interior, Núria Parlon?
0: Doncs, que es reuneixi amb els sindicats i parlem de tot plegat i mirem d'afrontar totes les demandes amb un compromís clar de buscar solucions. Perquè propagandísticament està molt bé dir que els bombers estan cobrint, estan fent, apagant tots els incendis, però la realitat interna és que la cosa no funciona. Llavors necessitem que la consellera agafi el comandament i parli amb els sindicats i fiquem fil a l'agulla. Tots aquests problemes, s'ha d'haver un compromís polític per dir, pues, afrontarem això i no solucions de parxe, no solucions transitòries, sinó amb un pla establert que arribarem a tal punt on el problema dels contaminants quedarà solucionat, però ben solucionat. On el bomber, com t'he comentat, sortirà d'un incendi contaminat i només sortir ja passarà amb un vehicle que el descontaminarà i sortirà d'allí net i cap al parc net i cap a casa net. I si no anem per aquí, si anem amb solucions de galletes i escombres i sabó per rentar les coses que se contaminen, així no arribarem enlloc. I la gent, els estudis que hi ha sobre aquesta qüestió són abastament coneguts i se sap quin és el problema. Llavors cal una solució plena i contundent contra aquesta qüestió que és vital pels bombers i les bomberes d'aquest país.
1: Doncs prenem nota, Joan Biescas, farem seguiment d'aquesta, a veure si la consellera Parlon doncs, es pronuncia al respecte i tenen una reunió, com desitja, encara ens comentava. També li volem agrair tots els esforços que estan fent tots

0: dels efectius en dies tan complicats amb aquestes onades de calor i els incendis simultanis que s'estan produint a casa nostra. Moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi bé.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos per els nostres problemes.
2: ¿Qué, qué? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
5: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya está en redes sociales.
6: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
7: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
8: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
4: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
9: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
0: Passen 25 minuts de les 7 de la tarda. Ara continuarem repassant tota l'actualitat de la jornada. Ho dèiem en titulars i ara actualitzem també aquesta xifra que ens arriba ara. Un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia de Batet de la Serra a Olot i ha provocat, ara actualitzada la xifra, 13 ferits entre un grup de menors i monitors que feien una ruta, Joan.
10: Sí, l'accident s'ha produït poc abans de les 3 de la tarda. Una monitora ha resultat ferida greu i ha estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. També hi ha un menor menys greu i 11 ferits lleus evacuats a l'Hospital d'Olot. En total, el SEM ha atès 22 persones, 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys. 9 afectats no han necessitat trasllat hospitalari. Les primeres investigacions indiquen que l'arbre hauria caigut per l'efecte del vent. Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i els psicòlegs del SEM atenen els menors i les famílies a Santa Pau.
0: I ara sí, parlem d'habitatge, perquè aquesta crisi ja no és només una preocupació social. Les petites i mitjanes empreses catalanes alerten que també s'està convertint en un fre per a l'activitat econòmica. Segons un estudi de Pimec, prop de la meitat de les pimes han limitat, ajornat o directament descartat fer créixer els seus negocis perquè tenen dificultats per trobar treballadors. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, Lola. El motiu és que moltes persones no poden assumir el cost de l'habitatge a prop del lloc de feina o bé es troben amb desplaçaments massa llargs i cars. De fet, dues de cada tres empreses asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta laboral per aquestes raons. El president de l'Observatori de la Pime, Oriol Amat, explica que, com a conseqüència, les opcions per trobar treballadors es redueixen.
12: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi, en les empreses, doncs, menys gent disponible. Veurem algunes dades sobre aquest punt. I el mercat laboral real es fa petit, i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
11: I les conseqüències van més enllà de les vacants sense cobrir. Un 28% de les empreses ha renunciat a ampliar la plantilla, un 16% ha ajornat projectes i un 13% ha descartat obrir nous centres de treball. A més, les empreses denuncien que aquesta situació també encareix els costos laborals perquè els obliga a oferir salaris més alts o incentius addicionals per captar i retenir talent. De mitjana, diuen, han de pagar un sobrecost anual de 5.500 euros. Per tot plegat, Pimec reclama abordar l'habitatge no només com una qüestió social, sinó també com un factor clau per a la competitivitat i el creixement de l'economia catalana.
0: Gràcies, Ricard. I un altre punt, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la FAP, alerta de l'existència d'errors en la regulació dels pisos turístics, un error que podrien frenar la voluntat de l'Ajuntament de no renovar les llicències a partir del 2028.
10: Alerten que el sector dels pisos turístics ja prepara estratègies per mantenir el negoci més enllà del 2028, tot i la regulació que el consistori pretén aplicar per tal d'eliminar el seu ús. L'entitat veïnal ha presentat un estudi que revela que més del 75% dels habitatges d'ús turístic es concentren en edificis amb diversos pisos turístics, per tant, blocs ja dissenyats per aquest negoci, i reclamen actuacions immediates perquè aquests habitatges retornin al mercat residencial. L'estudi també identifica estratègies del sector com la petició de pròrroga de 5 anys o la concentració de pisos en edificis sencers per saltar-se aquesta nova normativa.
0: Salvador Illa s'ha compromès a donar resposta a una vella reivindicació del tercer sector, com és l'equiparació salarial dels seus treballadors. El president de la Generalitat ha assegurat que és un deute històric acabar amb les diferències de sou entre empreses públiques i privades. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda, Lola. Salvador Illa...

0: indicat la llei del tercer sector com una fita històrica per reconèixer i enfortir les entitats socials com una peça clau de l'estat del benestar. La norma començarà a desplegar-se dimarts vinent. El primer compromís que s'aprovarà serà la declaració del 28 de maig com a dia del tercer sector a Catalunya. Però més enllà d'accions simbòliques, el cap de l'executiu ha assegurat que treballarà per complir amb l'equiparació salarial.
1: És un pas molt important per dignificar 120.000 treballadores i treballadors del sector social català i, per tant, de millora de la qualitat en l'atenció dels qui més ho necessiten. Voldríem anar ara un pas més enllà. Per això també us puc anunciar el compromís del govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats, per equiparar-los amb els seus equivalents dels serveis de gestió pública.
0: Salvador ja ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on també hi ha participat la consellera de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo ha assenyalat que el gran repte de la llei és garantir un sistema de finançament i un model que garanteixi una cartera de serveis estable.
2: Una llei per ordenar i modernitzar el sistema públic de serveis socials, que ens ha de permetre passar de tenir una xarxa dispersa de serveis i adjudicataris a un veritable sistema de proveïdors i dos coordinats mitjançant la concertació. I fer aquest pas definitiu de passar de la subvenció a la concertació és important per garantir l'estabilitat, la qualitat i la continuïtat d'atenció a les persones i també del propi tercer sector.
0: Altres reptes socioeconòmics són l'envelliment de la població, l'encariment de la vida i la pobresa infantil.
3: Doncs precisament per combatre la pobresa infantil, l'executiu preveu destinar prop de 1.000 milions d'euros, Marcos, aquest any per impulsar més de 60 accions.
0: Totes elles, Lola, formen part del Pla Estratègic 2025-2030 i es divideixen en 7 línies d'actuació. La primera són ajudes directes per a famílies vulnerables. El segon àmbit té a veure amb el lleure, la cultura i la tecnologia. La finalitat és garantir-ne l'accés a infants i joves en risc d'exclusió o amb discapacitats. També es pretén reduir l'abandonament escolar. Una altra prioritat és fomentar l'esport, l'alimentació saludable i lluitar contra l'obesitat infantil. El pla també preveu accions per atendre i prevenir problemes de salut mental i addiccions. I per últim, es vol atacar la pobresa energètica i garantir l'accés a l'habitatge amb més lloguer social i ajudes per pagar-lo.
3: Gràcies, Marcos. Més coses. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya celebra que la taxa d'ocupació sigui propera al màxim històric, però alerta de problemes amb la productivitat, l'habitatge i el benestar social. Mentre el PIB creix pràcticament el doble que la zona euro, una de cada quatre persones està en risc d'exclusió social. La xifra sobrepassa el 35% quan parlem de pobresa infantil. Ens en dona més detalls el Pere Parés. Pere, bona tarda.
4: Bona tarda. Això en un context en què any rere any la població segueix creixent. Segons la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya presentada avui, al llarg del 2025 el nombre d'habitants va seguir creixent, arribant als màxims històrics dels 8,2 milions de persones. A més, la població s'envelleix. L'índex d'envelliment, que compara les persones de més de 65 anys amb les menors de 14, s'apropa ja al 150%. També preocupen les dades de l'habitatge. El preu de la compra d'habitatge ha crescut un 8% i el del lloguer un 2%, que ja arriba als 861 euros mensuals de mitjana. Actualment, el Consell calcula que una família necessitaria més de 19 anys de renda familiar disponible per comprar un lloc on viure. Sentim Ciriaco Hidalgo, president del CETESC.
5: No neguem que estem bé econòmicament, però fixem-nos en aquests elements, perquè solament fixant-nos o no enlluernant-nos en excés en que anem bé, podem actuar.
4: Enfront d'això, l'economia catalana creix gràcies a l'elevat índex d'ocupació, que frega els màxims històrics amb un 72% i amb la temporalitat en el seu mínim històric durant el 2025. Pel CETESC, un dels principals reptes de Catalunya és que el creixement econòmic vagi de la mà amb l'augment de la productivitat. Una de les claus, destaca la memòria, és facilitar que la innovació es faci efectiva pel conjunt del teixit productiu, especialment per les petites i mitjanes empreses.
3: Gràcies, Pere. I 9 de cada 10 titulats de grau tenen feina 3 anys després d'acabar els estudis universitaris. Aquest és el principal titular de l'enquesta d'inserció laboral que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari ha presentat a la Universitat Pompeu Fabra o del Sanz.
6: El govern es mostra satisfet amb els resultats de l'estudi, basat en 45.000 titulats i gairebé 26.000 respostes. Ho ha valorat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
7: Anem per un bon camí, per un bon full de ruta. Les dades són molt clares. Més del 90% dels graduats i titulats de màster treballen 3 anys després d'haver finalitzat els seus estudis.
6: L'informe ha situat la taxa d'atur dels graduats al voltant del 6% i també ha constatat una millora de l'estabilitat laboral amb un 70% de contractes fixos i indefinits. Pel que fa a les retribucions,

0: malgrat que els salaris pels recent graduats augmenten, la inflació erosina el seu poder adquisitiu. Aquesta tendència preocupa els estudiants. Ho diu Nil Cassany, president del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
1: Aquí veiem un punt en què no només el sistema universitari, però la societat com a conjunt i segurament també el govern ha de posar-hi mà, perquè veiem que el cost, com critiquem sempre els estudiants, el cost de l'habitatge és completament insostenible.
0: Desgranant per especialitat, també es troben diferències. Les enginyeries i les titulacions de salut tenen una millor qualitat ocupacional que les humanitats. L'enquesta calcula que els graduats en ciència i tecnologia guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats.
2: Gràcies, Eudald. I un últim apunt en plan econòmica. La inflació continua donant senyals d'estabilització a Catalunya. Al juny, la vida es bancaria a Catalunya un 3,2% respecte a l'any passat, només una dècima més que el maig i en línia amb la mitjana estatal. Això confirma que els preus continuen creixent, però sense els forts repunts que es van viure en els darrers anys.
3: Ara bé, darrere d'aquesta aparent calma, hi ha alguns factors que continuen pressionant la butxaca dels consumidors. El principal és l'energia. La factura de la llum i del gas ha impulsat els preus després de la retirada de les rebaixes fiscals aplicades fins ara pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, el grup d'habitatge, aigua, electricitat i combustibles ha registrat un fort increment durant el mes de juny. També hi ha incidit l'inici de la temporada turística. Els preus dels restaurants, els allotjaments i els paquets turístics han tornat a augmentar coincidint amb l'arribada de l'estiu i l'increment de la demanda.
2: En els propers minuts, a les 8 del vespre, es farà un minut de silenci per recordar la vida dels dos germans bessons d'11 anys que van aparèixer sense vida al riu Ter ahir a la tarda.
3: En el que és el primer dia de dol oficial del municipi dels dos que es faran. En aquests moments, la principal hipòtesi apunta a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
2: En el que portem de campanya de bany, ara fa tot just un mes, ja han mort 3 persones en aigües interiors, 6 en piscina i 11 a les platges. Davant aquestes xifres, Protecció Civil ha fet una crida a extremar precaucions en tots els espais de bany en un estiu especialment calorós, ja ho estem veient, que fa que hi augmenti l'afluència de gent. I canviant de qüestió, parlem de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid, perquè començarà aquest any més tard del previst. Salut l'endarrerirà fins al 5 d'octubre perquè l'OMS ha recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal, fet que ha provocat retards en la producció de les dosis.
3: D'altra banda, no s'espera que la població pateixi conseqüències directes. Ho explica Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
4: El canvi de soques produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre. Sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
3: I per compensar aquest retard, s'obriran les cites a finals de juliol perquè la població de risc pugui planificar-se amb temps. A més, el departament vol reforçar la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu que admet que fins ara havia quedat en un segon pla.
2: I en l'àmbit laboral, la plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, a la comarca del Vallès Occidental, està convocada una nova jornada de vaga de 6 hores per reclamar a l'empresa que desbloquegi el conveni col·lectiu. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Els treballadors reclamen, entre d'altres, un increment de sou del 3% en 3 anys, un plus de torns de tarda o bé una paga extra més, a banda de reduir la jornada a 32 hores com aplicaven entre 2014 i 2016. El secretari general de Comissions a Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, Mario Pariente, ha assegurat que l'empresa rebutja les demandes al·legant una caiguda dels guanys.
6: I diuen que perden diners. I llavors el fàcil és, si perdem diners, el que hem de fer és retallar o no donar les condicions que nosaltres toca ja per reclamar, perquè ja portem 4 anys de l'anterior conveni.
5: Aquest dimarts també han organitzat una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per reunir-se amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i traslladar-li així el seu neguit.
2: Passen 8 minuts de 7:45 del vespre. En plana local, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que permetrà a la Guàrdia Urbana utilitzar pistoles Taser. El govern municipal defensa que seran una eina a utilitzar entre la defensa extensible i l'arma de foc per afrontar situacions de risc.
3: Tal i com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i PP, la normativa estableix que només es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents i sempre després d'haver intentat abans la mediació i el diàleg. El reglament també fixa diverses limitacions. Com a norma general, no es podran fer servir contra menors de 14 anys, dones embarassades, persones grans o vulnerables, ni tampoc contra persones immobilitzades o emmanillades. Per garantir-ne el control, tots els usos quedaran enregistrats.
2: Política ara en clau local. Esquerra no aclareix si continuaran el govern municipal de Girona després de la sortida de Junts, mentre que el PSC constata el fracàs del tripartit independentista. Marcos.
7: Els republicans posen condicions. La primera, conèixer la nova proposta de Cartipàs, i la segona, aplicar millores perquè el consistori sigui més eficient. Des del PSC, en canvi, consideren que aquesta ruptura demostra el fracàs d'un govern que només volia apartar-los. Escoltem el portaveu socialista de l'Ajuntament, Maxi Fuentes.
8: Això ens aboca necessàriament a una situació de paràlisi, perquè el govern que s'havia constituït per barrar el pas al nostre grup municipal per arribar a l'alcaldia ha deixat d'existir. Davant d'aquesta situació nosaltres podríem fer diferents coses, però no farem res que es mogui per criteris electoralistes i ens mantindrem ferms amb el compromís a la ciutat.
7: I aquest compromís, assegura el PSC, passa per fer una oposició constructiva per aprovar pressupostos i tot allò que faci avançar Girona.
2: En cultura, Josep Pons posarà a punt final el proper 24 de juliol a una etapa de 14 anys com a director musical del Gran Teatre del Liceu. Ho farà amb un dels grans reptes del repertori sinfònic, la Sinfonia número 8 de Gustav Mahler, coneguda com la Sinfonia dels Mil. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Il·luminar sense enlluernar. Aquesta ha estat la premissa i la base dels 14 anys de Josep Pons al capdavant de l'orquestra del Liceu, segons la direcció de la institució. El proper divendres 24 de juliol, Josep Pons s'acomiadarà definitivament de 14 anys, en els quals, segons ha dit, ha passat per moltes etapes, amb crisi i pandèmia entremig. Pons ha assegurat que el projecte s'ha complert gairebé fil per randa i ha reivindicat l'evolució artística de la formació.
10: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
9: Tot i deixar el càrrec, Josep Pons continuarà vinculat al Gran Teatre del Liceu com a director musical honorari. Des de la institució han lloat la feina feta i han agraït les lliçons apreses. Salvador Alemany és el president del patronat.
11: No ha sigut mai fàcil, hi ha hagut moments complicats, però el que és molt important ara per nosaltres és la satisfacció de Josep que pot sentir pel camí recorregut.
9: Amb tot, a partir de la temporada vinent, el relleu al capdavant de la direcció musical del Liceu l'assumirà Jonathan Nott.
2: Gràcies, Montse. En marxa al Palau Sant Jordi de Barcelona la cerimònia de graduació de l'EAE Business School Barcelona, que aquest any reuneix més de 2.000 estudiants de grau i màster procedents de 95 nacionalitats diferents.
3: L'acte, que congrega més de 6.000 persones entre graduats, familiars i representants acadèmics, posa el punt final a una etapa formativa i obre les portes a una nova trajectòria professional per als alumnes. La cerimònia està apadrinada pel president de Foment del Treball i vicepresident del COE, Josep Sánchez Llibre, que ha volgut transmetre als graduats un missatge centrat en el lideratge responsable. Durant la seva intervenció ha defensat que liderar no és un privilegi, sinó una responsabilitat, i ha assegurat que els millors líders són aquells que aconsegueixen que les persones treballin conjuntament per un objectiu compartit. L'acte compta amb la presència de diverses autoritats acadèmiques, entre elles el vicepresident executiu del grup Planeta, Carlos Fernández, i el conseller delegat de Planeta Formació i Universitats, Carlos Quimet.
2: Barcelona farà un pas més per reforçar el seu paper com a capital musical. L'estudi barceloní Jorge Vidal Studio i el parisenc Brucer remodelaran el Sant Jordi Club amb una inversió de 70 milions d'euros.
3: El projecte preveu convertir-lo en la primera gran sala de l'Estat dissenyada específicament per la música en viu, amb capacitat per a fins a 9.000 espectadors. L'objectiu és atraure grans artistes internacionals sense renunciar al talent local, seguint l'estela de noms com Rosalia o Estopa, que hi van actuar als inicis de la seva carrera.
2: No el Sant Jordi Club, però sí el poble espanyol aquesta nit a Barcelona, concert d'Àlex Ambusto.

0: veritat.
1: Un concert que forma part de la programació del Barts Festival. L'espectacle tindrà lloc, com deia la Lola, al Poble Espanyol i forma part de la gira amb què la formació celebra els 40 anys de la seva primera actuació. La banda recuperarà la seva formació històrica per repassar alguns dels temes més emblemàtics de la seva trajectòria.
2: I més agenda, els jardins del Palau de Pedralbes i el Voló.

El trio Itàlia actuarà aquest vespre dins la programació del festival Les Nits Occident. El grup, que s'ha consolidat com una de les formacions de referència del pop líric internacional, presentarà a Barcelona el seu World Tour 2026-2027.

0: Amb aquesta sintonia i encara en el final del Mundial, ja saben que arriba aquí a la brúixola temps per analitzar els esports. Si algú hauria de fer una aposta amb el Joan Valentín i amb mi, aquesta persona és José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, va. Us
0: vam
1: la
0: perdre
1: revenja.
0: Ahir, eh?
1: Us dono la revenja. Anglaterra-Argentina. Qui passarà?
2: Resultat, vol resultat exacte o qui passarà?
1: Qui passarà?
3: Jo crec que veig millor als anglesos.
0: Jo també.
1: Jo a Argentina.
0: Ostres, com carai. La torni a clavar, llavors ja sí que
2: ens retirem. Doncs seria demolidor, Lola?
0: José, a veure.
1: Escolta, Espanya va jubilar a Cristiano Ronaldo.
0: Sí.
2: Va ser, sí.
0: Cert.
1: Perquè no pot jubilar a Leo Messi.
0: Saps, jo crec que aquí hi ha el poder i el que ens agradaria, jo crec. I aquí juga una miqueta amb el nostre cor.
1: Tu creus que és millor Argentina que França?
2: No.
0: No, no.
2: Però és veritat que hi ha
1: Anglaterra que França.
2: Hi ha intangibles.
1: Hi ha Anglaterra que França.
2: No, realment no. França era una final anticipada.
0: És que va sorprendre la manera com
2: no
0: va prendre França
2: ahir,
0: realment.
2: No van sortir bé.
1: No serà que Espanya va aturar les virtuts de França?
0: No, sí. No, a veure, no es troben mèrits.
1: S'està parlant molt de que França no havia jugat, i tot això. Escolta a Luis de la Fuente després del partit, aquesta reflexió que feia.
4: Però nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal. El futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol. Pongamos en valor lo que tenemos en España, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
1: Valorar el que tenim a casa.
0: Sí.
1: Equip. Al final, el joc d'equip és el que va guanyar a França, que sí. Té unes grans individualitats. Mm. Era la millor selecció en números
2: noms, sí.
1: I noms en atac, però és que Espanya només havia encaixat un gol. I segueix només amb aquest gol que li van marcar a Bèlgica.
0: Sí.
1: És a dir, Espanya està fent un Mundial de menys a més. Perquè, amb ironia una mica, em deia aquest matí, ostres, si poses a pensar, Cap Verd és millor, clar, que França, perquè Cap Verd va empatar amb Espanya, sí, i França va perdre.
2: Si utilitza aquesta lògica. Sí.
1: Lògica de la ironia. Ara tenim a les 9, 9:15 al Radio Estadio, aquí a Onda Cero, la segona semifinal del Mundial entre Anglaterra i Argentina. Argentina, que juga de blau, com ho va fer amb èxit 86, amb la mà de Déu, de Maradona, i aquest gol maradonià, sí, deixant enrere tots els jugadors anglesos. Novetats a l'11 inicial, destacada. Juliano Simeone és titular en el joc de Rodrigo de Paul. Messi, titularíssim. I segueix com a titular Julián Álvarez. Anglaterra, dues novetats als laterals. Dona entrada a Rhys James i Spencer, al Tuchel, el seleccionador. I Rogers, és la tercera novetat en aquest 11 inicial per intentar aconseguir ser Rogers el rival d'Espanya a la final del proper diumenge al MetLife, un estadi amb capacitat per 82.000 aficionats. Avui, al matí, el primer que m'he trucat és missatges d'amics. Escolta, entrades per la final? No. És veritat, eh?
2: Sí, eh?
1: Trucades. Hi ha entrades per la final? Es poden aconseguir?
2: Què els deies, José?
1: Que no.
2: Possible.
1: És que no hi ha. Jo tinc un amic que està allà des dels vuitens de final,
2: sí,
1: veient els partits de la selecció. I li he trucat i li he dit, escolta, es poden aconseguir entrades? Mm. I diu, ara mateix impossible.
0: Impossible.
1: Ara mateix. Que potser si argentins o anglesos es desfan de les seves entrades perquè queden eliminats, no ho sé. Però a hores d'ara va dir que aquí nosaltres estem intentant aconseguir per gent que ha vingut i que no tenia entrades per la final, a veure si poden aconseguir d'alguna manera.
0: Mm-hmm.
1: I de moment, impossible.
2: I no parlem de preus, vull dir, que llavors ja...
0: I tant.
1: Això, a veure si surten els preus de la revenda d'aquí a que arribi el partit.
0: Serà pitjor això que...
1: Serà curiós. No, ja era molt altes, per la final. I una cosa que ens espera a la final, a mi personalment no m'agrada.
2: A veure? Perquè

0: Que a més,
1: ara ho comentava,
0: a més, jo també crec. Talla sí. Als jugadors.
1: Mitja
0: 30 hora. Minuts de descans.
1: Sí. Que no és de descans, és com la pausa d'hidratació.
0: Que no és la norma, però clar, com la FIFA fa les normes com li rota, en aquest Mundial, no s'ha decidit 30 minuts. Per
1: què? Comercialment, al final, això, José.
0: No, per actuacions musicals.
1: Clar, però al final és un tema publicitari.
0: Justin Bieber, Shakira, BTS, Coldplay i Madonna.
1: Coldplay també, és el nou, no?
2: Volien temps per tots, no?
0: 30 minuts.
2: Hi haurà pausa d'hidratació, llavors, o no?
0: Sí, 3 minuts. A la primera i a la segona meitat. Clar, això no s'atura. Això no s'atura.
1: Serà interessant de veure, no, si volen fer competició a la Super Bowl amb aquesta mitja part. 30 minuts és...
0: Clar, l'afició ja xiula el calling break. Mm-hmm. Ja les està xiulant, 3 minuts. Això no és futbol. I si ara poses mitja hora, els jugadors hauran de començar a escalfar novament. Perquè, clar, són 15 minuts. És que per normativa, qualsevol canvi, segons la normativa, l'havia d'aprovar el col·legiat. Ja han fet una normativa nova pel Mundial que no cal parlar amb l'àrbitre i ho fa la FIFA. I ho diu el que ells diuen.
2: I ja està.
0: I ja està.
1: Seria interessant veure com una decisió com aquesta es podria acabar afectant el resultat final. Això hauria de ser un estudi
0: Això han de modificar els entrenadors i els cossos tècnics com canviar les coses. Per cert, ja tenim a Barcelona a Karina Adeyemi. Segona incorporació del Barça, 22 milions més 7 en variables i un 20% de la plusvàlua en un futur traspàs. Signarà per 5 temporades. Demà s'espera que passi revisió mèdica i potser divendres ja pugui entrenar-se a les ordres del Hansi Flick. I en bàsquet, novetats. La Provitola, 3 temporades al Joventut de Badalona. Josh Nebo, 3 temporades també al Barça de bàsquet. I el Kitsanats Manresa, el búlgar Jordan Michev, 2 campanyes.
1: José, demà tornem a parlar. Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda, 2 de 2.
1: Veurem.
3: A veure. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900-272-272. Medishore.
1: Quan obrim la plana internacional, sovint ens disculpem per no poder dedicar més temps a alguns conflictes que continuen actius, però que han anat desapareixent dels titulars per l'aparició de noves crisis al món. I un d'aquests conflictes és, sens dubte, n'hem parlat ja en diverses ocasions, la guerra d'Ucraïna, Joan.
2: Sí, una guerra que ja supera els 4 anys i mig de durada i que, lluny d'encaminar-se cap a una desescalada, continua deixant imatges de destrucció i noves víctimes pràcticament cada dia. Si ens escolten habitualment, segurament recordaran la Sasha Molotkova, periodista i professora ucraïnesa establerta aquí a Catalunya. Ens ha acompanyat en diverses ocasions per ajudar-nos a entendre què està passant al seu país, però també què significa viure una guerra des de la distància, amb la família i els éssers estimats encara sota l'amenaça constant dels bombardejos.
1: I avui torna a ser amb nosaltres. Li agraïm especialment que hagi volgut acostar-se als estudis, perquè les últimes setmanes no han estat fàcils ni per ella ni pels seus familiars. Sasha, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A veure, ara ho dèiem, no ha estat un juliol fàcil per tu. El dia 2 de juliol reps una de les pitjors notícies que podies rebre.
5: Sí, el dia 2 de julio, por la mañana, vi un edificio destrozado como la consecuencia de un bombardeo nocturno que se produjo aquella noche y sin pensar, como muchas veces, por desgracia, lo hacemos, lo compartimos, sobre todo los ucranianos, ¿no? Lo que está pasando lo compartimos mucho en las redes sociales y era como un día cualquiera para mí, compartir y darle la visibilidad a otro ataque que se ha producido, que ha dejado muchos muertos, que en aquel momento yo creo que ya se sabía sobre unos 15, era un otro ataque brutal. Y dentro de unas horas, unas 3 horas, me escribió mi prima y me dice: ¿tú sabes que esto es edificio de tu padre? Y yo digo, no, porque no lo reconocí. Porque era un edificio casi destrozado por completo y yo no reconocí lo que quedaba, no entendí que era este edificio. Y me dice, ¿sabes que está en hospital? Está en urgencias, está en la UCI y está grave. Y entonces yo llamé a mi hermano y él fue ahí y lo encontró. También costó encontrarlo porque cuando se produce esto,

0: Si pensem en la silueta urbana de Barcelona, hi ha un element que brilla per sobre dels altres, sobretot també per la seva recent benedicció per part del papa Lleó XIV. Estem parlant de la Sagrada Família, les torres de la Basílica, així com també les grues de les obres que encara continuen, tot s'ha de dir, es veuen des de molts punts de la ciutat, i el que més destaca des de fa un temps és la creu de la Torre de Jesús. Ara ens volem centrar en aquest element perquè la seva construcció ve a càrrec de la ceramiqueria Comella de Granollers, i ara podem parlar amb els dos artífexs d'aquesta creu que fa de la Sagrada Família l'església més alta del món. Són el Toni i el Guillem Comella, pare i fill. Toni i Guillem, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: A veure,
2: molt bona tarda.
0: Toni, com rebeu vosaltres aquest encàrrec? Tinc entès que la vostra relació amb la Sagrada Família comença fa bastants anys, el 2008.
1: Sí, comença perquè el 2008, encara amb l'arquitecte en cap, el Jordi Bonet, ens encarrega unes custòdies per la nau principal, unes peces complexes pel tamany, que s'havien de produir pel sistema de colada amb motllos d'escaiola, que ja va ser un repte pel tamany, i a partir d'aquí ja hem anat, ja ens han tingut en compte per solucions ceràmiques de la Sagrada Família.
0: Uh-huh. Guillem, com heu treballat en aquesta idea? No sé si... primer de tot volia preguntar com veu rebre en aquest sentit aquest encàrrec, si teníeu també alguna indicació concreta per fer aquesta creu?
3: Bueno, com que ja estàvem treballant amb la Torre de la Mare de Déu i fent el mur a l'interior de la Torre de Jesús, llavors vam començar el 2023, vam començar a parlar amb Mauricio Cortés, que és l'arquitecte de la creu, que vam començar a desenvolupar. Primer vam començar amb el tema dels colors, que vam agafar els 7 tons de blanc que ja havíem fet servir a l'interior de la Torre de la Mare de Déu, que ja venien de quan s'havien restaurat el Parc Güell als anys 90. Primer vam estar treballant tot el desenvolupament dels colors, trobar aquests 7 colors, i paral·lelament mentre treballàvem les formes, amb totes les formes triangulars. Hi ha més de 300 formes diferents a la creu.
0: I unes 60.000 peces, pot ser?
3: No, les 60.000 són el mural de l'interior, de la Torre de Jesús. Aquí n'hi ha unes 13.000.
0: D'acord. Val, per tant, alhora tenim d'una banda el mural interior...

0: i de l'altra les peces que formen la creu.
1: La creu.
0: D'acord.
1: Exactament, sí.
0: Quines curiositats ens podeu explicar de la ceràmica que forma part d'aquest mural i d'aquesta creu?

0: de la creació de l'univers a partir del Big Ben, o sigui, comença al dalt de la torre amb colors blancs, i el primer color lila és el color de l'heli, que és el primer element que hi va haver després, com dic, del Big Ben, i a partir d'aquí doncs, hi ha tots els colors fins a la base. Però llavors, paral·lelament, després de conèixer tots aquests colors de l'univers, de galàxies, etc., d'aquesta part científica, hi ha una part religiosa, que els colors càlids, vermells, doncs és la passió, i els colors clars és l'ascensió de la Verge, de la Mare de Déu. Mm-hmm.
1: Clar, vosaltres heu treballat, i esteu acostumats a treballar en família, evidentment, perquè estem parlant d'una ceramiqueria que és de relleu generacional. Com heu treballat per aquesta creu i com d'important és per vosaltres? Perquè imagino que si aneu per Barcelona, la deveu veure, i ha de ser bastant interessant dir, ostres, això ho hem fet nosaltres.
2: Mentre ho treballàvem a l'interior, perquè ho treballàvem al mateix temps, juntament amb altres projectes, no hi pensàvem en el que estàvem fent, perquè si no potser ens hagués abrumat una mica. I a més també hi ha sempre les presses, els calendaris, amb la creu hi havia molt calendari, sobretot per la visita del Papa.
1: Clar.
2: I un cop ja instal·lada la col·locada, ja ho comencem a disfrutar, i home, ja cada cop que entres per la Meridiana i la veus, doncs home, fa il·lusió.
0: Veure la creu amb tots els seus detalls, perquè és molt important el relleu suau que tenen les peces per donar una reflexió de la llum que és molt peculiar, no? I al veure-la encesa per primera vegada a la nit, doncs realment et vas adonant de mica en mica doncs, de la feina que hem arribat a fer.
1: Clar, perquè...
0: D'alguna manera vull dir que potser jo he estat treballant més a l'interior de Jesucrist, que ja es anirà veient, i que el Guillem ha treballat més en la creu, encara que tot ho hem portat conjuntament.
1: Mhm. Clar, així heu repartit esforços. Doncs, Guillem, ja que diu això al teu pare, com ha estat aquesta construcció? Perquè entenc que és també de vidre, no? Podríem dir que també té aquesta qualitat. Com ha estat aquesta construcció? Perquè no és, diguem així, unipeces només.
2: No, clar, no, al final, com que s'havia d'anar muntant per part, el peu, el nucli, els braços... Havíem d'anar fabricant per ordre, amb aquest, que al final és aquest conglomerat d'unes quasi 13.000 peces i 300 tipus de peça diferents, i que tot encaixés, amb els 7 colors, vull dir, era un puzzle bastant complex, però nosaltres ja estem habituats pel tipus de feina que fem amb aquests tipus de projectes tan complexes. Doncs nosaltres fèiem les peces de ceràmica, les enviàvem a Alemanya, i a Alemanya s'ensemblava amb els prefabricats, que fem un prefabricat de formigó, amb l'alma metàl·lica, i venia, per exemple, els braços, el peu, tot muntat cap aquí sencer. Mm-hmm. I aquí llavors s'instal·lava el vidre aquí a Barcelona.
1: Clar, vosaltres heu treballat en la restauració del Parc Güell, ho deies abans, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, també intervencions a la Casa Batlló, Palau de la Música, la coberta del Mercat de Santa Caterina, la Farinera de Girona, també. Per tant, hem d'entendre aquesta feina, que no és el fet de produir ceràmica per vendre al particular, podríem dir, sinó que ja us enfoqueu en aquest tipus de productes, Toni, i no sé si sempre ha estat així, explica'ns.
0: Sí, sempre ha estat així. Mai hem tingut una producció seriada i sempre hem treballat per projectes únics, diguem, especials. I així hem fet doncs, el MAT de Lisboa, l'Oceanari de Lisboa i altres projectes. Vull dir que la Sagrada Família ha sigut complexa, però ens ha agafat amb una actitud ja coneguda en els altres, amb altres projectes. Uh-huh. Per això ens ha sigut ja més fàcil, perquè teníem ja conceptualment la feina orientada cap aquí.
1: Quan i com neix, Toni, aquesta ceramiqueria familiar?
0: Neix el 1880 amb un oncle del meu avi, eren fills de Breda, i van començar fent olles i cassoles, per tant, a casa, al taller d'Eina Cal Uller. El meu pare, ja de molt jove, a partir de llibres de la Biblioteca de Granollers, va conèixer les ceràmiques de les dinasties Sung i Ming del segle IX xineses, i va quedar molt condicionat per les formes, que aquesta ceràmica era forma i esmalt fent-se ornamentació.

0: Llavors tot això ho va seguir fent a la seva trajectòria, però va fer un pas important de la terra cuita, que són les cassoles, a la ceràmica de gran foc, que es deia llavors el gres, cap a la seva obra personal. El taller li servia d'estructura tant econòmica com física per fer la seva obra. Uh-huh. I quan va faltar el pare, jo aquest taller el vaig orientar més cap a la ceràmica per l'arquitectura.
1: D'acord.
0: I de moment el Guillem segueix amb la mateixa línia. Ja veurem com tirarem.
1: Això és el que volia preguntar, Guillem. Estem parlant d'un relleu generacional, aproximadament uns 150 anys. Tu des de petit ja tenies clar continuar amb aquesta tradició. No sé com va ser en aquest sentit la teva infantesa amb aquest àmbit, no?, de la ceràmica que deuries veure per tots costats.
2: Bueno, de petit no el tenia pas. De petit, com tots volien ser astronautes o... I des d'aquestes, però al final ja he estat sempre, ja als estius, ja de petit, ja hi anava a treballar a l'estiu, a petit 10, 11, 12 anys ja corria per allà, llavors quan estudiava els matins, doncs anava a treballar a la tarda o al revés, i sempre hi he estat. Fins que un any vaig marxar un any fora, uh-huh. Per mirar-m'ho també des de la distància, i al tornar cap al 2009, llavors ja m'hi vaig quedar ja al 100%.
1: No sé si tens... Digue'm.
2: No, això que em va anar molt bé un any fora, mirar-ho tot des de fora, fora de casa, fora de la feina,
1: clar,
2: fora de la zona de confort, diguem, i mirar-ho tot des de fora, llavors al tornar sí que ja m'hi vaig quedar al 100%.
1: Heu fet projectes aquí, projectes més d'abast internacional. No sé si tens alguna cosa de dir, ostres, algun objectiu clar en algun país concret, o potser aquí a casa nostra, algun edifici, algun encàrrec que et faria especial il·lusió.
2: No, perquè al final tampoc, com que van venint els projectes, no és que ens posem cap meta, i van venint, i llavors un porta l'altre, i avui en dia amb les xarxes d'Insta és més fàcil que et vegin arreu del món, però llavors vam començar a haver fa 6 o 7 anys botigues de l'OEVE, i ara l'equip Barcelona, llavors ja n'hem fet per tot el món, llavors et veuen i te'n demanen uns altres, ara hem fet uns altres edificis a Tòquio, estem amb uns a Austràlia, Estats Units... No és que pensi, ostres, m'agradaria fer això, perquè no sé el que m'agradaria fer. No havíem pensat mai que faríem el que hem fet a la Sagrada Família.
0: És que els projectes no els creem nosaltres, es Bé, creen a fora, no? Uh-huh. Per tant, no podem aspirar a un projecte X desconegut.
1: Clar, clar. I al final també...
2: Tampoc renunciem a cap.
1: Exacte.
2: Doncs anem fent, dia a dia, doncs anem fent.
1: I és molta feina perquè després, evidentment, doncs, en surtin de nous de projectes i confiïn en vosaltres. Toni, cap a on t'agradaria que anés aquesta ceramicaria, que continués amb aquest projecte i que també continuï tenint, imagino, aquest relleu generacional, no?
0: Aquesta pregunta li has de fer al Guillem i no a mi. Jo tinc 74 anys i ja l'he portat allà on em sentia còmode jo. Vull dir, el Guillem suposo que en aquest moment se sent còmode aquí i és ell que t'ha de respondre aquesta pregunta.
1: Guillem, per al·lusió a la pregunta del teu pare.
2: Bueno, de moment, en el moment que estem i en projectes internacionals, jo m'hi sento ben còmode. M'hi seguir cap aquí i em va bé. El relleu generacional té 5 anys. Em sembla que encara no hi pensa, en això. El meu fill encara no hi pensa, o sigui que... Però, bueno, mira, ja ho veurem. De moment ara em toca a mi.
1: Clar,
2: a
1: perquè
2: ja li tocarà ser...
1: No només sou vosaltres dos, imagino que sou un equip darrere.
2: Sí, som 15 persones.
0: Sí, som...
1: 15, d'acord. Molt bé, doncs esperem que aquest relleu generacional continuï endavant. Per ara són 150 anys aproximadament a la motxilla, que es diu ràpid, des del 1880, quan l'oncle de l'avi va començar aquesta ceramiqueria Comella. Moltes gràcies també per aquest regal, no?, entre diversos projectes, però sobretot aquest últim que hem tingut, aquest mosaic de la Torre de Jesús i la creu també que la corona, perquè és una cosa que podem compartir tots els ciutadans de Barcelona i sentir-nos ben orgullosos. Toni i Guillem, moltes gràcies. Bona tarda, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
1: Doncs Nosaltres ho deixem aquí, actualitzem alguna informació sobre aquest foc de Sant Quirze de Safaja. Afecta ja 97 hectàrees de superfície forestal, ha calgut evacuar un càmping i una casa de colònies i confinar també un hostal i algunes cases aïllades. Demà donarem més detalls de tota l'actualitat. Dia important demà perquè el TJUE es pronunciarà al voltant de l'amnistia de Carles Puigdemont. Ho seguirem aquí a La Brúixola, ho debatrem també a temps de tertúlia, com cada dijous, i també coneixerem ja qui s'enfrontarà a Espanya a la final del Mundial. D'aquí pocs minuts comença aquest partit, ara cedim el relleu al Radio Estadio, amb aquest partit que enfronta l'Argentina amb Anglaterra. Tornem demà a les 7 de la tarda, que vagi molt bé, bona tarda.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, és dimecres, la nit del dimecres al dijous, i costa dormir amb aquestes calors que està fent, que es va acumulant, que ara no fa sol, però es va acumulant durant tot el dia allò, aquesta escalfor, i això no para de sortir. Ja estigueu en baixos, en àtics, els mig, el del capdavant, el del capdamunt, sigui quina sigui la situació, fa calor, eh? I si no tenim un ventilador al costat o un aire condicionat, la cosa es fa complicada. Per tant, nosaltres aquí intentarem ser com un petit ventilador, eh? Un d'aquests que la gent ara porta pel carrer, que són petitons, que a vegades sembla que portin un altre tipus de, eh? Ja m'enteneu, de maquineta, que dius, aquesta maquineta vols dir que, saps? Bueno, que et posa una mica d'aire i et refresca. Bueno, l'altre també, bueno, és igual. Total, que intentarem ser una mica com un sople d'aire fresco, aquesta matinada, per acompanyar-vos, i que us sentiu que aquí a la ràdio sempre us acompanyem des d'Onda Cero Catalunya amb Nits de Ràdio. Per tant, ja iniciem el dimecres, el dijous 16 de juliol de 2026. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar, doncs que tindrem una bona estona, que tindrem tertúlia, i quan és la tertúlia del Dimacraus és amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, vinga!
1: Bravo!
0: Som-hi! Som-hi!
2: La família Bravo està aquí.
0: La família Bravo ja està aquí, efectivament, i això vol dir doncs que analitzarem molts temes que tenen a veure amb la societat, amb coses que passen a la gent, que podríem dir, perquè sempre al llarg, i aquest és el darrer de la temporada, tot i que... Oh. No, però la idea és tornar una mica com després de la pausa, no? O sigui, és una
3: Esperem
0: pausa...
3: que ens deixin.
0: Sí, és com una pausa, però d'hidratació, saps què vull dir? Fem una pausa d'hidratació, però... Però la idea és tornar i viure doncs, en aquest mes unes quantes històries que puguem anar explicant i que puguem anar comentant i preparant per quan comenci la propera temporada. I és que a la vida et van passant coses, d'algunes són millors, d'altres són més... Bueno, dices, a veces se gana y a veces se aprende, no? I, per exemple, ara escoltarem el cas d'un home doncs que, bueno, potser més que vencer, pues va aprendre, no? A com d'habitual és que hi hagin estafes avui en dia, així que escoltem el seu testimoni, a veure si en podem escoltar.
4: Me llegó un chat de ella preguntándome, ¿tú eres fulanito de tal? Y yo le dije, no, no, yo soy Jesús de Baracaldo, Vizcaya. ¿Y tú? Y me empezó a decir, yo soy Laura de Singapur y tengo 35 años y vivo en Madrid, en la calle Salamanca, y tengo una fábrica de ropa. Mi tía y yo vivimos juntas y así empezó la cosa, empezamos a hablar y poco a poco me empezó ya que yo era su único amigo en España y que podíamos ir a viajar juntos por el mundo, pero que yo tenía que ganar mucho dinero. Claro. Y fue cuando empezó a preguntarme a ver si tenía ahorros. ¿Tú, Jesús, tienes ahorros? Y yo le dije, pues sí, tengo, no tengo muchos, pero tengo algunos ahorros. ¿Por qué lo preguntas? Dice, pues porque podemos ganar mucho dinero en una plataforma de criptomonedas. Es una plataforma secreta.
0: Veus?
4: No lo tiene que saber nadie, ni tus hermanos, ni tu hijo, ni nadie, porque si la gente lo conoce la plataforma, entonces se gana menos dinero.
0: Sí.
4: Y yo me lo creía todo y entonces no le decía nada a nadie.
0: Quin cas més clar, i em sap greu per aquesta persona, però el posem perquè és la millor exemplificació de que la bona fe doncs és del que s'aprofiten els estafadors, del que s'aprofita la gent malintencionada, i aquestes són una de les claus més habituals, no? Que no lo sepa nadie. Moltes piramidals i moltes criptomonedes són d'això, no? Que no, esto es secreto, no? Però si es secreto, ¿por qué me lo estás contando tú a mí, que no me conoces de nada? Saps què vull dir? Aquesta hauria de ser la primera gran pregunta de tot això, no? Si tu a mi no em coneixes, ¿per què em vols donar aquest gran secreto? ¿Qué ganas tú contándome este gran secreto? És una pregunta que sempre hauríeu de fer a qui us vulgui oferir duros a quatre pessetes, no? I en aquest cas, doncs, aquest pobre home doncs va caure, va caure, i no era el Brad Pitt, en aquest cas, qui li demanava fer un negoci.
3: Era la Laura de Singapur.
0: Era la Laura de Singapur, efectivament, de 35 anys. Clar, nosaltres de seguida...
3: Que vive con su tía.
0: Clar, exactament, tiene una fàbrica. Clar, és que amb aquestes dades, qui no cauria...
3: I vive en la calle de Salamanca de Madrid.
0: Exactament, qui no cauria en les redes.
2: En la calle, no en el barrio, en la calle.
0: No, la calle Salamanca, en la misma calle Salamanca, saps?
3: És que això sembla una notícia extreta d'un diari de fa un segle.
0: Sí, senyor,
3: de les
0: que comentem. Calle Salamanca, segundo piso, número tal, vecino con...
3: Laura, que trabaja incansablemente en su fábrica.
0: Ah, incansablemente, que colecciona jarrones. És una mica un resum d'aquesta temporada, aquesta intervenció. Només li faltava dir que la exparella de

0: de que esta Laura era un muñeco de trapo i que té un reborn que el vol portar a la guarderia. I ja haguéssim resumit una mica tot el que ens passa aquesta...
1: I tindríem un article d'Enrique Javega parlant, sí, dels productes de la fàbrica.
0: Efectivament, que són l'excel·lència. Bueno, aquestes són les coses que passen. Un sempre quan escolta això diu: ai, com has pogut caure? No, escolti, qui és un professional de l'engany ja sap com fer caure, però no, és complicades aquestes situacions, no, Marta, David?
2: Sí, que tothom, o sigui, tenim un punt en què dius: com pot ser que l'estic mirant a la cara? Perquè a més tenen aquesta habilitat de que et sedueixen amb la mirada, amb els gestos, i no m'està enganyant, perquè segur que és veritat. I clar, i moltes vegades també són persones que són, pues, tenen una manca de carinyo, i quan algú s'apropa i els diu així amb carinyo i que, mira, guanyaràs tal, igual, i és una mica com dient: mira, una persona que es preocupa de mi, no?
0: Sí, exactament. Intenten omplir un buit, no? S'aprofiten de voler omplir un buit.
2: Llavors dius: jo cabria? No ho sé. Amb les circumstàncies aquestes no ho sé. Però clar, el problema de tot això és moltes vegades els problemes que tu tens emocionals i mentals, no?
0: Sí.
1: Bueno, però és que al final en estafes podem caure-hi tots, eh?
2: Tots.
1: Moltes vegades ho veiem així des de fora i pensem nosaltres: ah, jo sóc més llest, saps? Jo no cauria. I al final, d'una manera o d'una altra, pots caure. I les estafes estan a l'ordre del dia. És com el cas que veia per Twitter fa pocs dies, que era una persona que havia comprat a través d'una plataforma d'aquestes que venen des de la Xina productes, havia comprat un joc d'olles, i l'havia comprat molt barat, perquè eren olles així molt maques i tal. I quan li arriba, eren miniatures.
0: Clar,
1: per tant,
0: m'encanta.
1: És que al final és això, en estafes podem caure-hi tots, i de la manera més senzilla.
0: Sí, totalment.
2: No sé si us en recordeu d'aquella plataforma, jo, és que em va quedar molt gravat, d'una plataforma que hi havia allà al mig de l'Atlàntic, que algú la va vendre a l'espai, i a més un passaport diplomàtic.
0: Veus?
2: Per 1 milió de pessetes, eren pessetes encara, eh?
0: Imagina't.
2: I va caure moltíssima gent, entre ells el José Manuel de Prada, l'escriptor.
0: Uh-huh.
2: El van enxampar, i tu dius: aquest noi és molt intel·ligent, va guanyar el planeta, no sé què, no sé quantos, doncs el van enxampar també.
0: Bueno.
2: Perquè lo del passaport diplomàtic i tenir una plataforma i totes aquestes coses, un seran per les criptomonedes, l'altre serà per les caçadoles.
0: Mm-hmm. Bueno, i en alguns casos, mira, sempre pot caure qui té uns diners que està disposats a perdre'ls, no? Perquè pot ser, doncs, mira, algú que té molts diners, doncs, mira, inverteix molt, diversifica, no?, que es diu.
2: Sí.
0: I, però la persona que posa els seus ahorros, com deia aquest home, doncs sap molt greu, perquè això és la lluita d'una vida, que un error... Clar. És a dir, que ràpid perds allò que t'ha costat tant d'aconseguir durant tota una vida. A mi m'entristeix... vamos.
2: Això és més greu,
0: sí,
2: estic d'acord.
0: Sí. I, clar, a vegades és dir: pues mira, tinc aquests dinerets, poso aquesta inversió, i si no, i si surt bé, tate, i si no, pues, tampoc he perdut res, però és que en aquest cas...
2: El segell, si us en recordeu?
0: Home, el fòrum filatèlic.
2: Pues també.
0: Sí.
2: Tot això, clar, moltes vegades hi ha gent que ho fa perquè té, bueno, mira, li sobren diners i diu: ho faig, una inversió, no?
0: Sí.
2: Però altres és per una qüestió... Clar.
1: Sí, perdó, no, deia que és com qui va a jugar al bingo o al casino, una mica, saps?
0: Sí. És un tema complicat. Mireu, al final, jo crec que igual que hi ha gent que se les pensa totes negativament, no?, que dius, bueno, hi ha gent que són encerronadors professionals, doncs de vegades també veus, no?, coses que dius: mira, doncs aquí em queda una mica d'esperança en que la creativitat, doncs, jugui a favor de que la gent, doncs, mira, pugui evitar-se problemes, no? I és una aplicació que es veu que a Corea del Sur s'està posant molt de moda, que el que et permet és com un gran bazar de tot tipus de productes, en el que compres sense diners productes que no

0: existeixen. És a dir, l'aplicació consisteix en treure't del món de comprar, comprant coses sense gastar. És a dir, com si compressis, doncs, tonterietes. Ai, mira, quin això, va, m'ho compro. Però no t'ho acaben cobrant. Tampoc t'ho envien, però com a mínim no t'ho cobren, no? I la idea és una mica que treus allò la sensació. Vindria a ser com... com el qui deixa de fumar, no?, i es posa una canyeta, jo he vist en gent, i escolta, els hi va bé, dius, mira, em poso una canyeta d'aquestes que ara ja no es poden ni comprar, en els, dels tretrabrics i aquestes coses, i mira, vaig xuclant això, saps?, que, i jo em faig la idea, saps?, de que, doncs una mica és això. Què us compraríeu que no us compraríeu? Què us vindria de gust comprar-vos sense comprar?
1: A veure, ara que han posat els aranzels, i per exemple, quan compres a AliExpress, et surt a uns preus disparatats, perquè ja no val la pena, abans compraves coses una mica per impuls, i després, com que abans trigaven molt de temps a arribar-te, després quan t'arribaven era com... què faig jo amb això?
0: Sí, ara ja no m'interessa. Ja ni me'n recordava, no?
1: Doncs això ve a ser una mica el mateix. Compres i després ja t'oblides.
0: Sí.
1: I com que a sobre no has de pagar, doncs mira, perfecte.
0: Jo crec que està molt ben pensat, precisament per això que diu el David, perquè al final te n'oblides, no? Ui, és que vull de demanar això a l'app aquesta, a veure quan m'envien... jo m'imagino, clar, deu ser divertit veure si compres dos productors més... gastos d'envia gratis.
1: Sí.
0: Si no, també. Clar, perquè quien no ha comprado esto tampoco ha comprado este otro producto. Saps allò que a vegades et diuen, mira, si has comprat això, compra això. Pues en aquest cas és quien no ha comprado esto también le puede apetecer no comprar esto, no? I és, bueno, és la tenda de no comprar.
2: Claro.
0: Està bé. Jo ho veig interessant.
2: Qui era? Era un anglès que era un economista anglès, no me'n recordo el nom, que va dir una vegada, li van fer una entrevista, i va dir, jo passejo pels totes les botigues i miro tots els vitralls de les botigues i acabo dient, mira, tot això que he vist, veig que no em fa falta.
0: Veus? Clar, o sigui, en lloc de fixar-se en el que li fa falta, no? Una mica intenta fixar-se en el que no li fa falta.
2: Perquè tot això que estàvem dient de l'impuls, perquè la gent compra, comprem tots per impuls.
0: Tots comprem per impuls, tots.
2: Doncs, clar, arribar a dir tot això no em fa falta,
0: és
2: que l'impuls el tens molt controlat.
0: Sí. A més, és ser un professional. És allò de pujar quatre xacres, de cop. Saps allò que dius? Esta persona ja ha levitado. Bueno, ha levitat una factura, en aquest cas, no? Una factura important.
2: Uns arancels, ara, també.
0: Uns arancels i totes aquestes coses.
2: Al Regne Unit ara serien arancels, també.
0: Sí, ara tots són arancels. També tinc una cosa, com ho compliquin molt, això dels arancels, la compra per internet acabarà desapareixent, al final.
1: També.
0: Vull dir que...
2: Tornarà el comerç de proximitat.
0: Sí, totalment. Amb la qual cosa, bueno, ja veurem...
1: Entre els arancels i els problemes, quan has d'esperar que t'arribi un paquet...
0: Sí.
1: De vegades perquè no et queda un altre remei. Jo, per exemple, fa uns dies vaig aquí a l'estudi de gravació, un dels altaveus em va caure i em va trencar una mica la pantalla de l'ordinador. No s'ha trencat la pantalla en si, però és com un protector que té de vidre per fora. El que passa és que jo... volia posar-li un protector afegit per evitar que
0: continuï... Protector del protector?
1: Un protector del protector,
0: exacte. Està molt bé, això.
1: Perquè el vidre no s'esquerdi més.
0: Sí.
1: Doncs és que és pràcticament impossible trobar això en qualsevol botiga. I només ho he trobat en una botiga de Polònia que ven a través d'Amazon, ho puc dir, perquè no ho he trobat enlloc més. I és supercomplicat. I deia, ostres, és que si pogués aniria a una botiga a Barcelona i ho compraria.
0: Em pensava que deies, no, m'aniria a Polònia a comprar-ho,
1: no,
0: saps?
1: Bueno, mira, igual hagués trigat menys.
0: Jo crec que sí, t'ho anava a dir, que perquè la solució és aquesta.
2: Et passeges i fas turisme.
1: Sí, perquè, de fet, la meva història amb els paquets és terrible, sempre tinc problemes.
2: Veus?
1: En aquest cas...
2: És per fer una sèrie,
1: Sí, és que en aquest cas...
0: El paquet d'en Morales, saps? El títol ja el tenim,
1: En aquest cas em van enviar el paquet...
0: Sí...
1: però es va quedar a Polònia i es va perdre allà. I no va arribar a sortir mai de Polònia. I al cap de 3 setmanes vaig haver de contactar amb el venedor i dir, escolta, és que continua allà a Polònia. I em van enviar un altre, i aquest sí que ha arribat, per sort. Avui.
0: Doncs mira...
1: Però fa ja més d'un mes, que vaig començar el tema de...

0: comprar-lo?
1: Sí, que avui estàs ben protegit, eh? Ja de...
0: Encara no l'he instal·lat. Espera, no, aquest serà el següent pas, instal·lar-lo.
1: Per això t'ho dic, a veure si ha arribat protegit. Jo hauria enviat la protecció en protecció, saps? O sigui, sí, que l'hagués protegit molt, perquè és un protector que ha de protegir molt, no? I és important que, bueno, doncs que, bueno, això que diem, no? Les coses de... Les noves realitats, no? Això no ens ho podíem imaginar com seria, no? Fa una dècada, fa dues, no? Fins a quin punt podrien aparèixer noves problemàtiques a la vida, no? Coses que no ens podíem arribar a imaginar, o situacions que es donen avui en dia que tampoc ens haguéssim pogut imaginar. Llegíem la notícia del primer robot, la primera boda entre robots que es va produir aquesta setmana a Rússia. Els robots eren el Robert i la Mathilde. A veure, els dos eren iguals, només que anaven un vestit amb un tratjo i un altre amb una vestit de núvia, tota blanca. Bueno, blanca el vestit. Els dos tenien una cara així una mica buida i uns llums leds així una mica com blaus. El David deia que no feia molt cara de content, oi?
0: No, bueno, de fet no feien cara.
1: És que no fan cara de res, fan la mateixa cara. O sigui, la idea seria, David, o estan igual de contents o estan igual de decepcionats, perquè estan igual, o sigui, és que és la mateixa cara. També tinc el dubte de que si aquí han posat el vestit d'aquí, saps? Que igual s'han confós i per això es feien mala cara, perquè igual que els hi havia de vestir, saps? Perquè, bueno, no sé, igual es vesteixen ells, perquè són molt... Bueno, són molt espavilats.
0: Molt autònoms.
1: Ja. Molt autònoms.
2: Molt espavilats.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Pues Matilda i Robert es van casar a la Moscow Pushkin Library el passat dijous. I ell està treballant en una oficina com a bloguer, o sigui, fa blogs, i ella és ballarina.
0: Ah.
1: Mare meva. I això no ho havíem comentat prèviament, això us deixarà descol·locats totalment. Un gos robot els hi va portar els anells.
0: Ah, mira, clar, sí. Així ja tot queda en casa.
1: Sí,

0: Ah, mira, sí. Clar, així ja tot queda en casa.
1: Sí, que fort això, eh? Suposo que després va dir guau, no? Després d'això,
0: sí. Diu... Au. No, perquè no era argentí.
1: Ah, clar.
0: Si no esto, hagués dit este guau.
1: Este guau, este estofau. Sí, sí, sí. Pues diu... El qui oficiava la boda, que no ens queda clar si també era un robot, els va declarar roboesposo i roboesposa, val? A un i a l'altre. Bueno,
0: Si era un robot, era el Roborendo. No?
1: Oh, sí senyor, sí senyor. Sí senyor, vinga, el Roborendo. I diuen que han signat un compromís, una versió completa d'això i de sincronització del sistema. Bueno, que tindran sincronitzats diverses coses, no? Bueno, veurem si... Això ho signa l'agència Reuters, eh? Vull
0: però
1: dir
0: que tindran marcelinyos?
1: Aquest és el tema.
2: Anava a dir que amb les famílies que nosaltres tenim...
1: Sí. A veure, jo ja puc, sense risc equivocar-me, veure la cara que farà la criatura. O sigui, perquè com són iguals robot i robota, vull dir, tindran la mateixa cara. Tindrà una llum blava que il·lumina aquesta no cara. Per tant, quan el tinguin, un dels problemes que tindran és a qui ha sortit, saps? Vull dir, ai, mira, té la corona del pare i de la mare, perquè tenen tots la mateixa cara,
2: clar,
1: saps què vull dir? No és com...
0: I del botanero.
1: Efectivament. Sí, aquí és on començaran els problemes. Aquí, David,
2: però
1: és on...
2: Però no explica que és un botanero, eh?
1: Bueno, aquí és on començaran els problemes, que dirà, és que no se parece a mi, saps? És que se parece mucho al vecino, saps? Del cuarto. O del tercero, perquè al final ens substituiran tots els robots i ja no viuran ningú. Sí. I aquí el quiero hacer la prueba de IA, no? O de ADN, o bueno, o de robotia, del que sigui, no?
2: D'IA ADN.
1: Sí, quiero ver su código fuente, saps? Per veure si tenen la mateixa codificació. ¿Esto quién te ha codificado aquí, eh? Que estuviste dos semanas ahí trabajando para una empresa en remoto, eh? I aquí en remoto, doncs, aquesta gent es pot quedar embarassada, una situació embarassosa, la té qualsevol. Clar, en el cas de quan Marcelinho, bueno, Marcelo, tenen Marcelinhos i tals, ja veus que tiren més al pare, no?
0: Sí,
1: amb la gent.
0: És bastant evident.
1: Tiren
2: molt... La mare és més humana, no?
1: És més humana, diguem-ne, no? I ells són més de robeta, o sigui, ells són més de tirant al pare. I, per tant, doncs ja veus, no? D'on ve la genètica, en aquest cas, és que és molt difícil de poder predir, perquè, clar, és que és un tema d'IA total. Bueno, seguirem les seves vides, com aquesta temporada hem seguit molts temes que tenien a veure, doncs, precisament amb ninos de felpa que tenen fills i que posen les banyes a les seves dones humanes. Hem vist també, doncs, una sèrie de situacions, no?, que han estat complexes i que estic segur que seguirem vivint a la propera temporada i que tindrem moltes d'aquestes històries. Quina és la que us ha impactat més? Perquè jo aquí tinc, deixeu-me abans de que fem una mica de resum, comentar una que l'altre dia compartíem també, que diu: Amazon vende una pulsera que lanza descargues elèctriques cada vez que gastes más dinero del que programaste. Aquesta aniria una mica abans amb l'aplicació sud-coreana, no?
2: Clar, això estaria bé quan estàs escollint coses a internet, a l'impuls, no? Per frenar una mica l'impuls.
1: Sí, sí, sí. El que passa és que, no ho sé, hi ha gent petó, saps què vull dir? Que igual hi ha gent que li acaba trobant el gustet a la descàrrega.
0: Sí, també podria ser.
1: Saps què vull dir? De dir, ui, estoy gastando más de la cuenta, descàrrega, saps? Hi ha gent que de seguida se li'n va, saps, amb aquestes coses. Vull dir que a mi em sembla que la idea pot ser bona, però de cop i volta he vist que te voy a torturar llenándote el carrito, el carrito virtual. Ah, tu imagina't. Ostres, no ho sé, tu, és complicat.
0: Durant molt temps, per evitar les compres compulsives, el que feia era, cada vegada que comprava una cosa a internet, esborrava les dades de les targetes, les dades bancàries.

0: manera que cada vegada que volia comprar alguna cosa, llavors m'havia d'aixecar del sofà, havia d'anar a buscar la cartera, trobar la targeta, introduir-la, i se'm passaven les ganes.
1: No, clar, quina feinada, tu.
0: Era, clar, era molt efectiu, perquè al final, quan compres una mica per impuls, si et fa mandra anar a buscar la targeta, al final ho deixes córrer i dius, mira, bueno, ja ho agafaré en un altre moment. I llavors ho deixes reposar una mica i llavors és, i per què vull això?
1: Sí. Clar.
2: Sí, sí. Home, si poses dificultats, al final tu penses i dius, mira, saps què? Deixem-ho córrer. No?
1: Sí, sí. Bueno, són aquelles... Sí.
2: Tens molta facilitat, llavors, clar, l'impuls es multiplica.
1: Sí, sí.
2: I estàs impulsat tota l'estona.
1: Sí, sí. Està...
2: A comprar, perquè coses que vulguis comprar, hi ha moltes, que veus i dius, ai, això, mira. I després dius, i això per què ho necessito?
1: Sí.
2: No us ha passat a vosaltres?
1: Sí. Constantment, Marta, quan no ens ha passat? És que el problema és que, clar, un... I el que sempre comento, no?, que a vegades el que caldria és tenir molt clar quina part de pressupost tens realment, no?, per poder gastar cada mes. I no és pensant en el que ingresses, sinó el que et queda després dels ingressos menys les despeses. Sí. Que pot ser... el lloguer o la hipoteca, mil coses, no?, que cada mes tens allí i que s'ha de... I que a partir d'allò el que et quedi, si és que et queda alguna cosa, doncs és del que podries tirar. Aquest seria el primer gran indicador que ens faria pensar sempre que hem de gastar menys del que gastem. Però és difícil, és difícil de poder gestionar. Bé, fem una petita pausa i de seguida tornem de comentar els temes en aquest darrer Dimecrous d'aquesta temporada de Nits de Ràdio. De seguida tornem.